0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: singing in the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
2: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
4: No, és el Gene Kelly.
2: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. La ràdio sona diferent al Maresme.
1: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
2: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
1: Elles mateixes són les que van avisar,
2: sí,
1: no?,
2: sí,
1: a la policia.
2: Sí, sí,
1: hi ha una fuita d'aigua.
2: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació dels pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
1: Clar, clar.
2: No cal que entri.
0: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5, a la teva ràdio local.
2: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
1: Al fons de l'esquerra no hi miri,
2: no,
1: sisplau, entri. Senyor agent, eh?
2: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
6: M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc.
7: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que començarà fixant-se amb les eleccions. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen acaba aquest segell de qualitat que és líder conegut i reconegut al nostre país, però també més enllà per conèixer quines són les propostes que la candidatura catalana principal doncs té per seguir millorant aquest sector del cava, que és una peça capital, el pal de paller de l'economia de molts llocs del nostre territori. Després, el que farem és parlar d'un altre sector prou important, com és el pollastre i la resta de subsectors de l'aviram de mà de la Federació Avícola Catalana, pocs dies després doncs, que aquest aixecament que havia estat inicial del confinament de les aus a les explotacions, doncs ara sigui ja pràcticament total. Però també abordarem altres qüestions d'interès d'aquest sector tan important amb una arrela que comença ara mateix. Som-hi.
8: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
0: Amb nom propi.
7: Som-hi, ens endinsem al món de la cava, i és que hi ha eleccions amb aquest Consell Regulador. En volem parlar amb una de les candidatures, la que aglutina les principals organitzacions agràries del país, les que tenen representació amb domini de la Vega. En parlarem amb en Jaume Domènech, que és vocal i actualment d'aquesta DOCAVA, i és, diguéssim, la persona de llarg també doncs, d'aquesta aliança per revalidar doncs, els resultats dels darrers comicis. Fa pocs dies, el 15 d'abril, es presentava la candidatura i de tot plegat i més, i del mateix sector, en parlarem amb qui és també membre de la sectorial de la vinya de Jarc. Molt bona, Jaume, què tal?
9: Bon dia. Molt bé.
7: Explica'ns una mica quina és la vocació de la candidatura que presentàveu o fèieu pública aquest passat dimecres 15 d'abril.
9: Bueno, nosaltres som una candidatura que hem aglutinat gent de tot el territori del CAVA, per això formem coalició JARC, Unió de Pagesos i Domínio de la Vega, que és un celler de Requena, però doncs, el seu representant, que té vinyes, per tant també és viticultor, doncs, està a la nostra coalició. A part, tant Unió de Pagesos en Unión de Uniones, com JARC, amb COAC, doncs representem absolutament tot el territori de la DEOCAVA, que, com sabeu, abarca 7 comunitats autònomes.
7: Sí, i ho hem comentat. No sé si hi ha algun altre cas com el de la DEOCAVA, perquè recordem que qualsevol denominació d'origen o IGP, doncs sempre diem allò de que són segells europeus de gran prestigi que certifiquen qualitat i territori. Però aquesta anomalia que va vindre de coses judicials estranyes fa molt temps, que et trobis amb una punta i altra de l'Estat, que per tant això del territori i de focalitzar-ho en algun lloc molt concret, doncs aquí hi ha aquesta excepció quan surts de Catalunya. Passa, sona, si passa amb alguna altra cosa, amb una altra denominació d'origen UIGP?
9: Jo, a nivell estatal, no t'ho sabia. És una anomalia. Sí que és veritat que de les 38.000 hectàrees que té actualment la DEOCAVA, 31 o 32.000 són a Catalunya, i en tenim 4.000 i escaig a Requena, després 1.600 o 1.700 a Almendralejo, a Extremadura, i unes quantes a l'Aragó, a Rioja, a la Rioja Alavesa, Navarra, i després, i finalment... Em sembla que ja les he dit.
7: Sí, sí, sí, sí.
9: Rioja, Navarra i Aragó. Sí, sí. Per tant, són 7 comunitats autònomes. Sí, és una anomalia, però ve donat de que al moment que es va constituir la DEOCAVA, aquestes altres comunitats, que en aquell moment devien ser regions, també elaboraven cava per mètode tradicional, ho van portar als tribunals, i al final el Tribunal Suprem els hi va donar la raó, i bueno... La llei és la llei, però evidentment l'ADN del cava és...
7: Resolució, aquesta, perdona, resolució dels tribunals, ara poder t'agafar fora de joc, però és que em pica la curiositat. Els tribunals espanyols o tribunals europeus?
9: En aquell moment va ser el Tribunal Suprem d'Espanya. Sí.
7: Perquè, clar, també com que el segell és europeu, per això dic que, clar, i elaborar-se escumosos, que és el que passava amb el xampany, dit per la gent que no ho sàpiga, tio, de curiositat, aquí sempre parlàvem de xampany, i els francesos van dir, escolta, xampany és el nom de la nostra denominació d'origen d'escumosos, no el podeu emprar. I nosaltres tenim la nostra DEOCAVA, llavors a mi em sorprèn que l'argumentari fos aquell de nosaltres també elaborem un mètode tradicional tota la pesca, si ningú diu que no, però igual que hi ha una DEO Ribera del Duero amb vins, que hi hagi una DEO del cava, doncs, de les diferents zones, però això no sé, és estrany, és molt estrany.
9: La llei és la llei, ens agradi o no ens agradi, evidentment que és una anomalia, encara que en aquests moments no és perquè formem coalició amb Requena, però Requena és la zona on hi ha més hectàrees fora de Catalunya, és un sol municipi, i la veritat és que tenen les mateixes varietats que nosaltres, i pel clima que tenen, perquè és una zona elevada que està a uns 700 metres sobre el nivell del mar, doncs actualment estan fent ja uns bons caves, de veritat. Però a l'hora d'explicar-ho, o si tu agafes el mapa del cava, doncs necessites posar i tot el mapa d'Espanya.
7: Claro, sí, sí, sí.
9: I clar, costa d'explicar. Sí.
7: Que,
9: tens raó.
7: Si no vaig errat, a les darreres eleccions, la coalició éreu vosaltres i en lloc de Requena hi havia Federació Cooperatives o potser...
9: No.
7: Però en qualsevol cas éreu catalans o també hi era Requena? A l'anterior, als altres
9: no, érem catalans. Hi havia l'Associació de Viticultors del Penedès.
7: Ah, cert,
9: que
7: cert.
9: Amb aquestes eleccions, precisament, tenim que fer eleccions al cens B, perquè els altres censos que hi ha a dins de la DO, doncs han arribat a acords i no tenen que anar a eleccions, i nosaltres... que quedi clar que per la nostra part i des del primer moment vam negociar perquè poguéssim anar tots junts i no tinguéssim que fer aquestes eleccions, semblava que les coses anaven bé i a l'últim moment ens van dir que no, que ells volien fer una candidatura en solitari i bueno, pues, estem en una democràcia i al final els companys viticultors doncs decidiran si podem entrar tota la candidatura nostra o no. Jo espero que sí, perquè realment si vols, ara passarem a parlar de les propostes que fem.
7: Exacte.
9: Són molt interessants i necessitem ser tots per tirar-les endavant.
7: Clar, precisament t'has avançat el que anava a dir, quan arriben uns comicis, sigui del que sigui, doncs toca pensar, plantejar de quina serà la línia d'actuació, perquè toca explicar-se, no? Segurament aborde moltes qüestions, però sempre hi ha algunes que són una mica més prioritàries que altres. En el vostre cas, quines heu consensuat que són aquestes primeres línies d'actuació que cal tirar endavant si la vostra candidatura acaba sent la vencedora?
9: Bueno, mira, nosaltres, la veritat, el nostre eslògan és la veu de tots, la força del CAVA. Amb això reitero el que deia abans, de que volem anar tots junts. I, evidentment, la nostra esperança és que entraran tots tres a la nostra candidatura, però estendrem la mà per els companys que ara estem competint, no? Perquè puguem tirar endavant el Consell entre tots. No? Nosaltres portem una sèrie de punts, sobretot fent molt d'èmfasi en la comunicació i la transparència del Consell. És algo que jo, des d'aquí sóc i hi porto uns quants anys, m'he ficat allò que dirien entre ceja i ceja, no? Perquè tothom estigui més ben informat, els companys viticultors, i costa molt. La informació, donar-la que arribi el viticultor costa, i això és un dels punts principals que nosaltres ens hem posat com a fita. Però, bueno, a part d'això, aquests moments, la Déu Cava i el vi en conjunt, està passant moments complicats. Hi ha una creuada contra l'alcohol, encara que, sí, evidentment, tant el vi com el cava són begudes de baix contingut alcohòlic, però les vendes han baixat i hem de revertir aquesta situació, bueno, doncs, amb imaginació. Nosaltres, també dient els punts

0: T'aniré tallant, que quan m'expliquis les propostes t'aniré tallant per poder preguntar. Clar, segurament això ho porta la proposta de qualsevol organització agrària de qualsevol sector. De fet, les mateixes organitzacions agràries o els mateixos partits polítics. Però sempre ho portem, i això vol dir que mai ho aconseguim. Teniu pensat alguna manera, perquè això que tothom compartim, que siguin els preus justos als productors, passi de ser una vocació a ser una realitat? No sé, perquè a vegades teniu alguna fórmula o alguna manera de fer que faci que aquest resultat, que fins ara sempre és el mateix, que és que no ho acabem d'aconseguir mai, que pugui canviar.
1: Mira, ens hem de basar que com a mínim a l'estudi de costos, que això sí que s'ha aconseguit que des del Departament d'Agricultura es faci, que mai es pagui per sota d'aquest preu. Això vetllarem i lluitarem perquè es compleixi. I el que sí que també portem en un dels punts i mirarem que sigui així, i és que ho ha de ser, és el compliment de la llei de la cadena alimentària, perquè els polítics s'omplen molt parlant de la llei de la cadena alimentària, però llavors resulta que no s'acaba complint. I una de les coses que no es compleix és el fet de cobrar a 30 dies, perquè estem parlant d'un
0: producte perible.
1: El raïm, si no el culls, es pupés. Per tant, és un producte que es diria per SD, no? Per tant, a 30 dies s'hauria de cobrar, i això no es compleix. Per tant, nosaltres diem, el moment que hem descarregat el raïm i ens han donat un tiquet que diu que aquell raïm és apte per elaborar vivars, acaba la nostra responsabilitat, acabat, i al cap d'un mes tenim que cobrar. Però, les circumstàncies que sigui, això no és possible, com a mínim a 31 de desembre ha d'estar liquidat l'import de la collita. I però aquest és un dels punts que portem i que defensem amb molta força.
0: Clar, abans que vagis amb altres punts, Jaume, clar, amb aquesta actualització darrera, fa temps, però la darrera, que és la que tenim vigent, de la llei de la cadena alimentària, crec recordar que afectava sempre i quan no fossis cooperativa, no fossis SAT, i una sèrie d'excepcions, que no fos per l'export, que no fos un producte que anés a l'exportació, perquè és una compra internacional, i llavors això feia que amb fruita dolça, si comptaves totes les excepcions, estiguessin, o sigui, només sortissin beneficiats d'aquesta llei de la cadena alimentària un 8% de fruticultors. No sé si en el cas dels productors catalans tenien una estimació de a quants els beneficiaria, perquè si molts són cooperatives o la firma és de fora que es porta... Bueno, no, si una deu acaba no ho pots portar perquè és denominació d'origen i per al territori. Però clar, sí que hi ha excepcions com SATs i coses d'aquestes. Sabeu com quanta gent en quedaria fora d'aplicar aquesta norma de la cadena alimentària? Són gaires?
1: Jo el tant per cent no te'l sé dir. Clar, nosaltres, el CENS B, que és el que es presentem nosaltres, som els viticultors individuals. Per tant, amb nosaltres ens afecta amb tots. Espera, sí que crec recordar que els viticultors individuals som 2.000, quasi 2.900. Per tant, no arribem ben bé a la meitat de tots els viticultors inscrits a la Diocava, però poc se'n falta, perquè són 6.200 o 6.300 els que estem inscrits a la Diocava. Per tant, pràcticament això podria afectar, tal com dius tu, a la meitat. Clar, els altres productors que estan associats a cooperatives, doncs sabem que en teoria sí que els afecta la llei de la cadena alimentària, però no es compleix. I això sabem que va així, però com a mínim nosaltres, clar, és el cens bé que et dic, que és el nostre, amb aquest nosaltres portem aquest punt i l'hem de fer complir, claro. Perquè el que no pot ser és que s'acabi cobrant al cap de 5 i de 6 i a vegades quasi de 8 mesos la collita anterior.
0: Claro. Més propostes, que abans he tallat, perdona, Jaume.
1: Sí. Mira, hi ha una proposta que nosaltres pensem que serà clau, que és que els temps són els que són i com t'estava dient

0: abans doncs, les begudes alcohòliques de més graduació doncs, sembla que perden pes. Nosaltres proposem que dins de la Deocava, amb raïm de la Deocava i vi base de cava, o sigui, sempre acotant la zona, es pugui fer un cava de menys graduació. Actualment la normativa diu que perquè es consideri el cava com a mínim ha de tenir 10 graus i mig, però dins d'una de denominació d'origen protegida com és el cava, la Unió Europea està permetent baixar fins a d'aquesta graduació que t'he dit fins pràcticament de la meitat, o sigui que es podria fer un cava entre 6 i 7 graus i se li podria dir cava i se li podria dir. Això seria molt important. Els enòlegs som conscients que hi estan treballant i diuen que amb el cava és possible, o sigui, que fer-ho i que, a més, surti un bon producte. Nosaltres pensem que aquest punt que estem dient podria ser clau per aquest raïm sobrant que tenim en aquest moment i vi sobrant, doncs poder fer servir i aquest nou producte, doncs que sobretot la gent jove potser seria una manera d'entrar a conèixer el cava.
1: I a més, Jaume, jo recordo, ja fa més de 20 anys que vaig de periodista agrari, i el primer any que Magí Raventós, que crec que era llavors el president no sé si de Cava o només del grup Codorniu, no recordo si...
0: No, havia sigut president de Deocava, imagina't.
1: Sí, doncs llavors venia a Lleida, és una situació una mica anòmala, perquè també era el president en aquell moment de la denominació d'origen Costes del Segre, i venia a promocionar que dinant es begués cava en lloc de vi, que és una cosa que va ser molt criticada per alguns, perquè dius, home, també representes a Costes del Segre, que com a president, i Costes del Segre bàsicament és vi, no? En qualsevol cas, ho dic perquè fa 20 anys que un servidor té aquesta memòria, que ja es promocionava allò de beure cava al vi, perquè si no moltes vegades queda relegat a quan hi ha una celebració, no? I a mi sí m'ha sorprès, a títol particular, però no sé si és una mala impressió o vosaltres en teniu dades i constància, de que hi ha gent que cada vegada més dina amb una ampolla de cava. Què us en ve si dinem amb una ampolla de cava? Això passa, no passa, és un objectiu?
0: Jo crec, o sigui, a la gent els hi agrada, evidentment, ens agrada el cava. I actualment hi ha tot tipus de caves, hi ha caves rosats, molt afruitats per començar un dinar, i es pot continuar amb un brut, es pot anar a un brut natura, i fins i tot els postres, que això s'hauria de tenir en compte, doncs hi ha semisecs molt bons, alguns de malvasia que per acompanyar un pastís doncs és excel·lent. És a dir, que pots fer un àpat des de l'aperitiu fins als postres amb cava. Amb un de sol, o si ets curiós, doncs amb diferents tipus que maridin més amb els plats. Però potser a vegades el que sí que frena una mica, i quan vas a un restaurant, i més els que som productors de raïm per la Deocava, que una botella doncs de seguida sobrepassa els 20 euros, 25 euros, 30 euros, i tu dius, i a mi m'han pagat, estan de sort, 50 cèntims per elaborar aquest cava. Llavors, és la contradicció que hi ha, i potser una mica que no se'n vegi tant als restaurants, potser el que frena és això, aquest preu que... Pues, no sé, la situació econòmica de la gent a vegades no et permet aquest petit luxe.
1: I fer una mica de mirada enrere, és a dir, ara quan parlem d'unes noves eleccions també significa que estem al tram final d'un equip que ho heu gestionat, no? En aquest cas, dèiem a l'inici, tu com a vocal del CAVA. Quines són aquestes accions més destacades, les qüestions que, perquè segurament això, quan un s'està explicant de quin és el nou projecte, també fa valoració del que acaba, estigui o no estigui dins. El que no està dins normalment ho fa per criticar, i el que està dins per aplaudir les coses que pensen que han fet bé. En aquest cas, vosaltres, què destaqueu d'aquesta gestió?
0: Sí, mira, això ara t'ho diré, però abans deixa'm dir un de punts molt ràpids. Un és que demanem que es creï una planta per fer mos concentrat a la zona. I és molt important perquè en un estudi que es va fer fa 4 o 5 anys es va arribar a la conclusió de que si al moment de fer tiratge en vez de posar-hi sucres i poséssim mos concentrat, necessitaríem uns 30 milions de quilos de raïm per elaborar aquest mos concentrat. I això, doncs, en un moment d'excedent de raïm, doncs, seria boníssim, a part de que tot el procés es faria des del cep fins a la botella amb raïm. No? Mm. I un altre punt també que és molt important és que hi ha, sobretot gent jove, que vol començar o comença a elaborar escumosos i voldria estar dintre del cava, però la imposició que hi ha a l'hora de regularitzar el celler, doncs fa tirar enrere, perquè hi ha la mateixa normativa per un que comença i fa 1.000 ampolles que per un que en faci 10 milions. Llavors, un dels punts que portem és que fins a 20 o 30.000 ampolles hi hagi una normativa diferent, hi hagi facilitats perquè la gent es pugui incorporar. I
1: home, això està molt bé,
0: vagi creixent, evidentment, ja haurà de complir la normativa bueno, com els més grans.
1: De fet, ho hem explicat moltes altres vegades, per exemple, aquí al País Veí, a França, doncs hi ha excepcions amb algunes coses entre grans productors i petits productors, per exemple, amb el tema de la venda directa amb el Fermier, no? Clar, adequar-se als tamanys, i això també et fa créixer com a país, perquè algú llavors si s'hi posa, si va familiaritzant la forma de treballar dins de la DOCAB, després acabar de tirar aquests papers, si vas creixent o aquestes autoritzacions, doncs no es fa tan farragós ni és tan complicat com fer-ho de zero, i et dona més confiança per engegar el teu propi projecte. Per tant, sí que és una... Bueno, i de fet la del MOS també, vindran com a iniciatives molt, molt, molt xules, necessàries i interessantíssimes. Doncs ara sí, fem una mica de valoració, Jaume.
0: Sí.
1: Del més destacat.
0: Mira, hi ha uns quants punts. Un que nosaltres doncs hem defensat i continuem defensant, la no ampliació del territori cava, com hi ha altres zones, sobretot el Mendralejo doncs demanava créixer en hectàrees, i nosaltres veiem que la manera de tirar endavant és l'oferta i la demanda, és l'equilibri, i aquest equilibri està amb les hectàrees que tenim ara.
1: Per tant, això és decisió única i exclusivament del Consell Regulador, és a dir, dels que sortiu escollits?
0: Sí, perquè això cada 3 anys el Ministeri et demana si vols ampliar hectàrees o no. Llavors, doncs, depèn de com s'està, no ho fem perquè sí, vull dir, a part de que ja ho veiem a simple vista, però es fan estudis i es veu, doncs, si és necessari o no és necessari. Aquest moment, aquest any passat, a l'octubre, es va renovar, que ja feia 3 anys que l'ampliació era zero, i ara, per 3 anys més, doncs, s'ha fet el mateix. Per tant, d'això estem molt contents que estigui així, perquè ja veus, tot i no ampliant ens sobra raïm, només faltaria ampliar,
1: però,
0: no?
1: Això m'imagino, per anar també parlant de cada punt, però m'imagino que això sí o sí ha de generar tibantors amb la gent del Mendralejo, i és lògic, i també entenc que pot haver passat que Consell Regulador vegueu que alguna zona de Catalunya doncs hi calen, i com permetis ampliar amb alguna zona de Catalunya i no al Mendralejo, polèmica servida, no?
0: No, aviam, això evidentment, si s'amplia seria per tot el territori cava, això ho hem de tenir clar, perquè amb xerrades que hem estat tant al Mendralejo com a Requena i se'ls diu, escolteu, quan estem al Consell defensem tots els viticultors que estan escrits a la DOCAVA. Però les decisions no es prenen, perquè sí, ara et parlaré de dues fites més que hem aconseguit i que estem contents d'haver-ho fet, i és per tothom. Un altre punt important que s'ha posat en funcionament és la zonificació i la segmentació, no? La segmentació, començant per dalt, tenim el cava de paratge, tenim els elaboradors integrals, tenim el cava de guarda superior, tenim el cava de guarda, i la zonificació, doncs tenim les diferents zones i les zones hi ha subzones. A Catalunya tenim, com costarà de memòria, però bueno, el genèric és Comtats de Barcelona, després hi ha Baix de Noia Foix, que és la zona central del Penedès, hi ha la Serra de Ponent, que diria que és la zona de Verdú, després la de Tarragona, no faig dir com es diu, bueno, i la d'Alella, que es diu Serra de Mar. A Requena van aconseguir poder posar cava de Requena, i bueno, doncs mira, és per treure's el barret, perquè ells ho van aconseguir, en canvi aquí la zona central, que és el Penedès, no s'ha aconseguit, després hi ha Vinyedos del Mendralejo, vull dir que hem aconseguit poder zonificar i a més a més fer subzones. A l'etiqueta s'hi posen moltes més coses que no s'hi posaven, s'hi posa la data de desborjament de l'ampolla, que és important per saber el moment que s'ha desborjat i quan es consumeix, si ha passat molt de temps o no ha passat. Bueno, tot això s'ha aconseguit. I després hi ha un altre punt que també és molt important, que és la provisió de garantia qualitativa. I podríem estar parlant una bona estona, però doncs, bueno, amb això què es pretén? Es pretén que un any que hi hagi una bona collita es pugui guardar vi, perquè no ens torni a passar l'any 23 i 24.
1: Amb el míldiu.
0: Que no, com?
1: El míldiu era?
0: No, el míldiu va ser el 20, el 2020. Però el 23 i el 24, sequera, una sequera molt important, i com que no teníem reserves, doncs fins i tot es van perdre ventes per no tenir-ne. Per tant, la provisió de garantia qualitativa és això. Si hi ha un any que la collita permet poder guardar, doncs queda guardat, i no es qualifica fins que, doncs, demostrant que fa falta, doncs llavors es pot posar per poder embotellar el moment que es necessiti.
1: Ja.
0: T'ho dic ràpid perquè...
1: Sí,
0: perquè
1: sí, no, no, perquè... No pateix. Ja la darrera, jo a vegades em pregunto, i crec que tu t'havia tret alguna qüestió similar, potser l'última vegada que parlàvem, Jaume, que tu ho has dit molt bé, és com un president del govern, quan governa per tots... Però la teoria és molt bonica, després, evidentment, són persones i algunes coses potser ens fereixen, no ho sé, especulo. A mi, jo crec que em passaria. Clar, i veus el que dèiem, doncs aquesta estranyesa de que aquesta DO doncs, està en molts llocs, que realment qui ha aixecat la marca, qui ha creat el prestigi, qui ha fet tots els passos per ser DO, que són lents, farragosos, complicats, mal de caps, doncs és des d'aquí, i després, quan un hi entra... doncs part de la seva manera de vendre és dir allò de cava no català, no? Que és cert que és cava no català, no? Vull dir, tampoc no estàs enganyant, però no sé si allò, si dol, si a vegades teniu conversa i dient, home, i al revés, si us queixen dient, és que tothom dona per antes que el cava és català i no n'hi ha i no ho promocioneu. És a dir, aquesta relació que jo crec que no ha de ser pas fàcil i que us toca gestionar sí o sí, és gaire complexa o no tant com pugui semblar des de fora?
0: Jo diria que aquest moment, això s'ha suavitzat molt amb el que t'estava parlant ara fa poc, amb la zonificació. Mm. Per què? Perquè cada zona, a les botelles, pot posar a on està produït. O sigui, ja no és una lluita, vull dir, és si resulta que en un determinat lloc o una determinada cava fa un cava que agrada més, doncs agrada més, però ja no és allò de dir el cava català no el cava extremeño, no, perquè en aquest moment, com que tenim les zones, doncs cada ampolla va molt ben delimitat a on està produït aquell cava. Per tant, jo diria que aquest
1: punt.
0: Enfrontament que en un cert moment hi va haver, ha baixat, ha baixat, i
1: doncs
0: perquè
1: sí,
0: cada un pot posar clarament d'on està fet.
1: Doncs
0: l'ampolla.
1: Ho celebrem. Jaume Domènech, com sempre, moltes gràcies per atendre els nostres micròfons. Seguirem amb atents doncs, a què passa amb els resultats d'aquestes eleccions al Consell Regulador de la DOCABA, que seran el 7 de maig. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres, i si ens està escoltant algú des de la zona d'aquí als voltants de Lleida i pot votar la DOCABA, doncs que sàpiga que viticultors del Cava estem per defensar de tots els viticultors escrits al Cava. La veu de tots és la força del Cava. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: L'entrevista.
1: Doncs som i continuem amb una entrevista amb la que acabarem el programa, endinsant-nos al sector de l'Aviram, concretament parlant amb la Federació Avícola de Catalunya Catalana, i ho fem, sempre és interessant, perquè sempre diem allò que és el segon sector pel que fa al volum econòmic, però a més perquè fa uns dies doncs havia ja, jo ho dic així, la segona fase d'aquest aixecament del confinament per les granges. En va haver una fa temps, que en alguns municipis, per tant, podem dir-ho així, no sé si bones notícies importants per a aquest sector, i de tot això i més en parlarem amb el president d'aquesta FAC, d'aquesta Federació Avícola Catalana, el Joan Anton Rafecos. Molt bones.
5: Hola, bon dia.
1: Que són d'aquelles coses que s'esperen, perquè independentment del que entenc, president, que amb una granja que li pugui o no afectar, també és la projecció de cara a l'exterior per exportacions i coses d'aquestes, entenc.
5: Evidentment. Sí, ara, com bé he dit, la normalització és total dintre el sector avícola. Ja hi ha totes les granges fora de confinament, per tant, doncs, hi ha normalitat absoluta de tot el sector. Però, evidentment, mentre es pateix aquesta situació, doncs tot són complicacions, perquè les exportacions es limiten, perquè doncs hi ha països doncs que els poden acceptar sectorialment o no, o exigeixen que només siguin de producció de fora de les zones afectades. Vull dir, complicacions que, evidentment, fan que el circuit normal de compra-venda no sigui l'adequat.
1: I quins són aquests països? I faig aquesta pregunta també pensant que a vegades no és tan important el volum de països en què estan a favor o no, admeten o no, la regionalització, és a dir, entendre no només un estat membre, sinó les zones on hi ha o no afectació, perquè, clar, hi ha països que són grans consumidors de la nostra carn de pollastre o de la resta de l'aviram o dels ous, i altres que no tant. Per tant, no només és qüestió de quants hi trobem a un costat i a l'altre, sinó quin tipus són cadascun d'ells. Llavors, amb aquesta anàlisi, com ha anat la cosa?
5: Bueno, a nivell europeu no existeix aquest problema, perquè hi ha una normativa molt clara i, vull dir, doncs, està establerta. Això és a cada tercers països, i cada país, sigui el que sigui, països asiàtics sobretot, imposen un sistema de compra en aquest sentit, però està en funció a les seves necessitats. Vull dir que hi ha països que són molt més laxes en el sentit de que poden admetre producte amb menys limitacions, i en canvi altres que són molt severs i exclouen a tot el país, o sigui, a tot l'estat espanyol. Per tant, cada situació, cada país s'ha de tractar un a un per la situació que es va produint en cada moment, i que és canviable inclús durant el període que duren les restriccions. Perquè, com he dit al començament, doncs tot està en funció dels tractes que tens amb cada país. De tota manera, insisteixo, és una complicació, perquè tot això ha de passar pel Ministeri, és el Ministeri el que fa les sol·licituds, és el Ministeri el que diu els contractes, diuen així, perquè hi ha qui el respecta a la seva totalitat, i hi ha qui només parcialment. Vull dir, és un dia constant fins que s'acaba la prohibició com és ara i queda tot normalitzat.
1: I fins ara quina afectació econòmica ha tingut això? Perquè, evidentment, si tanquen un mercat o li tanquen una part de les
5: firmes... Sí, bueno, una valoració total en aquest moment encara no la tinc, perquè tot això ha sigut, doncs, és molt recent, no? I el que passa que la primera gravetat que té és la que afecta els animals directament, que com se sap, doncs, són animals que s'ha de sacrificar, i els propietaris dels animals és el que pateix les conseqüències més greus. A partir d'aquí hi ha tota una problemàtica que generen les empreses, tant si són físiques com si són jurídiques, per fer tots aquests tràmits, per continuar atenent els seus clients amb els productes i els contractes que tenen establerts. És aquí on aquesta qüestió de la influència aviar ho trenca tot, i on es genera una problemàtica que, en funció d'aquest altre tracte que explicava abans, doncs pot ser més greu o no tan greu econòmicament. En qualsevol cas, tothom en queda perjudicat, vull dir, tota la producció, que no només qui la pateix en aquestes circumstàncies, sinó els que hi ha al voltant, perquè s'ha de recordar que això, encara que sigui sectorial, doncs hi ha tots uns quilòmetres al voltant d'on sorgeixen aquests casos, que queden en una situació determinada que queda sota vigilància, i per tant tampoc poden fer circulació dels seus productes de la forma adequada.
1: Claro. Claro, i els maldecaps que comentaves, que no són temes menors, que depèn d'una administració o de l'altra, sempre són lents, són farragosos, evidentment...
5: Exacte, tot això passa pel Ministeri, no passa ni tan sols per l'administració catalana, que també, però vull dir, no pot fer el desenvolupament adequat, perquè tots aquests tractes passen, com dic, pel Ministeri, que són els que controla el nivell de la producció que pot accedir a aquesta circulació amb més normalitat en funció dels compromisos que hi ha.
1: Clar, i jo no sé quina fragilitat de tot plegat tenim, recordant que, no sé si això va passar, he d'anar a dir recordant, que pensant que això pot tornar a passar, és a dir, que hi hagi un confinament, una part d'ella, perquè aquesta és una malaltia ja que segurament no ens traurem de sobre, que tenen moltes aus salvatges, i que, per tant, algunes d'elles... Ho dic perquè en algunes notícies s'han parlat de les migracions. Cert és que les migracions doncs transporten malalties, però que algunes aus d'aquestes no són migratoris, per tant, estan aquí, i hi ha que marxen i hi ha que arriben. Clar, sent ja una malaltia que tenim aquí, no sé quan s'activa de nou doncs aquestes restriccions, perquè clar, si és en un sol cas es troba ràpid, per dir-ho així, no? Què és el que pot passar? No és tan fàcil que es torni a activar, per sort, pel sector, que ho sabem.
5: Bueno, en principi, val a dir que és una situació que lamentablement és probable que visquem molt de temps. O sigui, aquí cal recordar, per exemple, que aquí a Catalunya vam tenir un cas, per parlar dels últims 10 anys, vam tenir un cas amb ànecs el 2017, i després fins al 2023 no vam tornar a tenir un cas aquí a la província de Lleida, amb gall d'indis, bàsicament. Fins ara que l'any passat, que a finals d'estiu doncs se'ns van provocar, bueno, la tardor, doncs dos casos també aquí a la província de Lleida. Però cal recordar que a la província de Valladolid a finals d'estiu sí que hi va haver un brot important que va afectar a bastantes granges i que va significar un sacrifici de gairebé 3 milions de gallines reproductores, entre altres, per les gallines, perdó, reproductores ponedores, de gallines ponedores, que això sí que va ser un desgavell molt important, perquè això es va notar al mercat nacional. Afortunadament, el sector de l'ou té un sobrant, per dir-ho d'alguna manera, d'un 20%, amb la qual cosa, no de forma immediata, però en unes poques setmanes es va poder redistribuir, però si més no, doncs va tenir molta incidència amb el preu dels ous, i hi va haver alguna zona doncs que va partir una miqueta en quant als subministres, sense quedar desabastit, però sí que hi va haver una mica de problemàtica. Això ara en aquest moment està una altra vegada en una situació normalitzada, però em sembla que ens hi hem d'acostumar a viure d'una forma constant. Això semblava que ens anava afectant molt de tant en tant, però aquest any ens ha fet canviar el pensament a tot el sector. Vull dir, és una espasa de Damocles que tindrem permanentment a sobre, i que, d'acord amb la virulència que cada vegada ens pugui passar, doncs els moviments que hi poden haver seran de més quantitat o no, tant en volum econòmic com en quantitat d'animals que s'han de sacrificar. Per tant, aquí sí que serà important vigilar-ho i tenir en compte tots els procediments que hi ha ara i posar-los en pràctica amb el rigor a nivell de prevencions i tots els sistemes que es puguin utilitzar, que constantment estem investigant a nivell ja tècnic de què més es pot fer, perquè ens semblava que d'aquesta manera ja es podia anar controlant tot, però no, resulta que no n'hi ha prou. S'han de buscar noves fórmules per poder anar evitant o minimitzant aquesta situació.
1: Que a més és molt complicat de poder-ho complicar, que com passa doncs, amb altres malalties que afecten a granges d'altres sectors, doncs diem allò, els demanem als ramaders una cosa que ja fan, però els demanem que encara ho facin més, ho fan, però que encara ho facin més, que és extremar les mesures de bioseguretat, no? Però ens sí. Explicava el Néstor Serra, que com bé sabràs, abans era el responsable de la Viram d'Unió de Pagesos, ara ho és d'Uniones, que havia una xerrada potser fa un mes a Madrid, i que havia un expert, i ell era una mica, ho deia així, com reticent, amb el que anava a explicar, i deia, ostres, és que estem tenint menys problemes, crec recordar, amb les camperes, amb les gallines camperes, que no pas amb naus de pollastres a dintre, que clar, que allà és un búnquer, en molts casos, i que allà dona la sensació que allà no se te pot colar cap virus, i que amb les camperes no l'havien tingut pràcticament a arreu de l'estat, o quelcom així. Ell ho explicava, bueno, aquí sempre hi ha una mica de risc, el que escolte el Néstor en aquest cas, el que ens expliquen a mi, i jo tirant de memòria, em puc equivocar amb alguna cosa o potser cal fer una incisa, però més o menys crec recordar que deia que amb el cas de les camperes, que quan detecten qualsevol au problema marxen cap a dintre del galler, marxen d'allà i que això i altres factors, n'explicava més, doncs expliquen, ostres, que sorprenentment doncs, no hagi arribat amb explotacions com aquestes i altres que són això, naus que són búnkers les tipus instal·lacions aquelles allargades que ens ve la imatge, que per exemple se n'havia colat, no? Clar, ostres, això a vegades és molt difícil d'entendre, però també explica lo complicat i difícil que és poder batallar contra tot plegat, no?
5: Sí, és evident. Jo no disposo de cap estudi que certifiqui aquesta circumstància. La veritat, no m'ha arribat ni a mi ni a la nostra associació que pugui fer, que faci una valoració si té sentit aquesta qüestió. No sé, potser amb el temps sí que es podran fer estudis. No, perquè, és clar, tampoc és una malaltia que passem en aquí. Això ja, com se sap, és a nivell global, és a nivell mundial. Europa, inclús, aquests últims temps ho ha patit més que nosaltres aquí a l'estat espanyol. I, per tant, doncs, potser sí que aniran sortint estudis d'aquell que caldrà tenir en compte. Però jo aquest fet concret que m'exposes el desconec. No m'ha arribat res amb
1: l'aspecte. En qualsevol cas, també, la pregunta que et feia, no ara, sinó la d'abans, que preguntem allò de que pot tornar a passar, no perquè els ramaders ho faci malament, sinó perquè està a la natura i, a més, doncs, si ho expliquem amb la PPA, doncs els porcs senglars no volen, però en el cas de la grip aviar, doncs, vola, i l'accessibilitat i el moviment i fer de vectors, doncs, dona la sensació que sigui més senzill que altres malalties, no? O sigui, per tant, més problemàtic pels nostres avicultors. Clar, sabent que la tenim aquí, que la tenim al medi salvatge, al medi natural, i que pot tornar a entrar, i enllaçant-ho amb el que dèiem abans de les complicacions de la política i la logística a l'hora d'allò de dir, ostres, pots anar en aquest país i regionalitzar, si tornes a tindre aquestes restriccions, si tornes a tindre aquest confinament. Clar, jo m'imagino que encara que ara tinguem aquesta etiqueta que estem nets, m'imagino, i aquesta és la pregunta, aquest raonament que he fet jo ara de que pot tornar a passar, i ja tenen també la dificultat de la logística, en aquest cas de la comercial, clar, al millor amb algú que li vine des carn abans o un lloc de destí, no és que no se'n fiï de tu, i si li dius que estem nets, sinó que penses, el que pensem ho diem ara nosaltres. Si pot tornar a passar, m'embolicaré amb aquests d'aquí. I passat demà, encara que ho facin perfecte, a mi els declaren confinament, el meu estat no el vol, saps què? Fora líos, i me'n vaig a comprar amb unes firmes, amb uns no sé què, d'un altre país o d'una altra zona del món. M'imagino que això és un risc o una situació que deu estar passant. Insistim, no perquè no ho fem... perquè ho fem malament, que no ho fem malament, us ho prallo, no ho fem malament, tot el contrari, però també sempre ens diuen que en molts casos de vendes a nivell sobretot internacional, el que vol moltes vegades qui compra és seguretat amb la logística, i suposo que encara que haguem passat, insisteixo, la pantalla, doncs això deu ser una llosa que deu afectar.
5: Home, sí, és evident, però vull dir, hem de tenir en compte que això, com dèiem, és a nivell global, és a nivell mundial. No fa tants mesos hi van haver brots molt importants al Brasil que els hi va dificultar molt l'exportació, sí. I el Brasil és un dels principals productors de viram i d'altres carns, ja que parlem de viram, de villana en concret, del món. Vull dir que està clar, ens trobem tots amb les mateixes circumstàncies. Si hem de generar algun tipus de desconfiança, ens el generarem els uns als altres, perquè estem tots afectats en aquest sentit, no? Per tant, jo tampoc conto, vull dir, ja hi ha prou maneres de demostrar de com es fan les coses i que, evidentment, doncs, es certifiquen, no? I, per tant, el desenvolupament comercial ha de continuar sent normal una vegada acredites que tu has fet el que havies de fer en una situació d'aquestes, claro. Donat el cas que tothom sabem que això ens pot passar en qualsevol país. Claro. No conto que aquest, ara, en aquest moment, sigui un problema, no pas ara, no sé, en un futur, però no ho és ara, en aquest moment.
1: Doncs ho celebrem, eh? A mi particularment em feia patir, eh? Perquè a vegades mirem aquesta mena d'escenaris o qüestions, sobretot, que algú pot no caure-hi, no? Passem estrictament als ous, que veníem d'una... elevada pujada per precisament afectacions que tenien a zones grans productores del món, com crec recordar fa temps als Estats Units. Jo anava a comprar l'altre dia i pensava, dic, tinc entrevista amb el presi, dic, anem a mirar el preu dels ous, i de la sensació que segueixen doncs, amb aquests pics alts, ho explica això, altres qüestions, és a dir, quin és aquest dibuix per al consumidor d'aquest element que sempre ho diem que és bàsic de la cuina de qualsevol llar catalana.
5: Bé, és que ara ja ens trobem amb un altre tipus de problema amb quan parlem de preus de cost. Fins ara era evident que els preus eren per un excés de demanda. No oblidem també que l'ou està constantment, any rere any, pujant el seu consum. Per tant, doncs és un producte molt preuat. Això fa que si hi ha una mica d'escassès, doncs els preus pugin, que és el que ha passat durant aquest any 2025, no? Més consum, menys producció degut a la problemàtica aquesta que estem parlant. A nivell mundial, cal recordar que, per exemple, als Estats Units els ous van arribar a $15 en alguns estats a l'estiu passat. Ara ja no, ho tenen més normalitzat. Vull dir que estem dins un problema global. A més, ara no sabem cap on tirarà, però de moment tenim una altra guerra organitzada que també ens pot perjudicar moltíssim a tots nivells, una altra vegada com la guerra d'Ucraïna-Rússia, que ens va afectar amb els cereals, ens va afectar amb el combustible, amb el gas, i ara tornem a estar pràcticament igual. Vull dir que si no s'atures, tornem a tenir una problemàtica de creixement de costos importantíssima que s'hauran de traslladar tard o d'hora al consumidor. Tothom, això ja no és cosa meva, però eficientment estem mirant tots les notícies esperant que alguna hora ens diguin que el conflicte s'ha solucionat.
1: Sí, sí.
5: Avui per avui no sembla que sigui immediat, però tothom ho estem esperant molt perquè s'aturi, perquè només tal com està la situació ara en aquest moment ja és prou complicada, encara que s'aturi. Però almenys que no es compliqui més, perquè ara aventurada què ens pot passar és evident. És molt difícil aventurar-ho. La producció és la que és, continuem fent els mateixos ous, tornar a normalitzar-se, aquesta situació que parlava de Valladolid en uns pocs mesos tornarà a normalitzar, perquè ja farà una bona temporada que haurà passat aquest assumpte, i per tant doncs, hi tornarà a haver plena disponibilitat en tots els conceptes. Però aquest és un tema. L'altre és el que estem vivint i el que pot proporcionar aquesta situació. Això és, ara en aquest moment, és una mica... esgarrifós, perquè, vaja, totes les reunions que he estat, inclús amb l'administració, parlant d'aquest tema i de com es pot afrontar, doncs no són gens amables, la veritat.
1: Clar, i vaig especular, potser m'equivoco, sí que puja el preu de l'ou, va ser molt la notícia llavors, però clar, com que ara puja tot, és a dir, els problemes d'increment de costos els tenen qualsevol sector, i alguns d'una forma abismal, altres una mica menys, però clar, això a les llars familiars, entenc i especulo, si m'equivoco, això no torno a fer, que em corregeixes, però de menjar amb de menjar igual, les famílies s'han d'alimentar, i entenc també, doncs, que no sé si a l'ou això el beneficia, tot i que ho pugi de preu. Què dic això? És a dir, pocs menjars són tan bons, tan versàtils, pagant tan poc de cara a la butxaca del consumidor. Vull dir que sí que ha pujat, però segurament segueixen molt més barat que altres productes. Això està passant?
5: Sí, això és evident i està passant ara mateix, perquè a l'ou està un preu moderadament raonable. Hem de pensar que un ou de mitjà costa més o menys 3 euros la dotzena, per posar una quantitat, això deuen ser 25 cèntims, 28, però continua sent un producte barat, encara que percentualment doncs, vagi a pujar gairebé un 30%, no? Ara, en aquest moment, potser està una mica en millor situació, però insisteixo, aquestes properes setmanes o mesos, depèn que continuï aquest conflicte que tenim en marxa ara mateix, ens pot propiciar una altra pujada important, no? Perquè no només estem parlant de combustible, haurem de començar a parlar també de cereal. Lamentablement, aquí a Espanya som compradors de tota classe de cereal. Vull dir que ens ha de venir de tot arreu del món. Hi ha dificultats hasta per trobar contenidors, segons s'explica en aquest moment, no? Els ports estan tots amb dificultats de subministre en aquest sentit, i per tant això anem a parar a un món que en cap cas es havia previst que pogués succeir, no? I falta veure quin desenvolupament tindrà aquesta situació. La carn, i volia dir que respecte als preus, la carn de pollastre i els ous, que és el que ens pertoca a nosaltres, doncs estan els mateixos preus. No s'ha pujat, no s'ha tocat bàsicament, eh? Mm. Vull dir, està amb la normalitat que estava fa unes setmanes. Per tant, encara no ha passat res o no ha passat gran cosa. Mm. El problema és el futur immediat, que sí que insisteixo en aquest tema. Això sí que podria ser important.
1: Doncs ho seguirem, i més de tenir la sort de poder comptar sempre doncs, amb la presidenta de la Federació Avícola Catalana, en Joan Ramon, el Joan Anton Rafecas, que de nou ha dit sí als nostres micròfons, cosa que li agraïm i moltíssim. Moltes gràcies i fins ben aviat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
6: Per l'abril, ous 1000.
1: Doncs amb aquesta interessant conversa amb la Federació Avícola de Catalunya posem el punt final amb aquesta edició de l'Arrel. La setmana vinent hi tornarem. Ja ho sabeu, si algun programa és fidel a la cita som nosaltres, que no fallem mai, i ho farem amb aquesta mateixa vocació d'analitzar tot allò que preocupa i ocupa el món de la pagesia. Us ha parat Francesc Balanyà, que tingueu una molt bona setmana.

0: Rala, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants, Mariona Tasqué, estudiant de l'UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, ha arribat aquest dissabte al migdia. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Tasqué s'ha afegit també aquest passat vespre a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava precisament l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu Keshek, tots dos detinguts per Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquesta jornada de diumenge que serà molt semblant a la que vàrem tenir ahir dissabte, amb un cel ben carregat de núvols, però que avui sí que ens deixaran més precipitacions. De fet, aquestes hores del matí ens deixen algun ruixat, sobretot al sector del Pirineu i Prepirineu més ja datat, i a les immediates hores també es deixarà veure alguna gota a la zona dels ports. Però al matí, com diem, es presenta molt ennuvolat, amb alguna clariana que es podrà veure, sobretot a la Costa Brava. Al migdia, les temperatures inclús es recuperaran lleugerament i a la tarda tornarem a tenir una reactivació de les precipitacions que s'iniciaran per les comarques de Ponent i aniran abraçant el conjunt del Pirineu i també a les comarques de la Catalunya Central. Alguna precipitació també podrem veure a les comarques de Girona i de Barcelona. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I d'altra banda, les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar a les 10 del matí d'ahir dissabte i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Parlem ara de cultura, perquè Eros Ramazzotti ha fet parada al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'últim amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
2: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
1: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
3: Tinc una ampolla de moscatell dins del vàter.
1: I què fas amb aquesta?
2: Una ampolla de moscatell?
1: Una ampolla de moscatell.
3: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
1: Ah!
3: L'ampolla és buida, eh?
1: Val, sí, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
2: I no pot ser de llet o de whisky?
3: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta casa. Ah.
1: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
3: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
1: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
3: Bueno, sí, però no la veig.
1: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella.
2: Ah, sí?
1: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues, parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Una de les tripulants, Mariona Tasqué, estudiant de la Universitat de Barcelona de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet, va arribar ahir al migdia. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Ahir al vespre, Tasqué també es va afegir a la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament de Tiago Ávila i Saif Abu-Keshek, tots dos detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat en el servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica. La incidència va començar sobre les 10 del matí i es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i ha afectat totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. Això sí, es podien continuar demanant medicaments sense recepta. I les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en l'àmbit local, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona aquest dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i a l'entorn de la víctima, així com a la persona que va resultar ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què volia això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no, ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com bon estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
0: és
9: clar.
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
7: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
7: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
7: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Mm-hmm. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
7: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
7: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: clar,
7: per amor.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
7: Sí.
2: Perquè tu pots veure aquella persona que... Pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, bueno, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir... a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
7: Parlar amb els amics, sí. Per saber hòstia, què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics de, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia. Perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
7: sí, sí.
9: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
9: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
7: Hola, aquell... persona.
9: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
7: Oh!
2: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors... Té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com
2: potser...
0: ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic tipo, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins claro. I tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo.
2: Exacte,
0: no?
2: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
9: Sí.
2: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
7: Jo.
9: Ai, jo.
0: I això és un
7: jo.
0: Drama.
7: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
7: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
7: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: I ella ho va saber o no?
7: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
7: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
7: coses.
0: No vas necessitar sí. Distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
7: Clar, era tan bonic el vincle que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
9: No.
7: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic, també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor, al final, té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant.
0: Em veieu?
9: Sí,
10: però
0: i tant,
10: sí. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
7: Ostres,
10: literalment, literalment la conec des de que fa mateix. Mesos.
0: I et molesta que facin
10: no,
0: aquest...
10: No, no, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
7: Que bonic.
10: què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo ja...
1: A veure, Sara,
10: jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
7: Però petons on?
10: Tipo la galta,
0: I, Aaron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
7: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
0: I et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme. Vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
9: Totalment. Que a vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També, sí, també.
7: Sí. I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
7: Bé, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Deu només una, per tancar una cosa, eh? Però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
2: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
7: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
7: Una cosa.
9: No. Espera. Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a...

0: i va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
1: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
2: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
3: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
4: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona a la que demanar-li els apunts.
1: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
0: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
2: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
5: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
2: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
4: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
6: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
0: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
2: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
4: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
1: Tu mantén tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
7: M'agrada molt això que deien de, sí, dels referents que tenim en el cinema.
8: Sí.
7: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
8: Massa.
7: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
8: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí, després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
7: Exacte.
8: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
7: I que fàcil que és tot, no?
9: No tenen en compte les variables.
7: Exacte. Què vol dir les variables?
8: Ets una persona en una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix a l'institut. Guapo.
10: 1,80 m, sisplau. Què passa amb els que no som tan alts?
7: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
10: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
8: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
8: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè esclar, els nostres referents són tals i tothom ha tingut els mateixos referents.
7: I què seria, per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
8: Divers, molt divers.
10: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè
9: clar,
10: si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
7: que bonic això, per favor.
10: Està ple de veure's una abraçada.
7: Aaron, ets un romàntic, eh?
10: Sí, però és que...
8: ho copio per un poema, vale?
10: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista, mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
8: És l'èxit.
7: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
8: O que es gràcies.
7: Per què, com són?
8: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit. Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part del que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona... Bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual el que t'agrada.
9: És la persona.
8: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... que
10: exacte.
8: És amor el que sents.
7: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
7: Felipe,
9: no.
7: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, a mi no m'agrada el reggaeton. O sigui, és... Perquè...
7: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell
9: de lletres,

0: musicalment, sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
1: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara, que abans tu, no era?
0: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? No, no és una cosa que no m'agrada gens.
2: Una persona. Uh-huh.
3: Romantitzen el fet de la violació sexual.
0: Exacte.
3: Què collons és això?
1: Uh-huh.
3: Què és això?
2: No, és una nada d'olla molt heavy. Sí.
0: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
1: Clar.
0: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
1: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència.
2: Això hem parlat una mica abans.
1: És, el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
2: A veure, depèn, hi ha primers cops de tot.
0: Exacte, hi ha tot.
2: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
4: No, però
2: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
0: Jo tinc una opinió.
2: Tots són primers cops, digues, Felip.
5: Sí, digues.
0: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
1: Exacte, i tant.
2: Sexe.
0: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
1: Exacte.
0: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
5: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia, tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
2: El plaer de l'home.
5: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens, Narcís, Felipe, amb el consentiment.
1: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
6: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona. Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
7: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
8: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
9: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
10: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, s'ha pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
9: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a... amb malalties de transmissió sexual, amb límits, de tot.
6: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
10: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
9: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
1: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu ràpidíssimament. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
2: Els pares.
1: Els pares, tu a qui vas?
0: El meu germà.
1: Tu, Júlia?
2: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret.
5: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
2: Molt oberts.
5: Exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
11: Sí, la confiança que tens amb ells. Exacte, per parlar-ho. Sí.
2: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, jo crec que els pares podria confiar perfectament.
1: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
2: Sí, sí.
1: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
5: Tu que estàs enamorat, compte.
2: Sí, sí. Exacte, explica.
0: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... Lo de la cançó que no sé, tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com, l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
2: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia... No, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
0: Clar.
2: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
5: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
1: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
5: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
1: Exacte.
5: Pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
1: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
5: I deixar anar.
1: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
11: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegués que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar, fa recordar això i estic que malament.
1: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
11: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
1: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
5: Jo...
1: Una cosa rapidíssima.
5: És que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
1: Molt bé. Aquesta falta de llibertat,
5: sí.
1: A tu, Júlia?
5: Exacte.
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui soc.
0: Mm-hmm.
2: Sí. I això, sí.
1: Felipe?
2: Sí.
0: Ah, exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
1: Això, eh?
0: Clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
1: I tu, què no toleraries?
11: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
11: La ideologia.
1: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
5: Felipe.
1: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha sobretot és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
2: Sí.
1: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada.
2: Jo
1: i entre
2: tots
1: l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
0: Vinga.
1: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
0: Bueno, no?
1: A veure, obre aquest entrepà.
5: Després em menjo el pa, eh?
1: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
0: És de paper.
1: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
2: No és de fuet.
1: Escoltem la Sara.
11: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
1: Escoltem, a veure.
11: No havíem fet un ull.
1: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
0: Vale. Jo soc mediador.
1: Endavant.
11: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
1: Te'l repeteixo,
2: en Pau és el nòvio o...?
1: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu, que això de l'entrepà...
0: Però quin és el problema?
1: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
0: No, o sigui... La teva orientació sexual no t'afines com a persona. O sigui, tu 100% ets,
2: m'encanta,
0: clar,
2: això.
0: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
1: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
0: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què?
11: Yeah. Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
1: Sí. Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
2: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
0: Sin,
2: o sigui,
0: miedo.
2: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
1: i tu,
2: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
5: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
2: cosa. Oh.
5: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha... Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda.
0: Uh-huh. Sí,
5: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
1: Creieu que...
0: Creieu
1: que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, no, però, o encara continua?
11: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també.
2: Ara estic parlant amb tu.
11: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... Mai t'oblidis d'estimar-te primer.
1: Això mateix.
11: Sempre t'has d'estimar tu.
1: Que important,
11: pues, perquè,
1: és aquest missatge.
11: Si no,
5: moltíssim.
11: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
1: Uh-huh.
5: Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
11: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... L'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
1: Perfecte.
0: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. I em diu, jo li dic, però no tens por que tinguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment doncs, és complicat, però ella sí, segueix endavant i és sí, lesbiana. I ja...
2: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè sí, han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i sí, tu no ets lesbiana o gay, ets... ets la Júlia, en el meu cas,
1: una part més de nosaltres.
2: És una part aquí, més, exactament. I no, també no ha de suposar molt... un pas d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
11: Em molesta, mazo, perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
2: És que jo no sé sí, què sóc, de tot el que hi ha. No sé com es deia, hi ha una bandera que...
1: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
11: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons sóc?
1: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale, sembla molt... Espera, m'agafo la cadira.
1: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració màxima.
1: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
2: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
1: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
2: Vale, va.
1: Us diré 3 persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre 2 noies no és amor. Només són 2 amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
0: El David.
2: Això de negar l'amor entre 2 noies.
11: No la nòvia del Lleó, per mi,
5: Jo crec, si fos el tutor d'aquests 3 alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
1: Amb els 3.
5: Sí. Amb els 6.
2: Però
5: em sembla una brutalitat.
1: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
0: Sí, sí, sí. A veure, la segona noia...
1: El que considerem el més greu.
2: Sí, la segona noia
0: ha de tenir pati.
1: Sí, el primer era l'amor d'entre 2 noies, no pot ser.
2: Sí, l'amor entre 2 noies.
1: El de la dieta per agrada més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer que és un clar, o sigui, controlador,
1: saps? Red flags, clarament les 3, oi que sí?
2: Home,
0: sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret.
1: Exacte.
0: Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí, com pots dir
1: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
0: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelosa.
2: Sexo gelat, és extrem.
11: Tipo, les altres 2 persones, tipo, no era culpa seva, saps?
0: Exacte, tipo, és en David. Que...
11: És el, tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
0: O l'altra persona.
11: Això.
5: Jo estic d'acord amb el...
2: El David és el de l'últim, el de l'Instagram.
11: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
2: Les 2 noies, sí. Aquest sense pati, o què?
5: Sí.
2: Aquest
5: sense pati, jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pots recordar.
1: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
5: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant 1 hora perquè...
1: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
2: Sheila.
5: Hòstia,
11: per on comencem?
5: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria 1 hora parlant-ho amb ella, seria estimat a tu mateixa clar, i que... et fotin completament els pensaments i dels amers, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
11: Voler canviar.
5: Amb específic, sinó perquè...
0: Jo vull dir una cosa sobre això.
5: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
1: que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
5: El primer.
0: El David. El David.
1: Felipe,
0: el
1: David tu volies fora. Dir alguna cosa,
0: una cosa que no és d'aquestes persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes. Però jo, de fet, m'he canviat d'institut perquè ja feien, doncs, assajament.
5: Ho sento.
0: Llavors, em vaig canviar i, clar, vaig aprendre d'aquest assajament i, doncs, em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sigui, aquestes dues coses sóc jo, i me miro al espejo i digo, Felipe, estàs boníssim, o sea, por favor.
1: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Clar, com sí, ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
11: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro... Reina.
1: Això
11: ens ho diem amb la meva millor amiga.
1: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
1: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
0: Sí, sisplau.
1: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
0: Però què dius?
1: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
5: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
1: Totalment d'acord.
2: Sí.
1: Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Clar.
1: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après? A veure...
0: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Sobre la societat, toma, anem a...
1: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, que avui estem tots enamorats.
0: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
1: Molt bé. Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
11: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, exacte, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
1: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut. Moltíssimes gràcies a Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
2: Carreguem tant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla interceptats dijous passat per Israel ja han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. Una de les tripulants és Mariona Tasqué, estudiant de la UB de 20 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet. L'escoltem.
2: I bueno, això amb tota la complicitat dels estats europeus que han permet que es dugui a terme aquesta intercepció, que han permet que s'enduguessin aquestes dues persones a la Palestina ocupada i que més enllà de paraules buides no estan duent a terme cap tipus d'acció per exigir veritablement el seu retorn a casa amb la seva, amb la garantia de la seva integritat física.
1: Tasqué també es va afegir ahir al vespre la manifestació pel centre de Barcelona que reclamava l'alliberament dels detinguts per Israel. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat després de l'error informàtic d'ahir a l'hora de dispensar medicaments en recepta després de 12 hores amb problemes. La incidència es va acabar resolent a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I marxem ara fins a Olot, que acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. Enguany posarà el focus en els vincles dels nadons amb tallers, jocs i també un espectacle de circ. L'esdeveniment té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Des d'Olot FM ens ho explica Néstor Carvajal.
3: Es presenta la segona edició del Festival Infanteria. Es tracta de 4 jornades al centre d'Olot adreçades als infants de 0 a 3 anys i totes les seves famílies. El regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca que no hi ha festivals d'aquest tipus arreu de Catalunya i això el fa inèdit.
4: És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió, de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta-me, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui de part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
3: Com a dada, només a Olot, els infants de 0 a 3 anys representen aproximadament el 2,3% de la població, amb gairebé 890 nens i nenes.
1: I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Si avui el Real Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Això és Premià Mèdia i també és la vostra emissora local. Som a Broadway, som a Londres, som a Premià de Mar, som a la porta de l'escenari.

Des de l'estudi 1 de Premià Mèdia, Carles Soler a la direcció tècnica i un servidor vostre, Octavi Egea, us oferim un musical conegut i apreciat fins i tot pels que no són aficionats al gènere.

Segur que heu reconegut el musical West Side Story, concebut per Jerome Robbins, amb llibret d'Arthur Lawrence, música de Leonard Bernstein i debutant com lletrista Stephen Sondheim. Inspirada en Romeo i Julieta de William Shakespeare, la història està ambientada a mitjans dels anys 50 a l'Upper West Side de Manhattan, a Nova York, aleshores un barri multiracial de classe obrera. El musical explora la rivalitat entre els Jets i els Sharks, dues bandes adolescents de diferents orígens ètnics. Els Sharks són migrants de Puerto Rico i els Jets de diferents països europeus, polonesos i irlandesos principalment. El tema fosc, la música sofisticada, les escenes de ball prolongades, la història d'amor tràgica i l'atenció als problemes socials van marcar un punt d'inflexió en el teatre musical. When you're a jet, you're a jet all the way.

West Side Story es va estrenar a Broadway al Winter Garden Theatre el 26 de setembre de 1957. El repartiment estava encapçalat per Larry Kert com Tony, Carol Lawrence com Maria i Chita Rivera com Anita. George Chakiris, que en la versió cinematogràfica va interpretar Bernardo, el líder dels Sharks, fou Riff, el cap dels Jets, en el muntatge escènic. West Side Story va representar Broadway durant 2 anys. A Londres es va estrenar el desembre de 1958 i va estar en cartell 2 anys i mig. La versió espanyola de West Side Story es va estrenar al Teatre Tívoli de Barcelona el desembre de 1996 amb direcció de Ricard Reguant. Va ser un esdeveniment significatiu en l'escena del teatre musical espanyol. Un any més tard, el desembre de 1997, es va estrenar a Madrid, al Teatre Nuevo Apolo. La direcció de Reguant va ser lloada per la seva fidelitat a la producció original de Broadway. La producció comptava amb un repartiment de 33 actors i va ser un èxit comercial, guanyant-se el títol de «La mare dels musicals». El muntatge de Reguant continua sent celebrat per la seva contribució al gènere.

0: So much to believe. You're not joking me?
1: I have not yet learned how to joke that way. I think now I never will.
2: Ara és el moment de les tres cançons emblemàtiques de West Side Story: Maria, Tonight i America. Adoneu-vos que, al contrari de la versió cinematogràfica, on America és cantada per nois i noies, en la teatral canten només les noies. La lletra de la cançó és la mateixa en ambdues ocasions.

you've been shamed!

0: Això és el món dels musicals. Això és La Porta de l'Escenari. A Ràdio Premià de Mar.
1: Us estem oferint l'enregistrament de West Side Story de la reposició estrenada a Broadway el 19 de març de 2009 al Teatre Palace, en ple Times Square, representada durant un any i mig. La producció va afegir lletres i diàlegs en espanyol al llibret original en anglès.
2: I, Anton, take thee, Maria.
3: I, Maria, take thee, Anton.
2: For richer, for poorer.
3: In sickness and in health.
2: To love and to honor.
3: To hold and to keep.
2: From each sun to each moon.
3: From tomorrow to tomorrow.
2: From now to forever.
3: Till death do us part.
2: With this ring, I thee wed.
3: With this ring, I thee wed.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per intentar extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior, però finalment ha mort. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment i els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes de l'incendi. I alguns dels activistes catalans pro-palestins de la Global Sumut Flotilla, interceptats dijous passat per Israel, han començat a tornar cap a Catalunya en les darreres hores. En paral·lel, alguns centenars de persones es van concentrar aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament per part d'Israel de Tiago Ávila i Saif Abu-Keshek, tots dos detinguts. I les farmàcies catalanes recuperen la normalitat al servei per dispensar medicaments amb recepta després de 12 hores amb problemes per una avaria informàtica durant la jornada d'ahir. La incidència va començar a les 10 del matí i no es va resoldre fins a quarts d'11 de la nit i va afectar totes les farmàcies de Catalunya, unes 3.200 en total. I a Barcelona, el Parc Güell renovarà l'enllumenat dels camins principals de les escales dels Jardins d'Àustria i de la zona de jocs infantils del carrer d'Olot per millorar així la visibilitat en els recorreguts habituals i incrementar la sensació de seguretat. Les noves il·luminàries seran més eficients amb un baix impacte ambiental i integrades en l'entorn i l'objectiu de l'Ajuntament amb els treballs és millorar l'experiència d'ús del parc i reforçar-ne el paper com a gran espai verd de passeig i desconnexió per a la ciutadania. Els treballs que començaran durant la tardor s'allargaran un any i mig. I l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol per la mort ahir d'una dona al matí, com diem, a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, demà dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el condol a la família i entorn de la víctima així com a la persona ferida. I en cultura, Eros Ramazzotti va fer parada ahir al Palau Sant Jordi per presentar una història important de títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars publicada l'any 1985. I tanquem amb els esports. Ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna. Els blaugranes podrien ser avui campions de Lliga si el Real Madrid no és capaç de guanyar a l'Espanyol a l'RCD Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
4: ¿En marcha?
5: Bien, vamos allá.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Ahir va Bukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes de la flotilla Global Sumut detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. D'aquesta manera, el jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. I en successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions, que també han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat. I l'Ajuntament de Camprodon ha interposat per males conductes 50 multes en la gestió de residus, algunes reincidents. A través de les tres càmeres de videovigilància instal·lades a diferents punts del municipi, el consistori ha sancionat alguns veïns. Paral·lelament, també es treballa en la implementació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats. Des de Ràdio Ripoll ens dona més detalls Judit Espert.
2: A finals de l'any passat, Camprodon va instal·lar càmeres en tres àrees d'aportació per combatre les males pràctiques en la gestió de residus. Des d'aleshores i fins ara, el consistori ha sancionat fins a 50 conductes, algunes per veïns reincidents. Xavier Guitart és l'alcalde de Camprodon.
3: Ojalà no haguéssim hagut de posar cap multa, però la veritat és que la gent és molt incívica, la gent no utilitza bé el reciclatge i la veritat és que sí que us haig de dir que estem molt satisfets del funcionament que tenim i ja estem sobre la taula plantejant posar-ne més punts. Nosaltres podem entreure que hi ha la primera implementació, no?, i que tu et pots equivocar, tothom té dret a equivocar-se i per tant et pots equivocar. En una primera d'això és de 100 euros, però sí que és veritat que si ets repetitiu te'n vas a 300, 600 i fins a 3.000 euros.
2: Dins del mateix projecte, el consistori ja engegat la segona iniciativa, la que contempla la renovació de tots els contenidors, amb la col·locació de contenidors intel·ligents i la supressió dels soterrats.
1: Parlem també de cultura. Eros Ramazzotti ha fet part d'aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 85. I en els esports, ahir, victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna, que deixa els blaugranes a tocar del títol. Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Funky Tracks Radio.
6: Has tomado una decisión. Y es la adecuada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Ahir va Bukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel, continuaran retinguts. Tots dos han passat a disposició judicial aquest matí als jutjats d'Ashkelon després de ser arrestats dijous en aigües internacionals. El jutge ha ordenat prorrogar dos dies més la seva detenció. A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma al nord de Gaza, han començat a més una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures. Israel acusa els dos activistes i especialment a Bukeshek de tenir vinculacions amb Hamas. I una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonai. Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès la dona que havien rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. Els Mossos d'Esquadra ja s'han fet càrrec de la investigació de les causes. I el sistema d'emergències mèdiques també ha atès tres persones en un accident entre un cotxe i una autocar a l'autopista AP7 al Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donat d'alta al lloc dels fets i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Seguim parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també van detenir el passat dia 16 un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer en una aplicació de cites. La investigació va començar mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat molt greu. El detingut de 30 anys i amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. I tornem a parlar del trànsit, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des del 2014. Ho ha explicat a la CN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. I és que cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. I en els esports, victòria del Barça per 0-2 ahir al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. Els blaugranes, si avui el Madrid no guanya al camp de l'Espanyol, es proclamaran campions de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltant Ràdio Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
4: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
3: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
4: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i, en aquest cas, també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El dimarts 5 de maig, el foyer del Tecnocampus de Mataró es convertirà en l'epicentre del pensament crític i la reflexió social amb la celebració del tercer Fòrum Valors Mataró a Europa. L'edició d'enguany se centra en les fake news i la desinformació, així com els reptes que això suposa per a Europa a nivell legislatiu. Avui en parlarem amb Jael Caral, doctora en filosofia, professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i una de les participants de la taula rodona del fòrum. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica, el nou llibre de Guillermina Mecuy, que parla de les ferides encara obertes que va deixar el colonialisme europeu al continent africà. El text, editat per Espasa, reflexiona sobre com mirar cap al futur sense deixar enrere el passat, també pretén explorar solucions per crear un relat coherent i una autonomia social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? A què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Avui parlarem del correllengua, sobretot per posar-lo en valor. A hores d'ara, molts ja sabran el que és, però de manera resumida és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. I el fet que tingui el nom de cursa, de córrer, és perquè emula el que vindria a ser la flama olímpica. Es fan trams en què la flama passa per diferents mans i un cop arribats al destí, se celebren diversos actes.
1: Perquè se n'ha parlat molt aquests dies, l'objectiu del correllengua, Carles, podem dir que és reivindicar la llengua, al cap i a la fi, no?
2: Exacte. De fet, el lema d'aquesta edició, que és la 31ena, és sí a la llengua. No és cap misteri per ningú que la situació del català és complicada. De fet, n'hem parlat aquí alguna vegada. Ara bé, la participació està sent molt alta i està mobilitzant moltes persones que, preocupades per la situació del català, han trobat una organització que canalitza la defensa de la llengua.
1: Has dit 31ena edició, eh? Pensava que era un acte més nou.
2: Molta gent ho pensa, de fet, jo també, perquè al cap i a la fi la iniciativa agafa més força segons el moment històric en què ens trobem. El correllengua agermanat va néixer a Mallorca el 1995 i es va inspirar en la Corrica Basca, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país, que, de fet, encara es celebra i aquest març passat, doncs, ho van dur a terme. Ara, 31 anys després, el correllengua s'ha consolidat com a símbol de la promoció i la unitat lingüística del català a tots els territoris de parla catalana.
1: A tot això, Carles, quan acaba el correllengua i com s'hi pot participar?
2: El correllengua va començar el 19 d'abril. Sé que m'has preguntat quan acaba, però també hem de posar en valor que ja fa uns dies que s'està donant a terme. I va començar al cementiri de Prada, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i acabarà el dia 5 de maig a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En les jornades que queden, qui vulgui podrà participar corrent o en bicicleta, ja que depèn del tram, es fa d'una manera o d'una altra. I si pel que sigui no es vol fer esport, es pot participar en qualsevol de les activitats que es duen a terme al final i l'inici de cada etapa. Siguin concerts, combats de corrandes, mostres de cultura popular i moltíssimes coses més.
1: Sempre he pensat que tu faries bones corrandes, però això ja ho parlem un altre dia. Com està anant fins ara el correllengua?
2: De moment ha passat per poblacions importants com Girona o Barcelona i està sent un èxit. Cada acte s'omple de gent i també hi ha moltes personalitats del sector cultural que s'hi han volcat. Per exemple, a Barcelona hi va haver concerts de Catarres, Auxili, Elèctrica d'Arma i de molts artistes més. Però no només van cantar, sinó que també se'ls va veure participar en la marxa.
1: Per tant, has tenit molt d'èxit.
2: Moltíssim, i això em sembla una molt bona notícia per Catalunya i la seva cultura. També és una mostra que encara hi ha moltes persones que opten per la mobilització i per lluitar pel que creuen que és important. La llengua és la peça angular de la cultura catalana i gràcies a iniciatives com aquesta n'estic segur que la farem remuntar. Al cap i a la fi, és important que algú sàpiga canalitzar els reclams de la població i els reculli en una iniciativa com aquesta.
1: Tant de bo d'aquí un temps no haguem de parlar de la salut del català, perquè la tindrà molt i molt bona.
2: Farem que no.
1: Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan passava un minut de 3:45 de la tarda del 18 d'abril, l'estadi Ander Altenforsteri de Berlín va viure un moment històric. L'àrbitre va fer el xiulet inicial i davant d'unes graderies plenes de gom a gom va començar el primer partit de la història de la Bundesliga amb una dona entrenant un dels equips. Aquest mes d'abril, l'Union Berlín ha nomenat com a entrenadora Marie-Louise Etta, que s'ha convertit en la primera dona que entrena un equip de futbol masculí en un club de les 5 grans lligues europees. En començar el partit, Etta va mantenir un posat seriós, saludant protocolàriament l'entrenador visitant i donant tota l'estona una sensació de calma. Una tranquil·litat que ja havia volgut transmetre durant els dies previs, centrant els seus missatges sobretot en el futbol. Unes paraules que han estat més sobre camps de gespa que no pas sobre sostres de vidre. Però per sort o per desgràcia, la trajectòria d'Etta a l'Union Berlin passarà a la història i en aquesta història el futbol serà més aviat secundari. Tot i que cada cop més equips incorporen dones en el seu staff tècnic i amb l'auge del futbol femení són molts els equips i les seleccions que tenen un entrenador en comptes d'un entrenador, aquest senzill pas encara no s'havia fet en el futbol professional masculí més conegut. Entre els molts sostres de vidre que encara hi ha, el del futbol és un dels més durs i difícils de trencar. Potser per això el community manager de l'Unió en Berlín ha tingut un mes d'abril amb força feina. Les xarxes socials del modest equip berlinès, que fins ara sempre havia passat força desapercebut, s'han omplert els últims dies de missatges, alguns felicitant ETA, però d'altres també amb burles i masclisme. ETA és una pionera, una mena de primera exploradora que entra en un territori nou. Aquesta exjugadora nascuda a Dresden quan no feia ni un any que l'Alemanya s'havia reunificat és l'encarregada de fer el primer pas d'un camí llarg, perquè amb el temps, quan el facin les que vinguin a continuació, ja no siguin notícia.

Aquest mes de maig, el dia 5, Valors organitza la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que les persones que ens escolten s'ho passarien encara millor si us poguéssim veure Pere Sánchez i Carles Bancs.
1: Millor que no.
0: Ballar.
2: No, en Pere té més gràcia que jo ballant, jo
1: no,
2: crec.
1: No, sí, jo, vamos, supergràcia. Sobretot avui. Estem escoltant una cançó que té ara mateix 10 anys.
0: 10 anys, justos.
1: Va ser, bueno, justos, no sé, 10 anys amunt, 10 anys avall. Però que... Bueno, mesos amunt, mesos avall, dies amunt, dies avall, mesos, no sé.
0: Quina cançó és?
1: És la cançó Europa is Lost, que és el que jo crec que està a Europa, una mica perduda en aquest mar de superpotències mundials intentant dominar el món, com Estats Units, Rússia, la Xina, i aquestes coses, no? I mira, aquesta cançó de fa 10 anys que va escriure Kai Tempest, que és un raper de Londres, dels suburbis, i que les ha passat molt malament per sortir endavant a la vida, per tema de drogues, tema d'identitat sexual, tema etcètera, etcètera, doncs posa una mica... Toca el crustó, fa 10 anys va tocar el crustó a Europa, i aquesta cançó segueix vigent tocant el crustó a Europa.

0: Veig que no només t'agrada aquesta cançó, Carles Banks, sinó que, a més, ens va perfecte per parlar del tema que avui volem posar sobre la taula.
1: Ens va perfecte perquè la cançó diu que Europa està perduda i nosaltres, doncs, intentarem trobar-hi solucions. Avui no marxarem gaire lluny perquè el proper dimarts 5 de maig se celebra a Mataró la tercera edició del Fòrum Valors Mataró-Europa. Un any més, el Tecnocampus acollirà la jornada i aquesta vegada es parlarà de fake news, de la desinformació i dels reptes que això suposa per a Europa a nivell de legislació. En l'acte hi participaran Josep Maria Ganyet, Joan Reventós, Loreto Corredoira i Jael Caral. Avui en parlarem amb aquesta última perquè ens faci 5 cèntims del que podrem escoltar al fòrum.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs avui ens visita una d'aquestes persones que formaran part de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. És Jael Caral, doctora en filosofia, també professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra, i amb ella podrem parlar i reflexionar sobre tot aquest escenari de notícies falses i de desinformació. Jael Caral, benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Hola, moltes gràcies per haver-me contactat. I, bueno, i encantada de participar al fòrum i també de parlar ara amb tu una estoneta sobre aquestes qüestions.
0: Que tindrem la sort de fer un tastet del que donarà de si aquest fòrum el dia 5 de maig, però volíem aprofitar per avançar una mica els continguts que segurament posaran sobre la taula, que són molt interessants i ens afecten d'una manera o altra a tots nosaltres, no? D'entrada, Jael, com és que consumim tantes notícies falses actualment?
2: Bueno, jo crec que amb això té a veure molt la manera que tenim de consumir notícies, no? O sigui, abans hi havia uns mitjans tradicionals que eren, doncs, els diaris, la ràdio, no? La tele, i llavors allà hi havia com una mena de filtre, que no sempre funciona perfectament, però sí que hi ha un filtre, en el que teniu molt a veure els periodistes, no? I els que us encarregueu de que aquests mitjans funcionen bé. Ja dic, no és un filtre perfecte, però és un filtre. Però és que ara la manera que tenim de consumir informacions ha canviat, sobretot amb les xarxes socials, no? I aquí entrem en funcionament, doncs, una sèrie de mecanismes, els algoritmes, no? Que tendeixen a reproduir, no? A facilitar-nos aquella informació que té unes característiques que fa que a nosaltres ens atrapi més, no? I que té a veure, doncs, amb l'activació d'una sèrie d'emocions, no? I que, en el fons, aquestes plataformes el que busquen són clics, no? Llavors, clar, quan hi ha una informació que destaca per sobre la resta, és la que ens fa prestar-li més atenció, desgraciadament. Llavors, les fake news molts cops tenen un component, jo crec, d'espectacularitat, si vols, que fa que nosaltres li donem més importància per sobre de, doncs, una altra notícia sobre què ha passat avui a la guerra d'Iran, no? I ens anem a allò més concret, no sé, per exemple, sense anar més lluny, tot el tema d'Epstein, no? O sigui, el tema d'Epstein, hi ha uns fets que estan provats, però a partir d'aquests fets es genera molta altra, no vull dir informació, perquè, clar, si són fake news...
0: Clar, no acabaria de ser informació.

0: és aquí el caldo de cultiu perfecte per a les fake news, no? Es deia, per exemple, que l'havien violat un grup de memes, no? Això era una fake news com una casa que després va ser desmentida. Sí que és veritat que sembla, segons ella, havia patit agressions, però no eren de menes ni venien d'un centre de menes, no? Llavors, clar, això es presenta així a Twitter o a Instagram, on sigui, i la gent clica en allò, no? Jo crec que és aquesta barreja de coses, no? Una mica el desplaçament dels mitjans tradicionals que exigien, doncs, totes aquestes comprovacions per una altra manera de consumir les notícies que facilita, doncs, aquest tipus de contingut que acaba fent mal, la veritat.
1: Clar, perquè tenint en compte que som, en certa manera, esclaus, no? No només d'aquests nous hàbits de consum, sinó també d'aquests algoritmes, d'aquests mecanismes que ens condueixen cap on els interessa, d'alguna manera, i que és difícil esquivar, al cap i a la fi, les fake news. Com ho hem d'afrontar? Com podem ser responsables davant d'aquest context, que imagino que és complicat, i també quin paper juguen, per exemple, les plataformes de fact-checking, de verificació?
0: Mira, jo aquí crec que hi ha un tema molt important, que has mencionat tu la paraula responsabilitat, no? Jo crec que, donat que aquesta situació genera molts de prejudicis, si vols després també en podem parlar, no? Prejudicis d'entrada molts cops a la democràcia, perquè moltes d'aquestes fake news tenen una funció política, però de vegades també generen, doncs, desconfiança cap a institucions concretes. Un moment de molta alarma, doncs, quan va haver la pandèmia, quan va haver aquest, bueno, no sé com l'apagón, no? No sé com es
1: Sí,
0: diria en
1: sí, sí.
0: català. Doncs en aquests moments d'una certa preocupació, també d'una certa histèria, no? Perquè jo recordo les primeres hores de l'apagón, és que no sé com es diria en català,
1: Apagada.
0: a mi apagada. A mi em van arribar moltes informacions absolutament esfereïdores, no? Que si era un atac de Rússia, que si tal. Val. Aquí jo crec que hi ha, òbviament, una qüestió d'identificar no tant qui és el responsable, sinó diferents graus de responsabilitat. Hi ha algú que crea aquesta fake news? No? A mi em van arribar, per exemple, WhatsApps dient: la CNN acaba de dir que això és un atac de tal. Qui crea la fake news? Que hi ha algú que evidentment la crea amb una intenció determinada, però també qui facilita la difusió, que són, òbviament, les plataformes, però també qui la comparteix a nivell de consumidor. O sigui, crec que nosaltres no som del tot innocents en la propagació de les fake news, no? Perquè nosaltres, si tenim la sospita de que allò potser no és cert i que contribueix a crear una alarma, doncs potser ens ho hem de pensar dues vegades abans de seguir propagant aquesta falsa notícia, no? És a dir, que jo crec que la responsabilitat, per suposat, no és igual, però no hi ha una responsabilitat única, no? I clar, tu em deies els fact-checkings. Bueno, jo crec que aquests mecanismes poden funcionar, però a mi el que m'agrada molt, no, és aquesta idea de la ment col·lectiva, no? Com funciona la Wikipedia? I això ho vaig llegir una vegada a l'Economist, un article impressionant, que bàsicament deia: mira, és que a la gent el que li agrada és tenir raó, no? I a la Wikipedia, quan algú diu una cosa falsa, al cap de 10 minuts algú l'ha corregit. I crec que nosaltres també, individualment, també podem ser fact-checkers. I això es veu molt a Twitter, no? A Twitter molts cops algú publica una cosa i a baix et surt, no sé si ho has vist alguna vegada, però a mi m'encanta, a baix et surt: els usuaris han completat informació d'aquest post, d'aquesta notícia, no? Moltes vegades el que et diu és: aquest vídeo l'ha creat la intel·ligència artificial. Per què? Perquè, clar, aquí, si vols, també podem parlar, i suposo que al fòrum sortirà, no? Que hi ha tot el diguem, l'afegit ara, ja no de les fake news, sinó dels vídeos i les imatges falses, que encara ens desconcerten més, perquè fins ara admetíem que la paraula podia ser mentida, no? És a dir, bueno, tu llegeixes una cosa i dius: ho agafo amb pinzes, no? Si m'estranya molt. Però és que ara

0: Hem d'agafar amb pinces també les imatges, no? I això des del punt de vista dels consumidors i des del punt de vista també de trobar la veritat col·lectivament, doncs afegeix una complicació. Llavors, jo a la feina que fan aquestes empreses que s'hi dediquen, no? I que s'hi dediquen professionalment i que poden ser més o menys exitoses, també vull afegir el que podem fer tots col·lectivament, que de vegades és comprovar, no?, una dada i el lloc on es correspongui o que es facilite la participació dels que rebem aquesta comunicació i digui, això no és així, no? Això, aquí, aquesta imatge, per exemple, imatges, no?, de conflictes, no? Això no és Iran, això és Canadà. Això ho dic en referència a una imatge que es va popularitzar molt d'una noia cremant una foto d'una aiatola, no? Que resulta que no era a Iran, no? I està bé saber-ho. I qui ho diu? Els consumidors d'aquesta imatge.
1: Clar, és interessant això que planteges, perquè ara sortia, no, la intel·ligència artificial i els perills afegits que això suposa en la generació no només de notícies falses, sinó d'imatges i la dificultat
0: Imatges, sí.
1: que podem tenir de contrastar o bé, és veritat que sense intenció encara és més difícil, no? Però com a mínim saber quines eines tenim al nostre abast per poder-ho contrastar, no?
0: Sí, però jo et dic aquí, jo crec que també les plataformes mateixes poden donar-nos aquesta oportunitat de que algú que tingui informació millor doncs la pugui exposar i dir, mira, aquesta imatge no és certa o aquesta informació no es correspon amb el que... Llavors, jo crec molt en això també, no? En que siguin els mateixos usuaris, els mateixos consumidors, perquè en són molts, clar, és que són milions de persones i entre aquestes milions de persones potser és deixar parlar als consumidors és la manera més fàcil de vegades, no?, de contrastar aquesta informació. A mi almenys això crec que és una bona eina, més enllà que no substitueix, per suposat, sancions a les plataformes, que no substitueix empreses més especialitzades, però que, clar, sempre hi ha un problema, no?, amb tot això, que és on totes aquestes mesures per a evitar, no?, la propagació de fake news i el dany que comporten, doncs totes aquestes mesures no puguin acabar sent, diguem, un perill per a la llibertat d'expressió, no?, que suposo que és el gran problema de
1: Clar,
0: legislar sobre aquest assumpte.
1: és complicat, no? Sempre diem que les lleis arriben més tard que la realitat, però imagino que en aquest cas es fa molt difícil. És tot un repte poder legislar en aquest àmbit.
0: Sobretot perquè, clar, què és una fake news, no? És que aquest
1: Clar.
0: també és el problema, no? O sigui, una fake news, nosaltres podem donar una definició més o menys general, no? Està clar que la fake news té l'aparença d'una notícia i té una intenció d'influir, val? Però, clar, hi ha, diguem, altres figures, per dir-ho d'alguna manera, pròximes, però que no acaben de ser fake news. És a dir, moltes vegades, com diferenciem, per exemple, una fake news d'un ús parcial d'informació verdadera, un ús manipulador d'informació verdadera. Que aquella informació no és falsa, no és fake, però potser és incompleta. Potser jo no et dono tota la informació i llavors crea, doncs, un biaix que acaba tenint un efecte similar a una fake news, no? És a dir, una distorsió de la realitat, però en aquest cas amb dades que són verdaderes. O com diferenciar una fake news de vegades de la propaganda, no? Que es pot permetre, diguem, una certa laxitud en relació a la veritat. No? És a dir, quan tu estàs tractant de canalitzar un missatge, doncs es pot permetre, no sé, una hipèrbole, per exemple, o com diferenciar les fake news de una sàtira que no sigui molt explícita. Una sàtira no busca enganyar, busca, doncs, té un to humorístic, ridiculitzador, però que pot arribar a confondre. No? I llavors, clar, totes aquestes coses es barregen, que hi ha fake news que són molt, molt clares, no? Per exemple, doncs, aquestes notícies que vinculen les vacunes amb l'autisme. Doncs això ha estat refutat científicament, molt ben refutat. I tu podries dir, o totes les notícies fake al voltant de doncs, les vacunes del Covid, no? Liderades pel moviment antivacuna, amb una... Vale, molt bé. Però hi ha casos clars que no generen dubtes de que allò és una fake news i s'ha de tractar de limitar perquè a vegades generen efectes que són molt seriosos. Però al voltant tenim totes aquestes zones grises que, clar, per a mi la llibertat d'expressió és tremendament important, també des del punt de vista democràtic, no? I si volem, diguem, frenar les fake news, acabem censurant, doncs ho veig com, bueno, potser és matar, no?, mosques a canyonades. Sí.
1: Totalment. És un tema molt interessant, sí. Jael, i de ben segur que donarà molt de sí en aquest Fòrum Valors Mataró a Europa el proper 5 de maig a Mataró. Però abans d'acabar, molt breument, deixem sí. demanar-li si ens podem imaginar un internet sense fake news, o si això ja ha deixat de ser impossible. Ha deixat de ser possible, vaja.
0: Bueno, jo crec que ha deixat de ser... Jo crec que ha deixat de ser possible, bàsicament perquè saps què passa? Que de vegades només ens enterem que una cosa és una fake news amb posterioritat,
1: clar.
0: No? I llavors, clar, hi ha fake news que són molt òbvies, no? Però n'hi ha d'altres que esdevenen òbvies passat el temps. Mira, ara es va publicar, i amb això acabaria, es va publicar fa poc al País un article basat en un article periodístic, però basat en un article científic, dient que tot el tema dels nens robats, no?, durant el franquisme, els bebès robats, doncs que no n'hi havia ni un. Clar, això és una cosa que ha generat un rius de tinta i opinions i una preocupació, i hi ha gent que ha patit molt, però al cap dels anys hem vist, i dic, o sigui, ho publicava el diari El País, que no és sospitós, que va ser un dels principals, no?, mitjans que va difondre casos d'aquestos, etcètera, etcètera. Bueno, al cap de X anys rectifiquen. Amb això què fem? Era una fake news? No ho era? Se va convertir? Ho era des del principi, hi havia intenció de manipular, saps? Llavors, un internet net de tots aquests casos crec que és impossible. O sigui que ens haurem de conviure amb això.
1: I aprendre a fer-ho. Jael Caralt, doctora en Filosofia i professora de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ha passat molt ràpid, però per sort la gent que ens escolta té una nova oportunitat per parlar sobre aquesta qüestió i per escoltar reflexions com les seves el proper 5 de maig al foyer del Tecnocampus de Mataró en la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. Jael Caralt, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: En vull destacar que ha dit que nosaltres no som innocents en la propagació de les fake news, i per això em sembla que és molt important que s'eduqui a les noves generacions a saber discernir correctament en aquest àmbit.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltíssimes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per conèixer la natura que ens envolta i en concret alguns santuaris naturals, com sempre ben acompanyats de Josep Gordi. Com estàs? Com anem?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment. Cap on ens portes avui?
1: Avui us proposo viatjar fins als ports, que és una de les zones més meridionals de Catalunya.
0: Què té de particular aquesta zona?
1: Els ports és un territori que s'estén entre les comarques catalanes de la Terra Alta i el Montsià, però que també té continuïtat més enllà, és a dir, per la província de Terol, a l'Aragó, i per la de Castelló, al País Valencià. Alguns qualifiquen aquest espai com el Yellowstone català, és a dir, un territori molt curiós.
0: Per tant, el comparen amb el primer parc nacional dels Estats Units. Com és això?
1: Per l'extensió. Perquè, tot i que no és comparable l'extensió del parc americà amb aquesta zona, és un territori molt despoblat i, per tant, poc aprofitat econòmicament avui en dia i, en conseqüència, ha deixat força la seva dinàmica natural. Per tant, és un espai, diríem, molt salvatge, i d'aquí aquesta comparació. D'altra part, també, com Yellowstone, està sotmès al risc del foc, dels incendis, i en les darreres dècades s'han produït importants incendis en aquesta zona.
0: Això sembla que no ens en salvarem pas, eh? Imagino, Josep, que la diversitat paisatgística deu ser ben notable.
1: Evidentment, la diversitat ve marcada per l'altitud. Pensa que el cim més alt és el Caro, a 1.441 metres, i el punt més meridional, l'embassament d'Ulldecona, està a 476 metres d'altitud. I si tenim present les orientacions dels vessants, la diversitat encara és molt gran. Per tant, podem passar dels boscos d'Alzinar fins i tot a la Fageda.
0: Carai, i posem una mica de música aquest trajecte que estem fent?
1: Sí, i us proposo escoltar una veu de les Terres de l'Ebre, la Montse Castellà, que és tortosina i que té una llarga trajectòria com a cantautora, i us proposo escoltar la cançó Som aquí.

0: Josep, els ports són un parc natural, també?
1: Evidentment, és un parc natural, però són moltes més altres coses. Per exemple, hi ha una reserva natural parcial que correspon a la zona de Vallcaneres, on es localitza la Fageda del Retaule i el Faig Pare. També existeix un refugi de fauna salvatge, situat a la zona dels Estrets, i també hi ha una reserva nacional de caça, creada el 1966, i que té com a estrella la cabra ibèrica. Com a curiositat, dir que les cabres que tenim a Montserrat provenen d'aquesta reserva dels ports.
0: Com és que estem parlant dels ports com a santuari natural?
1: Primer, perquè és un territori aïllat, despoblat, salvatge, i tot això ens porta a la vivència de la solitud, de la tranquil·litat, de la pau, i també perquè existeix en aquest territori el santuari de Fontcalda, que és un espai on viure els lligams entre natura i espiritualitat.
0: Imagino que hi ha indrets especials per sentir aquests vincles interiors amb la terra, no?
1: Evidentment, Jo, l'espai més magnífic i isolat és el Barranc de la Fou. És un territori que us convido a passejar i que arrenca del pantà d'Ull de Cona i finalitza, per mi, un bon lloc, un bon acabament, és a la Fageda del Retaule.
0: Ja n'has parlat, aquesta fageda, Què té d'especial la Fageda del Retaule?
1: Doncs és la fageda més meridional del continent europeu. Per tant, és com una raresa biogeogràfica al mig d'un massís eminentment mediterrani, trobar-te doncs aquest petit rodal de faixos i un faig espectacular com és el Faig Pare.
0: Com és aquest Faig Pare?
1: Doncs és entremig d'aquesta fageda, evidentment amb un vessant obac, el Faig Pare és un arbre inconfusible, ja que bona part de les seves arrels estan al descobert. Per tant, és una arbre que està sota una petita inclinació i que permet això, visualitzar les arrels, i això li dona un caràcter molt, molt curiós. També té unes branques molt tortuoses en forma de canelobra, i per tant, quan ets davant seu, ets com si fossis davant d'un fort i ancià guerrer que es manté dempeus, lligat a la vida, ancorat a la terra, i que encara manté la seva vitalitat, altivesa i orgull. No? Jo sempre m'agrada parlar dels arbres monumentals com si fossin grans personatges, com si fossin vells, dels quals podem aprendre molt. Per cert, fa poc va caure una de les seves branques principals com a resultat d'una de les fortes ventades que hem patit aquest hivern. I els tècnics del parc van decidir deixar la branca a terra per visualitzar que estem davant d'un arbre vell, d'una d'edat avançada, i que, per tant, doncs, fràgil i vulnerable, i que també admirem de l'arbre allò que s'ha trencat. No només el caràcter majestuós que té, sinó també tots els elements que han anat caient com a resultat del pas dels anys. Per tant, altament recomanable la fageda, l'arbre i un espai, com que està en un mar totalment isolat i que per arribar-hi has de caminar, doncs un espai on establir aquests lligams amb la terra de forma molt contundent.
0: Avui hem passejat pels ports, t'he de dir que estava mirant fotos del Faig Pare i és impressionant.
1: És impressionant.
0: Ja en imatges, imagino que en persona encara més. Amb quina música tancarem?
1: Doncs tornarem, com que som temps de primavera, no? Doncs acabem amb una música festiva, altra vegada amb un grup d'aquestes Terres de l'Ebre, el Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries, i una de les seves jotes més famoses, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo.
0: Josep Gordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 del matí fins a les 10 d'aquesta nit per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos i referent a aquesta operació tornada, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'AP7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
2: I paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut també aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval, de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels 2 activistes retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
2: A Bukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passarem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Quan anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, victòria ahir del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont d'aquest 1 de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran l'AP7 i la C32 Nord.
1: A més, els vehicles passants no poden circular des de les 5 d'aquesta matinada fins les 10 d'aquesta nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits.
0: Com diem, l'operació tornada ja està en marxa. A hores d'ara, les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a l'AP7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, en aquests dos trams, a la C31 a Platja d'Aro, a la C35 a Vidreres o a la Nacional 2, també a Maçanet de la Selva. A més, la BB-5151 a les Franqueses del Vallès està tallada en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. I arrel de tot això, el sistema d'emergències mèdiques ha atès avui 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7, precisament al tram de Maçanet de la Selva.
1: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers hi han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I seguim parlant de mobilitat, concretament en matèria d'accidents, perquè les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament aquests successos i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
1: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent cap de la Divisió d'Investigació Viària. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra que a l'alça des del 2024, concretament, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals, i tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Ashkelon, on han estat traslladats.
1: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja han tornat a Catalunya. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
2: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
3: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats ja a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
2: Saif Aboukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Aboukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
4: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
2: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Música. Obrim plan ara de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta passada matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú, concretament al primer pis del carrer Bonaire.
1: Els bombers han rebut l'avís poc després de la una de la matinada i han desplaçat tres dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos, que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. En l'operatiu hi han participat tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: Seguim amb successos, perquè els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, concretament al districte de Ciutat Vella.
1: Cinc minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment ha mort. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Més detencions, en aquest cas una del passat 16 d'abril, que s'ha conegut avui un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer a través d'una aplicació de cites.
1: La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona, en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. El detingut de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop guanyada la seva confiança, va extorsionar la víctima per aconseguir diners, la va aïllar progressivament del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment.
0: I un últim apunt, perquè l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha decretat dos dies de dol per la mort d'una dona ahir dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles.
1: A més, dilluns a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar la mort violenta. En un missatge a les xarxes, l'alcalde Eduard Sanz ha expressat el seu condol a la família i entorn de la víctima, així com a la persona ferida.
0: Passem ara per Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recupera aquesta setmana que ve diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
1: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells d'abans de la incidència a Gelida, registrada ja fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
5: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui hem de parlar també del Dia de la Mare, i és que amb motiu d'aquesta celebració, entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
1: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
6: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, polof. Y cuando ya nació el niño ya volvió a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolían mucho las manos, los brazos, y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho, porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
7: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase, porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones, y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
1: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: A més, aquest Dia de la Mare té un notable perfil comercial. Floristes i pastisseries viuran avui, doncs, un dels millors dies de l'any pel que fa a vendes.
1: És el cas de la pastisseria Triomf i de la botiga Flors i Plantes Araceli. Escoltem les gerents d'aquests negocis i els compradors, que avui han sortit per comprar un detall.
8: Al final busques un regal per la mama, llavors ja des de la clàssica Sara fins a la rebosteria, les lioneses, la mama que li agrada, llavors fer-li un regal a la mama o una caixa de bombons.
9: Haciendo muchos encargos, muchos ramos, muchos centros, muchas cosas, muchas orquídeas, muchas plantas.
10: Y hemos pasado por una floristería, estaba muy bonito y le he comprado esto a mi madre.
11: Siempre tener un detalle con ella, pasando por Barcelona y acordarte de ella, pues es importante.
1: Comptant els regals de perfumeries, moda i complements i experiències, la facturació d'alguns negocis pot augmentar un 50% aquests dies.
0: Hi ha certa preocupació a les entitats del lleure educatiu derivat de la cancel·lació de les colònies escolars de cara al curs que ve.
1: Més de 700 escoles i instituts s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Ens amplien els detalls Esther Minguell.
12: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
13: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
14: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats. La qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
12: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Moment ara per aturar-nos a la 31a Fira del Vi de Falset, que posa el punt final a aquesta 31a edició. Enguany la fira ha durat un dia més pels cellers del que és habitual.
1: El recinte firal, a part del vi, ha comptat amb nombroses actuacions musicals per a tots els públics. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Falset, Jordi Soldevila.
15: La Fira i Mercat del Vi de Falset arriba al seu darrer dia amb el cel ennuvolat i alguna gota esporàdica que ha caigut just en el moment de l'obertura dels estands. Resta només algunes hores per tancar el recinte firal amb una setantena de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat, que ja porten 3 dies atenent i explicant als visitants d'aquí i de fora de l'estat els diferents vins que ofereixen. Mercè Ramos, copropietari del celler La Placeta, explica com afronten el darrer dia de la fira obert al gran públic.
16: Des de la nostra tipologia de celler, que som micro i ho portem entre 2 persones, és moltíssima feina. Sí, són moltes hores de dedicació, d'explicar, de parlar. Ara ja tinc fins i tot la veu una mica més fosca, però bueno, se fan amb moltíssimes ganes perquè realment doncs, el retorn és molt positiu.
15: Encara en el marc de la fira, demà es celebrarà el tast només per a professionals a l'absis del Castell de Falset. Des de l'organització estimen que la participació final podria quedar lleugerament per sota dels 35.000 participants de l'any passat, un descens degut al temps insegur d'aquests dies.
0: I d'altra banda, les festes majors són per molts joves el primer contacte precisament amb l'oci nocturn i el consum també d'alcohol, però beure, com sabem, no és indispensable per gaudir.
1: Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de Joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. Ripoll, com a inici del calendari, serà la prova per veure com funciona aquesta nova campanya que se suma a les ja existents, al Punt Lila i de Festa amb Bus. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
17: Amb l'inici de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès engega una nova campanya de sensibilització. Des de l'ENS i després de veure informes recents, han decidit que cal actuar envers els joves i el consum d'alcohol. L'objectiu no és prohibir, sinó conscienciar, sobretot els nois i noies que s'inicien en el món de l'oci nocturn. Dèlia Duran és la consellera comarcal de Joventut i Laura Vidal, la tècnica de Joventut.
18: Hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any. L'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any per començar la Festa Major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.

0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, perquè Eros Ramazzotti ha fet parada aquest dissabte al Palau Sant Jordi per presentar una història important, títol del seu últim àlbum i també d'una de les seves cançons més populars, publicada l'any 1985.
1: Això ja era una declaració d'intencions per a un concert que ha revisitat nombrosos clàssics i que ha servit al cantautor italià per celebrar 40 anys d'èxits. El concert ha arrencat amb Taxi History, seguit de Quanto Amore Sei i un cuore con le ali. No ha faltat Piu bé la cosa o Un Angelo Disteso al Sole. I també ha dit Barcelona t'estimo. En català ho ha dit Ramazzotti al principi de la nit. Les entrades per aquest dissabte estaven exaurides i l'artista ja ha anunciat un altre concert al Sant Jordi el 27 d'abril de l'any vinent.
0: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Robert Lewandowski i Ferran Torres, tots dos al tram final del partit.
1: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
0: I per la seva banda, la primera federació, el Nàstic, salva els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
1: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia, duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat, es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Astals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia i, per aquesta raó, també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita, a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la Nova Creu Alta.
0: I canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, a la Lliga ACB, on aquest migdia el Manresa tenia un compromís molt complicat a casa davant del València Bàsquet. Anem a conèixer ara el resultat del partit, connectant en directe amb el company de Ràdio Sallent, Pol Farell. Pol, bon dia.
4: Bon dia. Que ha fet màxim en... El Baix que ha aconseguit un triomf molt important, capital, memorable, d'aquests que recorden durant molt temps, d'un València Bàsquet, dels millors equips d'Europa, un triomf per 104-102 en un final d'infart que ha acabat amb un triple letal de Retino Asohan, el base del Baix Manresa, autor de 30 punts i líder d'aquest triomf, que suma la genitoria per l'equip de Diego Campo. Pràcticament, ja matemàticament, són salvats. I, per tant, un triomf molt important davant un equip que està pensant potser més en Europa, en el play-off de l'Euroliga contra el Panathinaikos, però que ha sucumbit davant un equip manresà que ha fet un partidàs d'inici a fi.
0: Moltes gràcies, Pol. I com bé expliques, una autèntica alegria més a última hora per al Manresa amb aquesta victòria davant del València Bàsquet.
1: La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir, victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix, a més, per segellar la permanència. Menys sort va tenir el Jallopos Lleida, que va perdre per 99-91 a la pista del San Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència amb el marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada a les 7 de la tarda d'avui, rebent el Palau Blaugrana al Gran Canària.
0: I parlem també de bàsquet femení. A la Lliga Femenina Endesa avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espar Girona i el

0: Leganés.
1: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Íñiguez. La prèvia del partit des de Girona FM, Jan Torrent.
2: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6 i 10 de la tarda, l'Espart Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanya aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Íñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Íñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
3: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
2: Serà clau aturar la producció ofensiva de Aminata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
0: I recuperem un apunt de futbol, en aquest cas perquè l'AM Lleida perd la categoria. Les lleidatanes van perdre i van veure com les rivals a la classificació guanyaven, i això ha fet que acabin perdent la categoria i la temporada que ve jugaran a Segona Federació.
1: El descens, a més, implica també el descens a l'AM B, que baixarà ara a Tercera Federació. El Barça B s'ha proclamat el campió de Primera Federació i l'Europa ja feia setmanes que havia descendit també a Segona Federació.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més meridionals.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retencions vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a l'AP7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú.
2: Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció de dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel, Saif Abu Keshek i Tiago Ávila.
2: Abu Keshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara, i a primeres hores de la tarda, amb prou feines passem dels 22 a 23 graus, els valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres. Tots dos al tram final del partit avui. Els blaugranes es poden proclamar campions de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda, i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 i fins a les 10 per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits. Des de les 12 i fins a 2:45 d'avui, han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 vehicles previstos fins a les 12 d'aquesta matinada.
0: A tot això, com diem, ja està en marxa aquesta operació retorn, i a hores d'ara les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, a la C31 a Platja d'Aro, C35 a Vidreres, o a la Nacional 2, precisament al tram de Maçanet de la Selva. A més, la carretera BB-5151 a les Franqueses del Vallès, tal com hem informat anteriorment, continua tallada en tots dos sentits a causa d'un accident. I al fil de tot això, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès també 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 i precisament al tram de Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu. Els bombers han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I al fil de tot això, les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament accidents de trànsit, i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
2: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i, tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel, parlem de Saïf Boukeshek i Tiago Ávila, estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Askelon, on han estat traslladats.
2: Avui han declarat a la cort i colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja ha tornat a Catalunya. Ens ho explica Norma Lebrero.
4: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
5: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats i a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
4: Saïf Boukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Boukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sali Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
6: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
4: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plana de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
2: Els bombers han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. I en l'operatiu hi han participat 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
0: I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra aquesta nit, en aquest cas un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
2: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. L'autor dels fets es va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
0: Fem un cop d'ull ara a Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recuperarà aquesta setmana vinent diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
2: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells abans de la incidència registrada fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
7: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continuen les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
0: I avui també se celebra el Dia de la Mare i amb motiu d'aquesta festivitat entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades precisament per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès un total de 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
2: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
8: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues polof. Y cuando ya nació el niño ya volvió a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho. Porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
9: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
2: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
0: I anem ara amb un apunt polític perquè la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, acusa Vox d'impulsar un apartheid amb la seva idea d'implantar la prioritat nacional als serveis públics. L'escoltem.
10: Necessitem que a l'extrema dreta i a la dreta que se li està apropant que se'ls hi caigui la careta, perquè realment aquest concepte de prioritat nacional, tot i que algunes persones poden semblar-li lògic, el que hi ha darrere doncs, és una estratègia de reduir drets i de tenir persones de primera i de segona. A Catalunya hem tingut onades migratòries des de fa segles i jo mateixa sóc filla de persones que van venir d'altres parts d'Espanya i jo mateixa he progressat perquè els meus pares van poder accedir a un estat del benestar i una educació i jo crec que això és el que defineix Catalunya i hem de posar una línia vermella contra aquells que volen trencar-ho i que volen excluir de l'estat del benestar tot un conjunt de persones que, a més, moltes vegades són les que tenen menys recursos. Vull dir, la prioritat nacional és un plantejament classista i xenòfob, des del meu punt de vista.
2: La consellera ho ha dit al programa Ciutadella, que podreu seguir avui diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem ara de natalitat, perquè el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el parc.
2: Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. Ens n'informa Carina Baibé.
4: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
11: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
4: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Anem ara amb notícies d'àmbit local. Ens n'anem fins a Cardedeu, on s'ha celebrat una nova edició de la cursa solidària en aquest municipi del Vallès Oriental.
2: Una cita que combina esport i compromís social i que any rere any mobilitza centenars de persones amb un objectiu clar: córrer per una causa. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
12: A Cardedeu aquest matí s'ha celebrat la 30a cursa de Cardedeu, enguany la 9a edició solidària, en la qual els diners que es recapten es destinen a entitats no governamentals que vetllen pels interessos dels més vulnerables. L'entitat beneficiària d'aquest any serà l'associació esportiva Pompeu Fabra, que impulsarà el primer centre internacional de bàsquet inclusiu. Això expliquen des de l'associació.
13: Pues el primer centre és una construcció, és un projecte que estem fent des de l'associació esportiva, ja fa molts anys que treballem. Ja portem gairebé 20 anys fent bàsquet inclusiu i ara hem arribat al moment, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de crear un espai propi per l'associació on poder promocionar la inclusió social a través del bàsquet.
12: La jornada ha reunit centenars de participants en diferents modalitats, en un ambient familiar. L'organització destaca la bona participació i posa en valor la combinació d'esport i solidaritat que un any més ha mobilitzat el municipi.
0: I seguim parlant d'aquesta crònica local amb un referent esportiu. És que un repte extrem amb aquest objectiu clar. Parlem d'Alfonso Ortega, que es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo.
2: És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
14: No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades, en una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Ortega explica la motivació.
15: La motivació és ajudar, i ajudar els nens, i sobretot això, els nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, pues, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
14: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros, i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000.
0: I obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de la Fira d'Abril de Bonavista, que tancarà portes aquesta nit després de 3 dies de festa.
2: La 32a edició del certamen compta amb 14 casetes, fira d'atraccions i actuacions musicals. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
16: La Fira d'Abril s'ha ubicat un any més a l'aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats. Un total de 7 entitats socials de la ciutat sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa ocupen les 14 casetes de l'edició 2026 d'aquesta tradicional i històrica Fira de la Ciutat. Juan Mar Rubio, president de l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa de Tarragona, destaca la gran tradició de dansa flamenca que hi ha a la ciutat i que passarà per l'escenari central de la fira en forma d'actuacions.
17: Aquestes escoles que pràcticament tenen la seva petita escola i no tenen escenaris, és una gran oportunitat per poder tots els nens, la canalla sobretot, que els agrada ballar, que puguin demostrar el que porten dins.
16: Una desena d'escoles de dansa i entitats s'han afegit enguany a la dotzena d'artistes de la programació artística amb 23 actuacions programades a l'escenari principal.
0: Marxem ara fins als carrers del nucli de Sant Joan de Palamós, que es guarneixen al llarg de tota la jornada d'avui en una nova edició de la Festa Sant Joan Florit.
2: Els veïns i veïnes engalanen amb flors i plantes 16 carrers i una vintena de patis i jardins al barri vell d'aquesta localitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Tot plegat enmig d'una gran festa en què hi ha activitats infantils, música en viu, exposicions de pintura, xerrades culturals i un dinar popular. Tot organitzat pels mateixos veïns del nucli palamosí de Sant Joan, que col·laboren activament perquè el Sant Joan Florit sigui tot un èxit. Carla Sala és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Joan.
19: Molts anys cap aquí, doncs, han anat agafant un caire molt festiu i molt, sobretot, participatiu, de cares als veïns, i és una manera de conviure entre el veïnatge, de preparar-ho abans, de trobar-se per fer les decoracions i després d'obrir-ho al públic en general.
18: La festa arriba a la seva 23a edició i per primera vegada aquest any institueix el lliurament del ram honorífic Sant Joan Florit en un acte de reconeixement a la persona o col·lectiu que ha destacat més per la seva dedicació envers el poble de Sant Joan.
0: I un últim apunt en cultura. Móra la Nova s'ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic museu a l'aire lliure amb la celebració de la tercera Festa del Vapor.
2: Una fira que ja es posiciona com un referent del patrimoni industrial a tot el sud d'Europa i que té un impacte directe en el turisme de la Ribera d'Ebre. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
20: El soroll de les calderes, l'olor del carbó i el moviment de màquines amb més de 100 anys d'història han omplert el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova durant la tercera edició de la Festa del Vapor, celebrada de l'1 al 3 de maig. El públic assistent ha pogut veure des de joies històriques de via mètrica fins a locomotores més grans que circulaven per la xarxa principal i fins i tot una antiga bomba de bombers de l'any 1880 que en lloc de motor de benzina utilitza una caldera de vapor per llençar l'aigua. Escoltem Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
21: Diguem que el dia d'avui hi ha un tren llançadera que és amb una màquina dièsel, i després totes les altres locomotores que tenim són totes locomotores de vapor. Via de mètrica, via de 60 i via Renfe, dos de via Renfe, una de via 60 i una de via mètrica.
20: La fira tanca portes consolidada com el gran focus d'atenció del vapor al sud d'Europa.
0: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit.
2: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
0: Baixem ara fins a la primera federació perquè el Nàstic ahir va salvar els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
2: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació de la primera federació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe de la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'avaràs perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia, duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat, es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta Kaiser, expulsat a Marbella, i David Astals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un quart de set, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la nova Creu Alta.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La Lliga Femenina Endesa avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espart Girona i el Leganés.
2: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Íñiguez. La prèvia del partit de Girona FM, Jan Torrent.
3: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6 i 10 de la tarda, l'Espart Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Íñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Íñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de play-off.
5: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
3: Serà clau aturar la producció ofensiva de Aminata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
0: I a la Lliga CB aquest migdia, victòria de prestigi del Manresa a casa davant del València Bàsquet per 104-102. La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència.
2: Menys sort va tenir el Jaio Pozlleida, que va perdre per 99-91 a la pista del Sant Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència al marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada avui a les 7 de la tarda rebent al Palau al Gran Canària.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins a 2:15 d'avui diumenge han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit d'avui. I és que l'operació de tornada del pont de l'1 de maig preveu que, sobretot des d'ara a les 3 fins a les 6 de la tarda, hi hagi el gran cúmul de vehicles, on les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord. Precisament per això els vehicles pesants no poden circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per la P7 entre Maçanet de la Selva i Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits de la marxa. Precisament ara mateix, en actualització del Servei Català de Trànsit, les vies presenten poca acumulació de vehicles, tot i que a l'AP7, entre sobretot l'Alt Penedès i el Baix Penedès, en direcció Barcelona, i també entre el que seria la Roca del Vallès i Cardedeu, hi ha circulació intensa en aquests dos punts. I precisament en successos i sobretot a l'AP7 a Maçanet de la Selva, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar. L'autocar portava 44 passatgers, una dona ha estat donada dalt del lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona, un en estat greu i l'altre en estat menys greu. I seguim en successos, ja que una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. I en plana internacional, la flotilla Global Summit ha denunciat que la cort israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels 2 activistes retinguts per Israel, Saif Abukashek i Tiago Ávila. Van ingressar a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam i denunciant maltractaments i tortures. I seguim encara en aquesta plana, ja que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat ara amb una retirada més gran de militars a les bases nord-americanes situades a Alemanya, que inicialment el Departament de Defensa havia xifrat en 5.000 efectius. En paral·lel, també el president nord-americà ha ratificat i ha assegurat que revisarà l'últim pla de pau enviat per l'Iran fa 48 hores. I tornant a casa nostra, l'alberg municipal del Serós, el Segrià, obrirà portes demà dilluns per donar servei d'allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. I parlem en clau cultural, ja que el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova convida a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores de vapor. Ja en esports, avui el Barça podria ser campió de Lliga si l'Espanyol guanya el Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui parlarem d'un punt d'inflexió que pot canviar completament la manera com entenem el treball i la tecnologia. Fa simplement unes setmanes, fa ben poc, l'empresa Anthropic va prendre una decisió insòlita: no fer públic un dels seus models d'intel·ligència artificial més avançats, conegut com Claude Mythos. Per què? Per què va decidir no fer-ho públic, encara que va fer molt soroll dient que no ho feia públic? Doncs per considerar-lo que era potencialment perillós. Hem arribat a un punt on les novetats amb intel·ligència artificial comencen a ser, en opinió dels seus creadors, perilloses. No és simplement una millora més, és un canvi de règim. Estem parlant d'un sistema que comença a prendre decisions per si sol, a detectar problemes que ningú li ha indicat i a executar estratègies complexes amb una certa autonomia. I això, evidentment, trenca una idea que fins ara donàvem per segura, que el treball més qualificat, el més cognitiu, estava protegit de l'automatització. Un tema realment preocupant per les implicacions que té i que ara ens farà conèixer el nostre convidat d'avui. És un convidat habitual, m'estic referint a l'Héctor Sankowski. Res més, en un instant comencem.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Bé, Héctor, benvingut, com sempre, un cop més al programa. Avui tenim un tema que, bueno, sembla un gran tema. Clot, mitos. Què està passant? Bueno, ha sorgit aquí un software brutal, la gent està espantada, el propi Clot està espantat, han parat el tema. Per una altra banda, hi ha grans inversions fetes ara. En definitiva, què és això? Què és això que està produint tant ressò de mitos de Clot?
1: Bueno, bon dia a tothom, moltes gràcies novament per poder participar en el programa. Mireu, a veure, jo crec que ara ens trobem, perquè jo volia parlar, avui parlarem de mitos, però faré la menció a una esmena, a un altre tema, que és, de sobte, comencem a veure, diguem-ne, la intel·ligència artificial també la part més o problemàtica, no diria negativa, però sí una part com problemàtica o que pot generar susceptibilitats, molt al gra. En aquest moment tenim el tema de mitos, al qual me referiré d'aquí a 20 segons, i després ha sortit un manifest de 22 punts, que no parlarem avui, però que és molt important, en el qual, diguem-ne, la gent que està al voltant de Palantir, o sigui, Peter Thier, diguem-ne, i l'Àlex, diguem-ne, han plantejat un tema molt, molt complicat, que és com haurien de fer una aliança amb el sistema militar per, d'alguna manera, canviar les regles del joc en aquest moment de la intel·ligència artificial, que hauria d'abocar-se molt al tema de la defensa, amb una pregunta molt complicada, que lliga molt amb lo de mitos, com ara veuràs, diguem-ne, que és que ell diu, si un marine americà necessita un arma molt potent per combatre millor, nosaltres l'hem de subministrar. Que és tot el contrari que ha plantejat mitos del punt de vista, diguem-ne, de la seva renúncia, no renúncia, diguem-ne, renúncia a posar aquest software en funcionament, diguem-ne, o aquest software no, aquest desenvolupament en funcionament, arran, diguem-ne, de les limitacions ètiques que el grup d'Antròpic, que és el titular, diguem-ne, d'aquest programa Maitos, diguem-ne, o mitos, se planteja, no? Què li passa a Maitos? En un moment determinat, diguem-ne, ells van detectar que una evolució d'un software, diguem-ne, que sembla que és el punt 5, diguem-ne, 4.5 de la gent del cloud, no, el 7, em sembla, bueno, ara no recordo exactament, però bueno, és fàcil de veure'l, no? Estaven desenvolupant una nova versió i estaven desenvolupant la versió professional i es van trobar amb el tema de que aquest producte començava a treballar sol, per entendre'ns, no? Entre cometes, a treballar sol, a tenir com una certa autonomia en la decisió, sobretot, diguem-ne, no? O sigui, que ell començava a enraonar d'alguna manera per una concatenació lògica que li provocava, diguem-ne, una capacitat de decisió autònoma. I aleshores es van decidir tancar aquest tema. Justament ho van lligar molt amb el tema de negar-se a treballar amb el Pentàgon, perquè el Pentàgon el primer que va fer és detectar que aquest producte era molt interessant, diguem-ne, sobretot perquè no ens oblidem de que en aquest moment és un dels debats centrals, diguem-ne, sobretot en la guerra aquesta, la guerra real, no en la guerra digital, no? Que és com un dron, diguem-ne, pot prendre una decisió, diguem-ne, no? En última instància, quan per comunicació amb el seu, diguem-ne, o sigui, el dron està guiat, però pot perdre comunicació, per moltes raons, diguem-ne, no? Primer per les pròpies físiques, vull dir, no?, que el satèl·lit, no sé què, o simplement perquè se li falla per un tret que li han tirat, diguem-ne, l'antena que comunica. En aquest punt, diguem-ne, el dron, si tingués carregat un mínim software o un tipus de software, podria, diguem-ne, prendre una decisió. Però aquest és un tema molt complicat i ells van decidir retirar aquest programa del mercat, diguem-ne, no? Clar, això ha espantat, per una banda, espanta molta gent, diguem-ne, no? Perquè, d'alguna manera, el que planteja el Maitos, no solament el Mitos, no solament és el tema, diguem-ne, del grau d'autonomia, el grau de desenvolupament que pot tenir, sinó també, diguem-ne, com pot ser el futur de la intel·ligència artificial, en el qual, diguem-ne, podem trobar-nos. La primera cosa que arribem a la conclusió és que aquesta disrupció tecnològica des un sistema amb molta autonomia i amb molta capacitat de decisió realment pot fer més gran encara les diferències, diguem-ne, que provocarien diferències socials i diferències, diguem-ne, molt importants, sobretot entre els territoris. O sigui, territoris molt potents que tenen una gran capacitat, diguem-ne, de digitalitzar i de treballar, diguem-ne, tot aquest tema que està aportant aquests nous sistemes o els nous avanços que té la intel·ligència artificial, i, per una altra banda, sistemes que van quedant relegats. Aleshores, això provoca un problema, diguem-ne, molt, molt complicat, molt, molt fotut, que és com perjudiquem desenvolupament de determinats territoris i com podem crear, diguem-ne, societats molt desenvolupades i societats, diguem-ne, que vagin quedant postergades o endarrerides en aquest procés. Per això hem de lligar el tema, per una banda, de l'autonomia, per una altra banda, la capacitat d'acceleració en el procés de desenvolupament de productes, de serveis, que poden crear major divisió encara, desigualtats en el món mundial i també en els territoris locals, en el qual podríem dir que les àrees metropolitanes podrien sortir molt beneficiades perquè tindrien un gran desenvolupament del seu sistema i, en canvi, diguem-ne, les àrees més perifèriques o les àrees més rurals o les àrees que no estan en el centre, diguem-ne, del poder decisional, tinguin menys capacitat. Però insisteixo, estem parlant de dues coses que són molt interessants totes dues. Una és la capacitat de l'autonomia d'un determinat que té una capacitat de raciocini, no sé si la paraula raciocini, però sí, de desplegament, de desenvolupament. Intento parlar el més simple possible perquè la gent ho pugui entendre, perquè no és raciocini en el sentit humà, però és igual. Avui no parlarem de neurobiologia, sinó que parlarem de decisions. I l'altre tema és com, a part, aquest tipus de software tan desenvolupat, tan avançat, poden crear, diguem-ne, una distinció molt important. I aquí hi ha un risc, i per això ja acabo, perquè estic pegant, sinó una palissa, diguem-ne, no, hi ha un risc molt important, que és que, com en l'àmbit nostre, també hi ha una mica de papanatisme, dic, hòstia, però això serà molt revolucionari, serà molt interessant, posterguem molt el debat ètic i el debat dels abastos, en realitat, dels projectes, diguem-ne, fins on poden abastar. Jo crec que aquest és un problema important, i acabem discutint sobre algoritmes, i escolta, i és millor cloud que DeepSeek, i ens oblidem, diguem-ne, que darrere d'això també hi ha estratègies, perquè aquí hi ha un tema que és molt important, lliga amb l'altre tema que avui no parlarem, que és el tema del manifest de Palantir, que en el fons també el que li planteja, diguem-ne d'alguna manera, el Pentàgon, o el que planteja el govern dels Estats Units a Cloud, a l'Anthropic, i aquest ha estat el punt del debat, és que Xina pot avançar més. O sigui, en el fons hi ha un debat geopolític, geoestratègic i de poder. O sigui, no ens enganyem, no és un bebé, escolta, aquest software a veure si se fa molt autònom i pot fer mal. No, no, hi ha un problema de dir, no, no, escolta, jo el necessito perquè tinc una guerra latent amb Xina, diguem-ne, m'entens? Que l'estic experimentant a Iran ara, m'entens el que vull dir? O sigui, perquè al final el que estan és provant sistemes per defensar Taiwan, o vés a saber què, diguem-ne, no? O sigui, bueno, perdoneu que m'he excès, però crec que
0: No,
1: avui...
0: no, t'has entès, no, però està bé. Dius que parlarem un altre dia, però crec que sí que també has de fer 5 cèntims dels teus del manifest. Fes-nos saber i una mica 5 cèntims.
1: No, a veure, el manifest és un manifest que en el fons el que planteja, segons Varoufakis, tecnofascisme, segons altres... Varoufakis és un que va ser ministre d'Economia, dic per si algun dels oients no ho coneixen, va ser ministre d'Economia del primer govern de Syriza, o sigui, quan va pujar a l'esquerra, diguem-ne, a Grècia. És un economista, diguem-ne, grec, molt format a Austràlia, diguem-ne, ara treballa a Anglaterra. És un tio molt interessant i ell va escriure un llibre molt interessant, que nosaltres ja el vam treballar, el tecnofeudalisme, que ell planteja que aquestes empreses del Silicon Valley, diguem-ne, no, d'alguna manera estan plantejant un sistema feudal de domini del món de la tecnologia, diguem-ne, no, en què hi ha uns nous senyors de la guerra, uns nous senyors feudals, que són Peter Thiel, Mark Zuckerberg, diguem-ne, no, Bill Gates, aunque Bill Gates no sé, enfoc, no sé, fica en aquest tema com altres, però tots aquests, diguem-ne, no, el que seria el conglomerat. I aleshores, el manifest aquest, el que ve a dir és Silicon Valley, associem-nos amb el Pentàgon i fem un desenvolupament tecnomilitar, intel·ligència artificial més militar, diguem-ne, no, per ser el nou poder mundial. D'alguna manera s'estan plantejant un problema, diguem-ne, d'una tecnocràcia molt centrada en el poder militar i molt centrada en el tema, diguem-ne, del desenvolupament de la intel·ligència artificial. I amb això governar vol dir substituir la voluntat popular, diguem-ne, i fins i tot, el que ells no lo diuen, diguem-ne, en el fons plantejan com un model a la xinesa, diguem-ne, perquè en el fons no ens enganyem, Xina, al final de tot, no és una democràcia, diguem-ne, no? En tot cas, és una dicta blanda, o com li volem dir, diguem-ne, en el qual un partit polític, que és el Partit Comunista, que és un partit també d'interessos, perquè té empresa, etcètera, etcètera, i que distribueix d'una altra manera la riquesa, una gran càrrega fiscal per a l'empresa privada, etcètera, però avui no toca parlar de Xina, però té també un desenvolupament d'aquesta mena, diguem-ne. I això és el que planteja aquest manifest, diguem-ne, no? Perquè, en el fons, és la substitució de la democràcia per una tecnocràcia digital, diguem-ne, no? Per entendre'ns una mica. En lloc de que sigui... No, no ens hem d'oblidar, diguem-ne, que l'aliança aquesta de la indústria militar i la indústria pesada americana ja el va plantejar Eisenhower als anys 60, diguem-ne, no? En aquesta gran aliança, no? Ara, en lloc de ser una aliança entre la indústria pesada, diguem-ne, los Rockefeller, que és el que la gent té com imaginari col·lectiu, los Vanderbilt, no? internacional, diguem-ne, ara los substituïm per Mark Zuckerberg o Peter Thiel o Alex Karp o que sé, o Bill Gates o Jeff Bezos o qualsevol d'aquest, diguem-ne, no? És interessant, eh? Pensa't que les 8 en el Fortuna de les última vegada o el Forbes, les 8 principals fortunes del món, 7 són tecnològiques, diguem-ne, no? I l'octava o la novena és una espanyola que es dedica a la roba, que ja la coneixem, no?
0: Mai tu es planteja, o mitos, com vulguis dir-li, més, no diré problemes, més temes, la ciberseguretat, perquè sembla ser que està descobrint vulnerabilitats que ningú s'havia pogut imaginar que eren atacables. I ara ja, imagina't, corporacions com la banca estan preocupadíssims.
1: Exacte. Bueno, aquí és molt interessant això, i això ligaria amb un tema que li hauríem de dedicar a mi i a un físic, el tema de la, si realment la quàntica és la solució a aquest problema, diguem-ne, no? Perquè a vegades hi ha una fantasia amb la quàntica, no? Que la gent que està treballant amb la quàntica m'està dient a mi, diguem-ne, els físics, la dificultat, perquè això ataca el tema de la ciberseguretat. Faig una petita referència, un segon, a la quàntica, perquè la gent diu, no, com la quàntica, el tema de la seguretat serà més vulnerable, però a vegades serà més segura. Bueno, hi ha gent que diu que necessitaria un sistema, diguem-ne, de refrigeració per sistemes brutal i que encara no estem preparats per acompanyar el procés. Però tornant a aquest tema, una de les coses que Mitos ha descobert, diguem-ne, és justament tot això va començar no tant per el desenvolupament de noves eines, sinó per el descobriment de molts sistemes de vulnerabilitat, tal com tu correctament menciones, i jo ho havia posat en aquest article, diguem-ne, que també ho podíem publicar, si ho creieu, no? Aleshores, jo crec que és molt interessant aquest tema, perquè justament el lío va començar quan Mitos va descobrir que molts sistemes informàtics de diversos tipus, diguem-ne, no, tenien aquest problema. I aleshores, lo primer, se va despertar la banca, i no solament la banca, sinó els fons d'inversió, o sigui, tot el que rodeja el sistema financer i no el sistema financer. Per això, Anthropos, en aquell moment, el que s'està plantejant, o sigui, ha fet un retorn al 4.6, diguem-ne, no, i insisteix, pues, ese 4.7, sí, exacte. Ha fet un retorn, que a part no és per totes les opcions, és per l'opció més alta, de la professional, de corporativa, no, el Mitos, quan lo van, pensaven treure. Però el que van treure ells, que crec que, bueno, això és el que jo he llegit, potser que tenia un petit disfunció algun altre opinador, però més o menys era, anava per aquí. Ells el que han descobert, diguem-ne, no, que això no afecta, perquè també afectava el sistema militar i també afectava el sistema públic. Pensem de que nosaltres estem preocupats ara per el tema, diguem-ne, de no podem estar, però clar, pensem en les patents d'una multinacional farmacèutica, diguem-ne, no? Diguem-ne, una empresa com Pfizer que tingui totes les seves dades en el núvol i que en aquell moment

0: paralela al debat sobre, no, sobre la seguretat i tot això, que el que no podíem arribar amb un sistema de seguretat potent hauríem d'arribar amb la defensa, el qual ja te marca que estàs plantejant sistemes de vigilància policial, etcètera, etcètera, diguem-ne, no? I fins i tot de penalització i d'imposició. Fins i tot, diguem-ne, jo no crec que ho diguin, però podem crear un estadi de sitio, si hi ha una situació, m'entens, molt fotuda. I és curiós que avui en La Vanguardia hi ha un comentari sobre aquest, perquè a partir de que va sortir fa 4 o 5 dies, a partir d'un, no, 3 dies, a partir d'un tuit de Peter Thiel, diguem-ne, no? De l'amo de Palantir, fixa-t'hi, perquè l'empresa que ha desenvolupat el manifest és l'empresa que té el sistema, diguem-ne, el software més important del món en aquell moment de sistemes de seguretat, que té la policia de Nova York, que té el Pentàgon, que té l'exèrcit israelí, diguem-ne, no? I bueno, i que, amb el qual li van espiar el president del govern espanyol, diguem-ne, no? El Palantir, diguem-ne, bueno, per lo que sembla, diguem-ne, no? Que la té Marroc, també, etcètera, etcètera. No és casual que davant de que Mitos planteja el tema de la seguretat, diguem-ne, del sistema informàtic, els altres, diguem-ne, treuen aquest tema, no, del manifest. Sí. Aleshores, sí, espero haver respost a la teva pregunta, no? Que...
1: Sí, però a veure, el que preocupa. Vale, Mitos està fent tot el que estem explicant i l'han aturat, però és igual que l'hagin aturat. Demà sortirà un altre, sortiran els xinesos, els russos, o qui sigui. Què està a punt de passar? Perquè és que abans parlàvem de que dintre d'uns anys possiblement la intel·ligència arribaria a un punt, però és que potser estem arribant al punt amb el que ens superarà i no la podrem controlar. Com veus el tema?
0: Això és ciència-ficció, jo no en sé molt d'això, diguem-ne, no? Això ja, en el nostre xat hi ha gent que és més sàvia segurament sobre aquests temes. Bueno, jo crec primer que és futurisme i bola de cristal, però independent d'això sí tenim algunes cosetes, com per dir, com tu bé comentes, diguem-ne, no? El tema, a veure, jo crec que l'únic sistema que en aquest moment garanteix, diguem-ne, no? És el sistema, diguem-ne, un sistema de control. Què li passa a la Unió Europea? Que es dedica a legislar sobre control, però no legisla sobre futur o sobre com... O sigui, no hem de pensar tant en controlar, controlar, controlar. Hem d'establir mecanismes de control, òbviament. Però primer hem de fer un anàlisi de què passa en què sectors i de quina manera. En l'atur, què passarà amb l'ocupació, què passarà amb la indústria, què passarà amb els professionals. Primer, identificar quals són els problemes, a on pegarà el problema, m'entens, Tomàs? O sigui, on serà fotut el problema? Perquè, si no, podem estar donant cops de cec, no? L'altre tema és, d'alguna manera, crear, diguem-ne, paràmetres, diguem-ne, nivells, diguem-ne, d'anàlisis, que ens permeti, diguem-ne, atacar les vulnerabilitats més importants del sistema. Això també és el que ha intentat fer Anthropic a partir de la detecció d'aquests problemes. Diu, a on estan els problemes de creixement de la intel·ligència artificial? I, per exemple, apareix que el que fa com a CEO d'Anthropic, com a director general, bueno, com li diem, no? El Chief Executive Officer, que és com li diuen en Estats Units, un CEO o el president de la companyia, però en aquest cas va ser el CEO, dient que justament és el que volen és controlar, diguem-ne, la part ètica, però no ètica en el sentit de dir que la pornografia infantil i tot això, que això tot el món lo damos por supuesto, diguem-ne, no? O sigui, aquestes coses, la prostitució, tot això, sinó justament els temes ètics de dir que no pugui servir per la guerra, que no pugui servir per l'assetjament, que no pugui servir per l'exclusió social, o sigui, i tot això va en contra del manifest, que el manifest diu, no, no, no, aquí el que hem d'apostar és per un sistema molt robust, molt aliat amb la defensa, que vagi a atacar, diguem-ne, els problemes del sistema. Problemes del sistema que a vegades tenen que veure amb la guerra con Irán, però a vegades també té que veure amb l'exclusió social i el control, diguem-ne, de la gent, dels marginats, entre cometes, socials, diguem-ne, no? Perquè, ojo, con los sistemas, el reconeixement facial, etcètera, etcètera. Penseu de que Xina està avançant a passos agigantats. Jo, quan vaig estar a Xina fa poc, el primer que deia, ¿hay problemas de seguretat? No, a Xina, ¿cómo quieres que haya problemas de seguretat? No puede haber problemas de seguretat. O sigui, no hi ha problemas de seguretat, ¿me entiendes? O sigui, perquè lo controlem tot, o sigui, que fort, no? Pues estaba prohibido, que así estaba prohibido por el partido.
1: No, no, no, sí. Evidentment, lo de Xina és... Bueno, no, preocupat, no. Lo de Xina, vés a saber si acabarem. Estem arribant al final. Fem una petita conclusió d'això i aquesto que ens proposis un nou tema per a un nou programa, perquè ja has encertat més d'un de què podríem parlar el proper dia i així de passada coneixem una altra problemàtica.
0: No, a veure, sintèticament, jo crec que això, identificar molt bé quals són els temes punyents en els quals incidirà la intel·ligència artificial, aquests

0: 4, 5, formació, capacitació, exclusió social, seguretat, identificar l'evolució de les professions més vulnerables, que són cuello blanco, diguem-ne, no, hi ha professions molt vulnerables, diguem-ne, no programadors, etc etc. Jo crec que aquesta és una línia clara, la identificació, i la segona, la proposició de mesures en cada un dels segments, diguem-ne, no? I veure com podem treballar en aquests segments realment. No deixar-los enlluernar per lo guapa que és la intel·ligència artificial i la generativa, que a mi m'ajuda a fer un article, diguem-ne, que abans trigava 3 hores, ara una hora i mitja, diguem-ne, no? Lo qual és objectiu, perquè m'ajuda a buscar, etcètera, sinó pensar una mica en el futur i deixar de pensar en l'alegria que li poden dar a 4 periodistes i a 3 científics, diguem-ne, no? Aquí hi ha temes de biotecnologia molt interessant, això que surt ara, diguem-ne, del rellevament, diguem-ne, determinats sistemes, situacions oncològiques, amb un bon mapa del genoma. Vull dir, jo crec que hi ha temes com molt interessants sobre els quals s'hauria d'apostar. Vale. I respecte al tema de futur, jo crec que lo de Palantir és interessant, tot el tema aquest de la ciberseguretat, i l'altre tema que jo crec que és els centres de datos i l'energia i l'aigua, que és un tema que no es parla gens ni mica i que serà el tema també dels propers 3 anys.
1: Ok, em quedo amb tots, però energia és un tema interessantíssim que es parla poc i que parlarem en propers programes. Gràcies, Héctor. Fins la propera.
0: Gràcies a tu. Passeu un molt bon dia a tots.
1: Bé, i ara sí, arribem al final, però amb més preguntes que respostes. El que hem vist avui no és només una nova tecnologia, és un desajust profund entre la velocitat a la qual avança la intel·ligència artificial i la capacitat que tenen les institucions per entendre-la, regular-la i integrar-la. Potser el més inquietant no és que les màquines pensin millor, sinó que el poder de decisió que es desenvolupa, que es publica i que s'atura s'està concentrant en molt poques mans, sovint fora dels circuits democràtics tradicionals. I en aquest context, la gran qüestió no és si la IA substituirà llocs de treball, és si serem capaços de construir un model de societat que reparteixi els beneficis, protegeixi la cohesió i doni eines reals als territoris per adaptar-se. Perquè al final, com sempre, la tecnologia no és el problema. El problema és com la governem. Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
2: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1er de maig, segons les dades del Servei Català de Trànsit. En total, entre les 12 i les 3 d'avui han arribat 90.565 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Tot i que el retorn està sent esglaonat, avui diumenge al matí s'han registrat algunes complicacions. A hores d'ara hi ha retencions a l'A2, a l'altura de Jorba, i a l'AP7 en diferents trams. En concret, en sentit sud, a Sant Celoni i a Santa Maria de Palautordera, i també entre Cardedeu i Llinars del Vallès. En sentit nord, les complicacions es concentren a Subirats, a l'Alt Penedès, però també hi ha dificultats entre el Vendrell i Creixell, al Baix Penedès. I precisament en trànsit, però en plana de successos, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a l'AP7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un ha estat greu i l'altre ha estat menys greu. I seguint en plana de successos, una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, també en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort a Marba Blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona. I seguim a casa nostra, en aquest cas ens seguim a Barcelona, ja que mig miler de ciclistes s'han sumat al migdia a la 5a Quidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar els drets dels infants a desplaçar-se sobre 2 rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres. I ens n'anem fins al Segrià, on el municipi de Serós obrirà portes aquest dilluns per donar servei d'allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. L'equipament de titularitat privada disposa de 40 places distribuïdes en 2 mòduls totalment equipats. Ja en cultura, seguim a la plana de Lleida, ja que la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, precisament, aplega centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià durant l'últim matí de celebració del certamen, malgrat l'amenaça de pluja. Durant 4 dies, els Titelles han estat els protagonistes en una vintena d'espais, amb 95 actuacions de 29 espectacles de 27 companyies. I en esports, ara tot just està a punt de començar el partit entre les semifinals de Champions femenina entre el Barça i el Bayern. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
2: Bona tarda i benvinguts a aquest espai en el que recuperem els millors moments de la setmana de l'Ona Maresme, el programa que us acompanya cada tarda a Premià Mèdia i a la resta d'emissores de la comarca. Posa't còmode, obre les orelles i que comencin els millors moments de l'Ona Maresme. I fins aquí, si t'has quedat amb ganes de molt més, t'esperem de dilluns a divendres a les 4 de la tarda a l'Ona Maresme en rigorós directe. Que acabis a passar una molt bona tarda i que vagi molt bé. Adéu.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

Oh man, what do you expect? The guy's a

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. La plantilla de la Central Internacional d'Atenció al Client de l'empresa de lloguer de vehicles Avis Contact Center ha convocat una vaga indefinida a partir de demà dilluns 4 de maig. Es tracta de la resposta a l'expedient de regulació d'ocupació, l'ERO, que l'empresa ha anunciat per acomiadar 132 dels 340 treballadors i que entenen que respon a un procés de deslocalització del servei a països com Bulgària, Polònia o les Filipines. El col·lectiu ha anunciat una manifestació per demà mateix que arrencarà a les 11 a la seu de l'empresa al World Trade Center de Barcelona. I el 32,3% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana després de les vacances del pont de l'1 de maig, segons el Servei Català de Trànsit. Es preveu que retornin 280.000 vehicles fins la propera mitjanit. A hores d'ara anem a repassar l'estat de les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 té retencions de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera en sentit sud. Més endavant hi ha cua de Llinars a Granollers en sentit sud. A la mateixa autopista AP7 hi ha lentitud de Roda Bar al Vendrell en sentit nord. També lentitud i aturades entre Santa Oliva i Banyeres del Penedès en sentit nord. Retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord. I més endavant lentitud a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord, en sentit Martorell. A la C31 hi ha retencions de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Pedreres. A la 65 i a Quadra Santa Cristina de Rollagostera en sentit Girona. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A la C35 hi ha intensitat a Vidreres i cua de Llinars, la Roca del Vallès en sentit Granollers. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Sant Vicenç de Montal a Llavaneres i del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A l'altra C32, a l'autopista del Garraf, hi ha intensitat de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha cua jorba en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I en plana internacional, l'Organització de Països Productors de Petroli, l'OPEP, augmentarà la producció de cru amb 188.000 barrils diaris a partir de juny. L'increment, però, continua sent simbòlic mentre continuï tancat l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Orient Mitjà. I en plana cultural, a Catalunya, el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha convidat a viatjar 150 anys enrere amb 4 locomotores a vapor. Es tracta d'una proposta única a la península Ibèrica, on els visitants poden pujar i veure maquinària ferroviària restaurada en un museu que reviu aquestes màquines que un dia van córrer per les vies de casa nostra. Hi ha esports ara mateix en joc el Barça-Bayern de semifinals de la Champions. Ara mateix el Barça va 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
6: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
6: Anem al teatre.
7: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i, sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho, ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia. Moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé... eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos.
1: Mm-hmm. Doctora, hem sentit a parlar a molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual, aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però... De tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè... tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge a l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí. Sí, sí. Anem a veure. Ja, nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral. Quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és en el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res. És un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors, com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència. I hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? de vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris... entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent de laboratori.
2: Per sort. No, si nosaltres això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. Però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canviï el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, eh? Diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic, a vegades, hi ha alguns antibiòtics que poden donar com a efecte secundari nàusees, vòmits o poden donar diarrees. Però no per prendre un protector d'estómac no ens salvarà d'aquests efectes secundaris. Al revés, prendríem un altre fàrmac més que no ens és necessari.
1: Ha dit la doctora Elisabet Mauri, recordem que ella és responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet, que en alguns casos ara es troben allò que una cistitis, que abans hi havia una medicació, doncs ara el pacient, no, la persona afectada per aquesta infecció, ha d'ingressar per rebre un tractament endovenós, no? No sé si ara també es troben en situacions de que aquests tractaments també s'han d'allargar en el temps, no? Són períodes, perquè abans ens deien anar a l'antibiòtic, doncs l'has de prendre allò durant una setmana, o hi ha antibiòtics de 3 dies. Què és el que determina això?
2: Mira, en principi, no perquè el bacteri sigui resistent s'ha d'administrar durant més temps, sinó que el tractament antibiòtic ha de ser adequat per a aquell bacteri. És a dir, nosaltres necessitem disposar de lo que hem dit de l'antibiograma, de la sensibilitat antibiòtica, saber exactament per quin mecanisme nosaltres podem eliminar i afectar a aquell bacteri. Si nosaltres ho fem correctament, al revés, ara cada cop últimament s'estan modificant els dies de tractament antibiòtic cada cop a menys, exactament per intentar evitar la sobreexposició que hi ha a la natura a l'antibiòtic, no? I si l'administració és adequada, no cal allargar-ho més dies. Això no és així. I això també pot ser una mala consciència que podem tenir, eh? Una mala costum, sí.
1: És important, jo m'imagino que davant una cirurgia prèviament es fan analítiques expressament, no? Això ho veiem també en el dentista, de dir, ui, abans de, no, de fer una extracció, si tens una infecció, et donen precisament allò, doncs, un tractament antibiòtic. Perquè, evidentment, entenem que si tenim una infecció, fer una cirurgia, doncs, comporta més risc.
2: Sí, exacte. Justament, pues, habitualment, totes les infeccions, pues, un flamó dental, moltes d'aquestes infeccions quirúrgiques, totes són provocades per bacteris, no per virus. Realment, en totes aquestes, nosaltres necessitem antibiòtics. I és on aquí on pot existir el risc de l'aparició d'aquests superbacteris multiresistents. Perquè fixa't si el que nosaltres ens hem acostumat ara, un flamó dental, que a ningú se li ocorreria que no pogués tenir un tractament antibiòtic, creéssim un bacteri multiresistent o el tinguéssim per un bacteri multiresistent, que arribés un moment en el que no el podem tractar. I en alguns casos ja s'ha donat, sobretot en aquells entorns on hi ha molta més sobreexposició, molta més pressió antibiòtica, com pot ser a les unitats d'intensius, no? d'hospitals de tercer nivell, on hi ha pacients molt complexes, sotmesos pues, amb intubacions, sondes, i pateixen moltes infeccions, contínuament s'està escalant a l'escala antibiòtica, fins que al final pot ser que no en disposem de cap més.
1: De fet, de vegades també sentim allí, vostès tenen allò, no?, de dir, aquest bacteri, doncs la seva sensibilitat és més efectiva en aquest antibiòtic. Però quan no acaba de funcionar, igual es subministra un altre, i després un altre, i això no sé si també genera problemes, no sé si per la persona que rep aquest tractament.
2: Clar, exacte, bueno, per això estem els especialistes en infecció, que és el saber.
1: El servei que vostè...
2: Sí, és la nostra, doncs... exacte, la feina que nosaltres estem fent. De fet, en tots els hospitals i també a nivell de territori, doncs s'han creat els programes d'optimització d'antibiòtic justament per això, perquè en els antibiòtics s'ha de saber pues, cobrir el focus, és diferent a l'antibiòtic depenent de quin bacteri ho estigui causant i de quin sigui el síndrome infecciós i depèn de a on vulguis que arribi, no? No és el mateix que arribi a un os, que arribi a un pulmó, i llavors aquí nosaltres també hem de saber exactament quants dies requereix de tractament, que últimament no estem allargant, al revés, estem intentant escurçar per intentar evitar aquesta sobreexposició. Hem de ser conscients que la seguretat d'això depèn de la responsabilitat de tots plegats, no? De tot el nostre col·lectiu mèdic, a tots els nivells, tant el dentista, no?, com els metges de l'hospital, com el metge capçalera, com l'uròleg, a nivell d'una infecció d'orina, i de tots. El problema de la resistència antibiòtica també, potser també es va començar a iniciar, per exemple, en les granges de ramaders, quan, pues, perquè per evitar les infeccions en els animals, pues, els hi duraven de forma sistemàtica antibiòtic, no? I això va crear unes resistències en els bacteris que tenien aquests animals, no? I després aquest animal nosaltres el mengem i ingerim aquella resistència antibiòtica, no? I potser això, pues, viatja... El món avui en dia és global, i això que igual aquí està supercontrolat i avui en dia està prohibidíssim fer-ho des de fa moltíssims anys, però això igual hi ha algun altre país que no hi està sotmès a tants controls i on es fa.
1: De fet, hi ha també persones, i ens agradaria que vostè com a professional ens digués si doncs el seu parer, que al igual que estan en contra de les vacunes, perquè diuen que això doncs, el que fa és minvar les nostres resistències, també està en contra dels antibiòtics, no? Perquè diuen que estem tan sobreprotegits que el nostre cos no és capaç de combatre per ell mateix aquestes infeccions.
2: Sí, pot ser que hi hagi gent que estigui en contra dels antibiòtics, però en el moment en què tinguin una infecció per bacteriana, estic convençuda que no hi estaran, perquè és que si no, no tindrà sortida, no? És el tractament de la infecció. A no ser que vulguin exposar-se a el que hem dit, no? A que si tu tens un flamó dentari, a que acabi aquell flamó progressant i que se't mengi la mandíbula, no? Com podia passar, o com, per exemple, podem trobar cranis de l'edat mitjaval i que veiem pues, que l'afectació d'una sinusitis li ha perforat el crani, no? I tu penses, vaja dolor devia de patir aquesta persona pobra amb això. Vull dir que un pot ser en contra de vacunes per intentar evitar les infeccions víriques, que sabem que les infeccions víriques pues, es passen passant-la o amb un paracetamol, encara que poden tenir efectes greus, no? Com pot ser el sarampió i totes aquestes, però per les infeccions bacterianes, si tu tens qualsevol persona que hagi patit una cistitis, igual sí que bevent molta aigua pues, aconsegueix millorar els símptomes, però habitualment només l'aconseguim rebatre amb tractament antibiòtic.
1: No sabem allò fins... dèiem que ens hem habituat tant ja la responsabilitat dels sanitaris, evidentment, però també de la pròpia ciutadania, no? Allò que comentàvem... és, ara no estem a l'època, però quan és l'època allò de refredats, de grips, sovint, si el metge no es recepta un antibiòtic, dius, ui, malament.
2: Clar, sí, ens sembla que perquè... Al revés. Vull dir, jo et diria que al revés, que a vegades poder receptar alguna cosa et quedes tranquil perquè has receptat alguna cosa, no? I a vegades lo difícil és aguantar i pensar, no, això serà un virus i no necessita antibiòtic, eh? Vull dir, penseu que a vegades per nosaltres també és una responsabilitat, perquè si receptes antibiòtic segur que acabaràs amb els bacteris i, bueno, però també... pot ser, i és el que hem de pensar, que a part dels efectes secundaris que pot tenir en aquell moment aquell pacient, aquell antibiòtic, li pot provocar pues, malestar intestinal, el que sigui, doncs igual estem canviant la seva flora. Hem de pensar que nosaltres no som estèrils. Nosaltres tenim bacteris dins de la boca, dins del nas, dins dels budells. És la nostra flora amb la que nosaltres convivim amicablement, no? En un equilibri sa. I en el moment en què nosaltres intervenim sobre això és quan es poden produir aquests desequilibris. Nosaltres donem un antibiòtic que no és necessari. Sí que matarem uns quants antibiòtics, però després potser també es seleccionaran uns quants que aprendran d'alguna manera a tornar-se resistents a aquells antibiòtics. I la propera infecció que farem, pues aquells es multiplicaran i la farem per un bacteri que serà molt més difícil de tractar. De la mateixa manera ens pot passar, igual que ara

0: el bacteri ha quedat estabornit, però no l'hem matat del tot, i llavors aquell que ha quedat estabornit però ha pres algun mecanisme de resistència, doncs aquell és el que es multiplicarà i la propera vegada serà més difícil de tractar.
1: Ara no obrirem pas a aquest meló, però és veritat que el tema de les farmacèutiques, no sé quina bona o relació tenen amb el sector sanitari, però de vegades allò et diuen, t'has de prendre aquest antibiòtic durant tants dies, i la capsa doncs porta més antibiòtic. Què hem de fer amb aquesta capsa? No?
0: Clar, no, jo amb les farmacèutiques no puc dir que tingui mala relació. Primer perquè necessitem que ells innovin i investiguin, perquè la veritat és que els bacteris multiresistents estan sorgint i s'estan creant a molta més velocitat del que evoluciona la investigació. No? I per sort, en els últims anys han sorgit diversos antibiòtics que ens ajuden. Però sí que és veritat que jo penso que això seria un guany, que quan nosaltres diem tu tens... Bueno, a mi a vegades em fa molta pena, estic en l'hospital i el pacient el dono d'alta el tercer dia i només li calen 3 dies més de tractament i en canvi li he de receptar la caixa per 7, bueno, i me l'ha guanyat tota aquella resta de caixa, no? Sí, això és així.
1: Però no l'hem de guardar per dir si potser en un futur en torna a passar el mateix, en recepten, ja ho tinc. Millor
0: bueno,
1: que no.
0: Jo no crec que l'haguem de guardar perquè, a més, els medicaments caduquen. I jo crec que l'ideal seria portar-ho a la farmàcia i ells sabran quin ús n'han de fer. Perquè tampoc ho hem de tirar en l'aigua ni a les escombraries, per lo que hem parlat del medi ambient, de que després l'antibiòtic queda en el medi i això facilitarà que en els bacteris que puguin haver-hi en aquell medi es tornin resistents. Vull dir, avui en dia estem parlant de global health, de salut global, de la responsabilitat a nivell de tothom.
1: Aprofitem per dir que totes les farmàcies hi ha aquest punt segre, no?
0: Sí.
1: Que és per dipositar precisament aquesta medicació que ens ha quedat sobrant, que no la guardem a casa, que anem allà, la dipositem i serà precisament el propi farmacèutic que fica, no? Que farà doncs el que calgui fer. Si es reaprofita d'alguna manera o si s'ha de destruir d'una manera concreta, com deia la doctora, per no malmetre també el medi ambient i, per tant, la nostra salut, no? Perquè tot acaba revertint, és com un cicle. Una qüestió, hi ha òrgans que, deia, bé, nosaltres convivim amb bacteris, però hi ha aquests, li direm allò, maliciosos, que ens fan mal. Hi ha alguns òrgans que es veuen més afectats precisament per una infecció bacteriana? Hem parlat allò del tracte urinari, hem parlat del tema dental...
0: Clar, bueno, la infecció bacteriana pot estar qualsevol òrgan... pot ser susceptible d'una infecció. Sí que hi ha algunes infeccions que són més freqüents a la població general i que tots n'estem més acostumats, que és la infecció urinària. Per això jo...
1: I les vies respiratòries també, no?
0: Les vies respiratòries també. Sí que és veritat que una infecció respiratòria per un patogen, per una bactèria multiresistent, habitualment la veiem més pues, en un entorn hospitalari o bé en un pacient que realment habitualment ja pateix més dels pulmons i rep més tractaments antibiòtics. Però la infecció urinària, que és una infecció més prevalent, probablement tots igual coneixem algú que ha tingut una infecció urinària i que quan ha anat al metge li ha dit mira, el tractament antibiòtic que t'havíem donat no era sensible al bacteri que tu tens, o al revés, o t'he de donar un antibiòtic més ampli perquè pot ser que no siguis sensible, no?, el que tu tens. I això sobretot es dona en certs entorns, vull dir, en els entorns relacionats amb l'assistència sanitària, com poden ser les residències, doncs aquí, a més, hi ha un tema de transmissió, no? Nosaltres, penseu, ja us heu fixat que en l'hospital som absolutament curosos en els aïllaments, en sempre la higiene de mans, perquè nosaltres a les nostres mans també podem transmetre els bacteris, i es poden transmetre pues, aquests bacteris multiresistents. I, bueno...
1: És cert que no hem parlat de quina manera es contagia, no? I ara mateix doncs, la doctora ho estava apuntant, no? A través del contacte directe, també per les vies respiratòries, entenc allò,
0: clar,
1: no?
0: Els bacteris, tant pot ser pues, el que hem explicat, que estan nosaltres sotmesos a un tractament antibiòtic, pues, els nostres propis bacteris vagin mutant i es van seleccionant els que prenen aquests mecanismes de resistència, com que nosaltres, pues, a través de les mans, a través d'un estri que està contaminat, no? Bueno, posem un termòmetre que se l'ha posat

0: un altre, i aquest termòmetre l'altre l'ha deixat pues, amb el bacteri que ell tenia a la pell, després me'l poso jo i a partir de llavors aquell bacteri serà meu, no? Això és una altra manera de transmetre'ls, les mans. Per això som tan absolutament estrictes nosaltres en insistir en que la salut està en les nostres mans, no? I amb el Covid això ho vam aprendre.
1: Missatge clau allò que haurien de traslladar la ciutadania, i també evidentment entenem que els professionals sanitaris ja ho tenen com molt més assimilat, sobre el tema dels antibiòtics, doctora. Quin és el missatge allò de dir, escolta'm?
0: Bueno, jo diria que l'antibiòtic només s'ha de prendre estrictament sota recepta mèdica, sempre, perquè el professional és el que sap quan realment s'ha de receptar un antibiòtic, i nosaltres, a més, estem en constant formació, ja ho he comentat actualment, per intentar ajustar el tractament i no estar sobreexposats a aquests antibiòtics. I després, no prenem antibiòtic mai per si de cas, perquè a vegades aquest per si de cas ens pot perjudicar,
1: i completar el
0: tractament. I completar exactament
1: el tractament.
0: Sí.
1: No, allò de dir, doncs ja em trobo ja millor, doncs ho abandono, doncs no, perquè igual es fa més resistent. No?
0: Exacte.
1: Sí. És a dir, que si apliquem allò, com a mínim, tenir present això, aquestes recomanacions que ens està traslladant la doctora Elisabet Mauri, i d'aquesta manera ja tenim molt a guanyar. Després, evidentment, seran els deixar-nos en mans dels sanitaris, que seran els que ens diran si hem de continuar el tractament, si ho hem de modificar.
0: Exacte. No? I si no van bé, pues, consultar, evidentment.
1: Sempre consultar.
0: Sempre consultar, sí.
1: Molt bé. Doncs, doctora Elisabet Mauri, recordem, responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I esperem allò que diu, el 2050 serà un gran problema de les infeccions.
0: Esperem que aconseguim entre tots rebatre-ho.
1: Perquè una qüestió, quan un pren antibiòtic, també baixa les seves defenses?
0: No.
1: No.
0: No, no,
1: no. Que això també és una creença que tenim, no?
0: Sí, hi ha moltes falses creences, i aquesta és una d'elles, no, ni molt menys. A vegades un diu, estic més feble perquè m'estic prenent antibiòtic. Estàs més feble per la pròpia infecció. T'està afeblint, no? L'antibiòtic t'ajuda a combatre la teva infecció.
1: Doncs aclarit aquest punt, ara sí, la deixem marxar.
0: Moltíssimes
1: gràcies. Adéu-siau. Vale.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
5: A veure, vull dir, agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs, veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... I ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i, sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho, ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé... eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos. Mm-hmm.
1: Doctora, hem sentit a parlar molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual, aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però... De tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè... tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge a l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí.
1: Sí,
2: sí. Sí. Anem a veure. Ja, nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral. Quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és en el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res. És un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors, com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència. I hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? de vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per a aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris... entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent de laboratori.
2: Per sort. No, si nosaltres, això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. Però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canviï el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, com diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. El 51,1% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després de les vacances del pont del 1 de maig. Segons el Servei Català de Trànsit, en total entre les 12 i les 5 d'aquesta tarda han arribat uns 143.175 vehicles dels 280.000 que es preveuen que ho facin fins a la propera mitjanit. Per ara registren complicacions, sobretot a l'AP7 Nord, entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit Barcelona. I al sud de l'AP7, el seu pas pel Penedès, en sentit Barcelona, també retencions significables. També a la B10 a Sant Adrià de Besòs, circulació especialment congestionada en direcció a Barcelona, i a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme, també retencions considerables. Moment de conèixer la previsió del temps per aquesta tarda. Marc Jaureguizar, bona tarda.
5: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat marcat a primeres hores del matí per ruixadets de poca importància, sobretot que han afectat a l'interior de Catalunya. Amb un migdia les temperatures han reculat respecte a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats no hem superat els 22-23 graus. A primeres hores de la tarda han lliscat per la Costa Daurada i Costa Central alguns plugims de poca importància i que en el mateix moment també s'endinsaven per la franja de Ponent una banda de precipitacions molt més destacada que anaven amb molta més intensitat i que aquestes hores de la tarda també afecten el Pirineu i Prepirineu més occidental. També al Pirineu central tenim ruixats. Acabarem, doncs, la setmana amb aquest rebombori meteorològic i demà dilluns el començarem amb un matí amb moltes més estones de sol, sobretot comarques de Girona, de Barcelona i també a la franja de Ponent. En canvi, la resta del cel serà molt més variable i és que ens creuarà un front que ens portarà precipitacions a partir del migdia. Molta precaució, sobretot a la zona dels ports, perquè aniran acompanyades de tempesta i també al sector del Ripollès, Garrotxa, Osona i també de la Cerdanya, aquests ruixats podran anar acompanyats de calamarsa o pedra. Cota de neu que s'ubicarà al voltant dels 2.600 metres amb unes temperatures que a les hores centrals del dia poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
4: I prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge a la carretera C53 al Pedrís de Bellcaire d'Urgell a la Noguera per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Lleó. Denuncien que el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. Ja parlem en esports, ja que el Barça femení està disputant el seu partit contra el Bayern per accedir a la final de la Champions. Per ara el resultat és de 4-1 favorable a les blaugranes. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Jordi Portós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits. A BTV Ràdio.
7: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Avui el control de so està el David Penedès, aquí, com sempre, el micròfon el Jordi Tortós, i avui dedicarem el programa a escoltar sis novetats discogràfiques que ens han cridat molt l'atenció, perquè barregen dos conceptes, el de l'experiència, que és un grau, i el mirar enrere, que moltes vegades és una cosa realment positiva.

I per demostrar que l'experiència és un grau, hem començat el nostre programa amb Mike Finnegan, un personatge molt desconegut per nosaltres, però que té darrere seu una carrera impecable. La primera gravació en la que apareix és del 69. Té ara 76 anys i ha col·laborat com a músic de sessió en desenes i desenes de discos. Acaba de publicar aquest àlbum, que té el seu nom, Mike Finnegan, en el que col·labora, per exemple, en aquesta cançó que hem sentit, que es diu 20 Years of B.B. King, Joe Bonamassa, a la guitarra. Ell és un mestre del Hammond B3, a l'orgue, i en aquest disc ho demostra sense grans exhibicions, però sí amb una seriositat i amb una maduresa realment espectacular. Ha gravat per Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills i Nash, Buddy Guy, Taj Mahal... Bueno, la llista és enorme, fins a Leonard Cohen o Ringo Starr. Un personatge molt reconegut, 76 anys, que publica aquest àlbum una mica en autohomenatge. L'àlbum es diu com ell, Mike Finnegan.

Mike Finnegan, per començar aquest programa de recuperació de veus expertes amb molta experiència i també que miren enrere amb una gran qualitat i una gran maduresa. Aquesta cançó, aquest segon tema que hem sentit del Finnegan, estava acompanyat de Stephen Stills, però el més divertit és que, a més de Stephen Stills, estava el fill de Stephen Stills, és a dir, Chris Stills, que va ser fill del Stephen amb el seu matrimoni, la seva relació que va tenir amb la Veronique Sanson, aquella francesa que va viure uns anys allà a la Califòrnia, hippie, post-hippie. I un altre dels grans mestres de l'experiència, que acaba de publicar un nou treball, és gairebé un estajanovista de la música, és Van Morrison.

80 anys i aquí teniu el seu nou treball. Hem parlat algunes edicions anteriors d'ell. L'àlbum es diu Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Alguien ha intentat vender-me un pont, i la veritat és que el resultat és un Van Morrison en pur estat, en aquest cas amb una enclau rotundament blues i realment amb uns resultats sempre per molt per sobre de la mitja. En aquesta cançó Mortar Carlo Blues estava amb el seu grup i en aquesta altra es deixa acompanyar o col·labora amb Taj Mahal. L'àlbum es diu Betty and Dupree, 80 anys, Van Morrison.

Un altre dels experts veterans, Eric Bibb, que dedica l'àlbum al, diguéssim, a l'esperit del Mississippi on es va desenvolupar el blues sureny. L'àlbum es diu One Mississippi i aquest era el tema que donava títol precisament a l'LP. Eric Bibb té 76 anys, aquest és el disc que acaba de publicar i està en actiu des de l'any 72. El blues com a llenguatge i una personalitat pròpia impressionant.

This one don't. Una autèntica meravella escoltar sempre a Eric Bibb. Aquest és el seu nou àlbum, es diu One Mississippi, 76 anys i en plena forma. I ara us presentem un jove molt interessant, un personatge que mira enrere per posar-se al dia, i la veritat és que ho aconsegueix amb escreix. Es diu Spencer Cullum, viu a Londres, però, bueno, nascut a Londres, però viu a Nashville.

Es diu Spencer Cullum. És un expert en guitarres i, sobretot, en el pedal steel. Com us he dit, nascut a Londres, però viu a Nashville, on s'ha empapat, evidentment, de les sonoritats americanes, que en aquest tema, Rowan Tree, que acabem d'escoltar, ens porta una mica al món, a l'univers personal i particular de Gigi Cale. Però en altres temes, Jackie Paynes, per exemple, que anem a escoltar, ens apropa una mica a l'esperit més britànic, fins i tot el Robert Wyatt sona ahí com un eco que està present en aquesta cançó. Spencer Cullum.

El guitarrista britànic Spencer Collins, des del seu tercer volum de la Coin Collection, així titulada per ell mateix, i que acaba de publicar. Com heu comprovat en aquesta segona peça, Jackie Paints, hi havia ja un paisatge molt més britànic, d'aquell folk britànic, folk rock britànic dels anys 70, en el que podíem sentir, o almenys a mi m'ho sembla, ecos no gaire llunyans d'un mateix Robert Wyatt. Però seguim amb veterans ara. Un veterà que acaba de retornar amb una força i un vigor increïble, Joe Jackson.

Joe Jackson, amb el seu nou àlbum que es diu Hope and Fury. És probablement un dels discos recents del Joe Jackson que més ens porten a l'època gloriosa d'ell, allà als 80s, en aquell moment de New Wave, de la qual ell va ser, sens dubte, un dels capdavanters més importants i més lúcids d'aquella època, dels 80. Recuperant aquell so, en aquest nou àlbum, Hope and Fury, inclou temes com aquest, Hen on the Pier.

Un disc realment que ens ha arribat molt més del que imaginàvem. Hope and Fury. Ell és Joe Jackson. Un disc que demana temps per anar escoltant-lo, però que com els seus bons treballs d'aquella època gloriosa dels 80, resulta ser un disc magnífic. I anem amb els últims convidats del nostre Perifèries d'avui. Es diuen The Twilight Sad, són dos joves britànics, James Graham i Andy McFarlane, i acaben de publicar It's the Long Goodbye.

Es diuen The Twilight Sat. És un duet molt especial format per James Graham i Andy McFarlane. Robert Smith, dels The Cure, parla molt bé d'ells. És que ells, aquest duet britànic, saben concentrar perfectament en l'esperit de The Cure, per exemple, o també el mateix de Joy Division. La veritat és que ens acomiadarem avui el David Penedès al control de so i en Jordi Tortós aquí al micròfon amb un altre dels temes d'aquest àlbum. L'àlbum es diu It's the Long Goodbye. Ells són The Twilight Sat i la cançó en la que diem adeu es diu Waiting for the Phone Call. Fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Tarda de retencions a les principals artèries de Catalunya. 143.000 vehicles dels 280.000 previstos ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquestes vacances del pont del 1er de maig, segons el Servei Català de Trànsit. A hores d'ara anem a repassar precisament aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autovia 2 i a Cuejorba en sentit Barcelona. Més endavant hi ha lentitud i aturades del Bruc a Collbató en sentit Barcelona i encara a la 2 hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres a Brera en sentit Barcelona per un accident que deixa només dos carrils oberts per circular. Més encara a la 2 hi ha retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. La C-55 va carregada de Manresa a Castellgalí i de Sant Vicenç de Castellet a Castellvell i al Vilar en sentit sud. A la C-32 a l'autopista del Garraf hi ha retencions de Gavà a Sant Boi en sentit nord. A la G-600 i a Quart de Blanes a Tordera. A la C-32, a l'autopista del Maresme, aquesta via va carregada de Sant Vicenç de Montalt a Llavaneres i d'Argentona a Premià de Mar i també del Masnou a Tiana en sentit Barcelona. A la C-35 hi ha intensitat a Vidreres i Quart de Llinars a la Roca en sentit Granollers. A la Nacional 2 hi ha retencions a Vidreres i arribant a Tordera en sentit sud. A l'autopista AP-7 hi ha retencions de Sant Celoni i Granollers en sentit sud i a Barberà en sentit sud. També hi ha retencions al Parelló en sentit nord, de Roda de Barà al Vendrell en sentit nord i després hi ha retencions de Castellví de la Marca a Vilafranca en sentit nord. També hi ha lentitud a Subirats en sentit Martorell. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B-20 i a cua Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre l'Usa de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I un últim apunt a mobilitat, ja que Rodalies demà fa un pas més per recuperar la normalitat prèvia a l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobran diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4. I aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha tret 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar a la P7 a Maçanet de la Selva. L'autocar portava 44 passatgers. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I seguim en plana de successos, ja que una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra també han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. I en esports, el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió, després de vèncer el Bayern de Munic per 4-2. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, Pops.
2: Hola, estrenem una iniciativa més del Sounda. Aparellem originals i versions en un melting pot molt variat, eclèctic i marca de la nostra casa. Transitarem per registres de jazz, pop, funk, rock and roll i derivats, mostrant altres lectures dels nostres clàssics. Us oferim, doncs, aquestes variacions Sounda i en programarem moltes més. Som-hi, Pops.
3: Sound System, edició 897, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui hem compilat un melting pot perquè farem aquestes variacions Sounda, que ara us les explicarem, i fruirem d'allò més.

0: Doncs anem a estrenar aquesta secció, una secció que portarà per títol Variation Sound. Avui ho emmarquem en el Melting Pot. I allò que en el fons és un joc, no és només un joc, sinó que és justament allò de l'original i la còpia de temes que han sigut versionats per moltes bandes, no? Però avui el criteri és original i una còpia seleccionada per nosaltres.
1: Que no sé si ho podrem titular com en algun moment, fins i tot, per versions, perquè ja s'han fet versions de temes originals que per mi, que avui n'escoltarem algun, han superat l'original, tot i l'original és genial. Uh-huh. Aleshores, avui el joc, que això ho acabarem reconvertint en una secció del Sounda, i es dirà justament així, Variacions Sounda. Sempre treballarem a partir d'un original, o com a mínim el primer cop que es va gravar aquella cançó o que va sonar, i després la versió que a nosaltres ens vingui de gust. I mira, Àngel, comencem amb els Jackson 5, del disc Maybe Tomorrow del 1971, un clàssic que potser el va fer molt famós la Gloria Gaynor, perquè parlem del Never Can Say Goodbye, però ells van ser els primers, l'any 71. Escoltem-lo i després
0: no diem què serà.
1: No. Sentirem la mateixa cançó, però cantat i tocat per una altra i una altra versió.

0: Bé, heu pogut escoltar que un tema hiperconegut, una versió, perdó, original, diríem, el primer cop que la van gravar, però que jo i molta gent d'aquí del programa la recordem més amb la versió de música disco de la Gloria Gaynor. I després aquí, ara micro tancat, el Xavier Treita ens recordava que els Commoners també van fer una versió. Vull dir que això dona per molt. El que escoltarem ara és el mateix tema, però ens n'anem cap al jazz. Anem amb el senyor Kevin Mahogany cantant des del seu disc Pride and Joy del 2002. I el tema és el mateix, però són aquelles pinzellades, aquells tocs d'Àngel que et mantenen a la cançó, però se'l porten al seu terreny, en aquest cas el jazz cantat.
1: Exacte, aquest és justament aquesta és la filosofia d'aquesta nova secció, i aquí queda molt ben contrastada.

0: May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie?
1: Posso presentarle...
2: Doncs seguim aquí amb aquesta sèrie de contrastos, de contrastant originals i no còpies, que quedi clar, no còpies, és a dir, no covers, sinó variacions, que és la manera, doncs, de dir exactament el que és una versió, una variació d'un tema.
3: I a més, perdona, deixa'm, ara que has dit no còpies, no grups de tribut.
2: Exacte, això és un altre tema, que això ara obriríem aquí el meló del segle.
3: No.
2: I bé, per tant, anem a fer variacions sobre un tema. Hem vist el contrast important entre Jackson 5 original i el Kevin Mahoney, aquí amb una cosa absolutament ja allò elaboradíssima. I ara anem a un clàssic, serà el tema més antic dels que escoltarem avui, és un clàssic de l'any 1957 de Thelonious Monk, amb el John Coltrane al saxo tenor, l'Art Blakey a la bateria i el Wilbur Ware al contrabaix. El tema és el Ruby My Dear, o sigui que això és un jazz entre amics, però és que la versió que vindrà després, déu-n'hi-do, és a dir, farem un procés a la inversa, perquè ara anem del jazz, anirem del jazz cap al pop, com abans hem fet del pop cap al jazz. Però ens limitem a això, Thelonious Monk de l'any 57.

doncs aquí hem tingut el Thelonious Monk. Encara tenim retinguda, no?, aquesta melodia fantàstica del Thelonious Monk de l'any 57. I ara escoltarem una versió, una variació a càrrec del New Rock, New Rhythm and Blues Quartet, NRBQ, una banda tot terreny, tots els estils, amb l'Scott Ligon a la guitarra, el Casey McDonig al contrabaix, el John Perry a la bateria i el líder habitual des de fa tants i tants anys, des de l'inici, un grup ja que té més de 40 anys d'història, que és el Terry Adams al piano. És una versió sensacional, realment, i és una variació en tota regla d'un tema clàssic de jazz.

0: Què? Us ho esteu passant bé, eh?
1: Sí, jo que això ho hem de repetir molt sovint, perquè és un exercici molt bo, a més és com un joc de ping-pong, eh? Jo passo aquest i tu em tornes l'altre, etcètera.
0: Fins i tot, ara ho estem fent amb farem en 6 cançons, original, més versió, però algun cop ens plantejarem el repte de fer-ho amb una única cançó, que segur que trobarem
1: això, moltes només versions. Que agafis el cançoner dels Beatles i ja estàs.
0: Per exemple, però hi ha molta teca. Deixem aquesta simbiosi de Thelonious Monk amb RBQ i ens anem cap a Brasil. Ens anem cap al mestre Jobim, Antonio Carlos Jobim, del seu disc Stone Flower, del 1970, amb la cançó, justament, que dona títol a l'àlbum, Stone Flower, tema de composició original d'ell, fantàstica, té aquell groove, diguem, brasileny, de la MPB, i, evidentment, no us direm què escoltarem després, que serà la mateixa cançó. Som-hi!

0: Estàs preparat, Àngel?
1: Sí.
0: Perquè hem escoltat l'original.
1: Es veu venir.
0: Nosaltres sempre començarem per l'original i després farem la versió.
1: Que no vol dir una fotocòpia, eh?
0: No. En aquest cas, no, bueno, la majoria, vull dir, és que són... Hi ha alguns que s'acosten més, són més fidels, però li donen les seves pinzellades als que fan les versions, no? Mateix tema, Stone Flower, però ens anem a un dels LPs de capçalera d'aquest programa que el referenciem al nostre llibre, el Discotec, que estem parlant del disc Caravanserai del 1972 de senyor Carlos Santana. Aquí descobrim Stone Flower a través de la versió que escoltarem ara i dius, jo és que no sé en quina en quedaria. Jo particularment, les dues són molt bones, l'original per descomptat, però la versió que fa Santana de Stone Flower, que no la podrem sentir tota perquè és bastant llarga, però respecta molt l'original, però Àngel li dona aquell toc que ens fa recordar aquell Santana platòric genial del principi de les seves gravacions.
1: No, les millors èpoques d'ell. I l'important de tot això és que, més enllà de lo que són còpies i tal, l'important és que són les traduccions. Una bona traducció és aquella que agafa l'ànima de l'original i el transporta en un altre idioma. Doncs això és això. Aquí és capturar l'ànima de la música de Jobim i passar-la pels sedars de Santana. Que aquest és el criteri que hem seguit en tota la tria d'avui.

0: Cristo.
1: Bé, fantàstica versió d'aquest Stone Flower original de Jovim aquí amb la mà de Santana i el disc Caravanserai. Era una autèntica caravana, això que estàvem escoltant. I dir que, a més, amb aquesta versió hi vam posar lletra feta pel mateix Carlos Santana i el bateria Mike Reeve, que l'original no ho tenia, o sigui, una obra completa.
2: I a més va estar feta 2 anys després de la... Tot i que jo crec que l'Stone Flower pot ser que sigui més antic, però la versió que va publicar la CTI tenia un interval de 2 anys. Pot ser que sigui més antiga, el tema. I ara un altre repte, com tot el que anem fent avui. D'entrada, el Give Me Your Love, de l'any 1976, amb el Curtis Mayfield, dins d'un recopilatori d'Ultimate Mayfield. Ens limitarem a això, a posar Curtis Mayfield i la resposta que li donarem amb una clau insòlita. Dic que, bueno, què podem dir de Curtis Mayfield? Doncs parlem de Marvin Gaye, parlem de Curtis Mayfield, parlem de Lisa Hayes, parlem d'en George Clinton i tenim ja el que podíem dir els grans noms de la història del soul i en aquest cas doncs, aquest que és supermúsic de Chicago que ja estava molt abans d'aquests temps a través dels Impressions. Per tant, anem de cara al gra. Give me

Doncs hem escoltat el Curtis Mayfield des de Chicago a l'any 1976 i ara fem un salt, pugem a l'altra banda i un salt baixant i ens anem a Nashville, que hi fa una banda de country, de cambra, com són els Lambshop, interpretant el mateix tema de Curtis Mayfield. Doncs això és la sorpresa, no? Després de 25 anys, això va de 76 al 2001, trobem que en l'LP What Another Man Spells, els Lambshop, la banda del Kurt Wagner, des de Nashville, ens reinterpreta el Give Me Your Love.

0: anem cap a l'últim bloc de dos cançons, original més versió. La primera cançó que escoltarem és del grup Scritti Politic. El vam tenir justament la setmana passada en aquest Do It Yourself, Àngel, de bon record.
1: I d'abans que fessin aquest tipus de música.
0: Sí, molt abans del que escoltarem ara.
1: Perquè... abans que apliquessin el sistema Biosca, van dir que ara farem un sistema més convencional i més elaborat.
0: Exacte. Aquest disc és el Cupid and Psych 85, del 1985. La cançó és Perfect Way i us la deixem escoltar el trosset que correspon i després veureu la versió que hem triat.

0: Això era Escrit i Politi. Estàvem a l'any 85 i ens el saltem un any només, però ens anem Escrit i Politi, posem-lo en context, era un grup que venien del punk, de la new wave, tal, i el 85 fan això. És que això pot ser tranquil·lament un tema de Michael Jackson.
1: Sí, sí, sí. I amb tots els aparells i tota la sonoritat clàssica d'aquest període.
0: I ara, la versió que escoltarem d'aquest tema, del 86, és del senyor Miles Davis, del disc Tutu.
1: No s'ho creuen ni ells.
0: Han d'estar...
1: Perquè això hauria d'estar a l'inrevés, no? Un tema d'en Davis tocat per Escrit i Politi i es vale, no? I al cap de la fi també ho feia la companyia elèctrica d'Arma i feia coses d'aquestes.
0: Un disc, evidentment, que hi toca, vull dir, com el que feia en Davis, que replava... Entre altres, hi ha el baix elèctric de Marcus Miller, que també toca el clarinet baix per aquí, l'Omar Hakim, Paulinho da Costa, Steve Reid, etcètera, etcètera, George Duke, també. És potser la versió que s'assembla més a l'original, però clar, només sentir la trompeta d'en Davis i que t'ho faci ell...
1: A mi és aquí hi ha un tema interessant del Davis. Ell, agarrant en aquest període, que és la seva tercera última etapa d'ell, vas dir-ho així, va reivindicar que ell, de jove, què feia? Feia versions de temes del cançoner de Broadway, que era el que feien la majoria de les pel·lícules de Hollywood de l'època. I, per tant, tirava del cançoner popular. I per això ell va tirar d'Escrit i Politi, de Cyndi Lauper, de Michael Jackson. I això després ho ha fet també en els últims anys el Brad Mehldau, tirant de Radiohead, per exemple, tirant d'Oasis. És a dir, que és aquest concepte de replegar la música popular de cada època des d'una perspectiva jazzística, no? I va sortir això.
0: Perfect Way, Miles Davis, Tutu.

0: May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie? Oh, yeah.
1: Posso presentarle?
2: Bueno, això ha estat una autèntica... És la que quasi es podia dir que és versió més allò... No dic anàvem a dir còpia, però no és còpia, és una variació, però a partir de just... Bueno, és que el maco del tema és que és en Miles Davis en persona qui replica, en aquest cas, a una banda que en el seu moment era la banda de sèrie C, D, o com ho vam dir, com a Skitty Polity.
3: Però es respecta molt l'estructura original de Skitty Polity en Davis.
2: Sí, sí.
3: Canvia la veu per la trompeta d'ell i després inclús les màquines que hi ha potser fins i tot n'hi ha més potser que amb l'original de Skitty Polity.
2: Fins i tot podria ser un single amb dos cares.
3: Exacte.
2: I ja diries que és el mateix grup tocant. Amb
3: bueno, allò que feien cara la versió cantada i l'altra l'instrumental. En què acabem, Manja?
2: Doncs això és el que passa quan fem variacions sound, quan fem variacions sobre un tema, respectem l'ànima del tema, que és el que han fet tots els que han vingut fins ara, i ara escoltarem un clàssic de la Jefferson Airplane des de la Califòrnia de l'any 1967, un LP clàssic de la música psicodèlica, com era el surrealístic Pillow, o sigui, el coixí surrealista, i el tema era un dels himnes dels festivals d'aquella època, del festival de Woodstock, entre altres coses, de Monterrey, com és el White Rabbit. Primer, la versió original, 1967, amb el Jefferson Airplane, que vol dir amb el Martin Balin, el Jorma Kaukonen, el Fred Cassidy, el Stephen Dryden, la Grace Slick i el Paul Kalner, o sigui, la formació de gala de la Jefferson Airplane.

0: Doncs hem escoltat a la Jefferson Airplane a l'any 1967 i a l'any 2007 la Patti Smith va fer un LP directament tot ell, és un disc de versions, tot el disc sencer, un disc en el qual versiona des de Neil Young fins a Tears of Fears i fins i tot a Jefferson Airplane, i per això aquí tenim a la Patti Smith interpretant la mateixa cançó que hem escoltat.
1: Yesterday, things went on just as usual.

0: 97 avui amb Jackson 5, Kevin Mahonagy, Thelonious Monk, NRBQ,
1: Jovim, Santana, Curtis Mayfield, Lambchop,
0: Skitty Politi, Max Davis, Jefferson Airplane i la Patti Smith. Anem a tota pastilla perquè el temps corre i vola. 897.
1: Sanda, que com sempre l'ha fet des del Falcó Mil·lenari, l'Àngel Sol Bizarre amb un costat, pilotant el sistema sonor, el gran Xavier Traït, i que us parla Ramonet 77. Fins al proper Sanda. Pops.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Des de les 12 fins fa una hora han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 207.000 vehicles. Aquesta xifra representa el 74% dels 280 vehicles previstos fins les 12 de la matinada d'avui. I tot i això, ja, tot i que ha sigut bastant esglaonat, ja ha sigut també una tarda de bastantes retencions en les principals artèries del país. Anem a repassar precisament l'estat d'aquestes carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de Llinars a Granollers en sentit sud, intensitat a Barberà en sentit Tarragona. També comentar-vos que la mateixa P7 i a l'antitud i aturades a l'Altea en sentit nord, a Banyeres del Penedès en sentit nord i a Vilafranca també en sentit Martorell. A la Nacional 2 i retencions arribant a Tordera en sentit sud, a la C35 i intensitat de Llinars a la Roca del Vallès en sentit Granollers, la C31 hi ha trànsit intens a Badalona per anar cap a Barcelona, la C32, l'autopista del Garraf va carregada de Gavà Sant Boi en sentit nord, a la C55 hi ha trams de lentitud de Manresa, Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet a Castellbell i el Vilar en sentit sud, a la 2 hi ha cua jorba en sentit Barcelona i retencions del Bru Cabrera de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I parlem ara d'art, en concret d'un col·leccionista, el col·leccionista contemporani Juan Mateos, que ha mort als 92 anys. Mateos va estar un dels grans col·leccionistes d'art català contemporani, especialment reconegut per la seva dedicació als principals creadors del segle XX. I seguim en aquesta plana cultural i anem fins a Falset, on arriba el punt i final de la 31a Fira del Vi, que ha servit aquest cap de setmana més de 56.000 degustacions, mentre que més d'unes 30.000 persones han assistit algun dels actes d'aquest cap de setmana. Gairebé tots els tastos que s'han organitzat al llarg del cap de setmana han omplert totalment o han estat a prop de fer-ho, ja fossin gratuïts o de pagament, i se celebressin a Falset o en altres pobles de la comarca del Priorat. La que també s'ha acabat és la 37a edició de la Fira de Titelles de Lleida, que ha plegat centenars de persones als carrers i places de la capital del Segrià. Ja anem a parlar d'esports, ja que el Barça femení ja té el bitllet a la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió, després de vèncer el Bayern de Múnich per 4-2. I qui decidirà la Lliga avui serà el Real Madrid espanyol, que comença a les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
4: Molt bé, Ignasi. Bona tarda.
3: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça tornarà a jugar la final de Champions.
4: Les blaugranes han superat el Bayern de Múnich per 4-2 i es classifiquen per la final d'Oslo del 23 de maig davant l'Olímpic de Lyon, que entrena Jonathan Giraldez. Els gols de Salma Peijor i un doblet d'Alexia classifiquen el Barça per la setena final de Champions de la història del club i sisena de consecutiva. 60.021 persones han omplert el Camp Nou en un partit en què Aitana Bonmatí ha tornat a jugar 154 dies després de lesionar-se.
3: I l'Espanyol pot fer avui campió de Lliga al Barça.
4: Els blanquiblaus reben el Madrid a partir de les 9 amb l'urgència de guanyar per allunyar-se del descens després d'haver sumat només 6 punts de 48 des de que va començar el 2026. Si els blancs empaten o perden, el Barça es proclamaria matemàticament campió de Lliga per segon any consecutiu, just abans del clàssic de diumenge vinent al Camp Nou.
3: D'altra banda, el Reus jugarà el play-off per pujar a Primera Federació i l'Olot salva la categoria.
4: Els roig i negres han guanyat 0-1 a Terrassa, acaben quarts i faran play-off descens en el primer any a Segona Federació. Dilluns a la 1, sorteig per conèixer el rival de semifinals amb factor camp desfavorable i poden ser Lourense, Logroñés, Àguiles i Conquense. El Barça Atlètic es queda sense play-off amb una derrota 3-1 a Torrent. L'Olot ha derrotat el València Mestalla per 2-0 i aconsegueix la salvació a l'última jornada. També en aquesta última jornada, Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1 i Andratx 3, Atlètic Lleida 0. Els lleidatans són l'únic equip català que perd la categoria.
3: I play-off i descens oberts per a l'última jornada de tercera.
4: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Avui els verds han derrotat el campió, el Manresa, per 2-1 i els badalonins han guanyat 3-2 a l'Hospi. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grames jugaran dues places de play-off. I a la zona baixa, tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronten en l'última jornada.
3: Vuit i sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Partits que s'estan jugant ara mateix, diumenge 3 de maig de 2026. A la primera masculina, les 9, Espanyol-Real Madrid. L'Espanyol que necessita doncs guanyar el partit per sortir, per allunyar-se de la zona de descens i de retruc. Si el Madrid no guanyés, si l'Espanyol guanya o empata, la Barça seria campió. Tenim ja 11 del conjunt blanc i blau?
4: Tenim 11. Ignasi i Manolo González sortiran, Dimitrovic a la porteria, El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero en defensa, Urco, Expósito, Terrats i Rubén Sánchez al mig del camp i Adal, Dolan i Roberto.
3: I a tot això, a la primera federació masculina, grup 2, 35a jornada, està jugant el líder, està jugant el Sabadell, fa 5 minuts per dia 0-2, però compte perquè això pot canviar els pròxims instants.
4: Doncs Ignasi, com tu bé has dit, fa 5 minuts per dia 0-2, però al minut 84 el Sabadell ha fet gol i es col·loca 1-2 al minut 88 de moment. Sabadell 1, Múrcia 2.
3: I ara mateix està revisant un possible penal al Sabadell, per tant, compte, perquè si hi ha penal, el conjunt arlequinat podria tenir la possibilitat d'empatar el partit. Veurem què és el que acaba decretant l'àrbitre en aquesta jugada per la dreta, en què el jugador del Sabadell acaba caient al terra. I veurem si finalment l'àrbitre decideix que hi ha penal, efectivament, hi ha penal. Per tant, el Sabadell podria empatar en qüestió de 2-3 minuts un partit que perdia 0-2 contra el Murcia. A tot això, en bàsquet, a la Lliga CB, està jugant el Barça.
4: I un Barça que, de moment, guanya de 18 punts, 54, Dreamland Gran Canària, 36.
3: Molt bona victòria del conjunt blaugrana en hoquei patins, pendents també de l'últim partit al grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
4: Sí, tot just fa 5 minutets ha arrencat el primer període. De moment, Reus Deportiu 0, Club Petit Tordera 0.
3: I atenció, perquè llançarà el penal al Sabadell. Veurem si aconsegueix l'empat al minut 88 de partit. Insistim, fa 5 minutets estava perdent 0-2 contra el Múrcia. Ha marcat Bonaldo de cap, l'1-2 per al conjunt arlequinat. I ara mateix hi anirà des del punt de penal per intentar, de moment, esgarrapar un punt. La rematada i el gol del Sabadell. Empat a 2 al conjunt arlequinat. Ara mateix fa un petó a la braçal de capità, crec que era Rubén, i per tant el Sabadell que marca el 2-2 al minut 88, temps encara per marcar el gol de la victòria per mantenir aquest lideratge. Recordem que el Sabadell té 2 punts de marge respecte a l'Eldense, que ha de jugar 2:15. Ara mateix amb el punt ja serien 3 de marge, tot i que el gol a veraix és desfavorable als arlequinats. Per tant, intentaran buscar el gol de la victòria per mantenir, això sí, la primera posició en aquesta apassionant primera federació, quan quedaran 3 jornades més.

0: 8 i 9 minuts, les emocions de l'esport en directe cada dijous, cada dissabte, cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local. I ben pendents del que acabi de fer el Sabadell, a punt d'entrar ja en temps afegit a la nova Creu Alta. De moment, el Sabadell empatant a 2 després d'haver d'estar perdent 0-2 aquest partit ara fa pocs instants. La gran notícia d'aquesta tarda, la classificació per la final de la Champions femenina de la Barça. S'ha imposat avui el Bayern de Múnich.
1: Barça 4, Bayern de Múnich 2.
0: Doncs la Barça que s'ha imposat amb els gols de Salma Parayuelo, doblet d'Alexia Putellas, que per cert ja ha fet avui el seu gol 238, amb aquesta xifra igual a César com a segona màxim golejadora de la història del Barça, només superada per un tal Leo Messi. I el quart gol del Barça, per cert, l'ha fet Payor. 4-2, al final el Bayern ha apretat quan ha fet el seu segon gol, el 4-2, ha fet un parell de rematades al travesser, i un partit on hi ha hagut 60.021 persones al Camp Nou i una tornat també després de la lesió a Aitana Bonmatí, 154 dies després de la seva lesió. En qualsevol cas, el Barça, que jugarà a la setena final de Champions, i atenció, sisena de consecutiva, que es diu aviat a la final a Oslo, el 23 de maig, davant l'Olímpic de Lió, d'un vell conegut, Jonathan Giraldes, l'exentrenador del Barça. Per tant, molts al·licients en aquest partit, en aquesta gran final de Champions a Oslo el 23 de maig. Avui, bona victòria 4-2 davant del Bayern de Múnich, que valoraven així després del partit jugadores com Alexia Putellas, Irene Paredes i Clara Serra Jordi.
2: Doncs el que et deia, històric, un moment per sentir orgull, perquè al final... jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Perquè ho sentim molt, molt des de dins i bueno, al final és molt orgull el que sents. Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
3: Estem molt contentes, era l'objectiu, i ahí estamos. Sufrido, pero ahí estamos. Creo que somos un equipo, una generación que bueno, que nos encanta batir récords, seguir empujando el techo que nosotras mismas nos... Bueno, vamos empujando poco a poco, muy felices de estar en una nueva final.
4: No, pues era un somni per mi arribar a una final de la Champions i la veritat que amb moltes ganes del partit. Bueno, sí, jo els minuts que em dongui els intentaré aprofitar al màxim i bueno, esperem fer un gran partit allà.
0: Doncs felicitats a les jugadores de la Barça per aquesta consecució d'una nova final, i ben feliç estava també Aitana Bonmatí, ha entrat a la segona meitat, de fet ha tingut també una molt bona ocasió en un 1 contra 1, que ha rematat fora, creuat al costat del pal dret de la porteria del Bayern de Múnich, no ha pogut marcar el gol, però estava ben contenta Aitana Bonmatí després d'aquests 154 dies lesionada. Avui s'ha tornat a sentir futbolista al Camp Nou.
5: Bé, molt feliç. En primer lloc, per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, cinc mesos durs, un repte diferent, però gratificant, i ara per més. Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip. I bé, a pel Lió.
0: Doncs a pel Lió de Jonathan Giraldes, l'exentrenador del Barça, el que va substituir Pere Romeu, i el tècnic blaugrana, òbviament, ben satisfet també per la consecució d'aquesta final.
6: Brutal, super, super content, super il·lusionat amb el partit que han fet. Sabíem que teníem un rival super fort al davant, que ens posaria les coses super complicades. Molt content de la rebuda de l'afició, han sigut clarament la nostra font d'energia quan vèiem que estàvem molt, molt, molt, molt cansades. Supercontent amb la classificació i a poder preparar bé la final per Oslo. Serà una final apassionant. L'Olympique de Lyon és un grandíssim equip. Ahir vam fer un gran partit de tornada contra l'Arsenal. El Jonathan i jo ens coneixem molt. Amb tota la gent que s'han dut allà, també de l'estaf, també ens coneixem molt. Espero que sigui una final super, super emocionant, super emotiva i que guanyi el millor.
7: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
0: Vinga, 8 i gairebé 15 minuts, 7 minuts de temps afegit. Ara el Sabadell, que tindrà una falta lateral, veurem si pot aprofitar-la per fer el tercer i capgirar un marcador que fa uns minutets era de 0-2 i que ara està 2-2. I a tot això, a la primera masculina, estarem molt i molt pendents a partir de les 9 d'aquest Espanyol-Reial Madrid. Per una banda, perquè l'Espanyol necessita els punts per intentar salvar-se, i per l'altra, perquè de retruc pot donar-li la lliga a un altre equip català, el Barça, que ahir va guanyar. Abans, el Girona el divendres havia perdut.
1: Osasuna 1, Barça 2, Girona 0, Mallorca 1.
0: Doncs els ulls centrats en aquest Espanyol-Reial Madrid a partir de les 9, on l'Espanyol, després de fer només 6 punts dels últims 48, des que va començar l'any, encara no ha guanyat, doncs ocupa la 13a plaça amb 39 punts. De moment, 5 de marge respecte al descens, però el Sevilla, que és l'equip que marca aquesta posició, ha de jugar demà. Per tant, ben atent també demà l'Espanyol el que pugui fer el Sevilla. Però en qualsevol cas, un Espanyol que intentarà guanyar el Reial Madrid per continuar allunyant-se d'aquesta zona baixa i que, com dèiem, de retruc podria fer campió al Barça. Això, però, no interessa en absolut al tècnic blanquiblau, Manolo González.
8: Sí, la verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
0: I a tot això, el Barça, que ahir ja va fer la feina, va guanyar 1-2 al camp de l'Osasuna, amb dos gols al tram final del partit, un de Lewandowski en una gran rematada de cap i un altre de Ferran Torres, doncs culminant una bona contra que va situar el 0-2. L'Osasuna va acabar marcant un gol als instants finals, però el Barça va sumar la victòria, ja avantatjant 14 punts al Reial Madrid en espera del partit dels blancs a les 9 al camp de l'Espanyol, i o bé serà campió avui o podria ser, si no, la setmana vinent, diumenge vinent, en el clàssic Barça-Reial Madrid, diumenge a les 9. Sigui com sigui, se li preguntava el tècnic Hansi Flick després de la roda de premsa si ja es podia celebrar o no aquest títol. Un Hansi Flick, per cert, molt irònic, que deia que avui no veuria el partit del Madrid, que estaria veient el Mago Pop. En qualsevol cas, això és el que deia Hansi Flick.
9: No, it's not the time, you know.
10: No, encara no és el moment de celebrar res. No, hem d'esperar. Potser diumenge, potser la setmana vinent, no ho sabem.
11: We made our job.
10: Hem fet la nostra feina i això és el que més valoro del meu equip.
11: Yeah, for my team and about my team. It's fantastic.
10: És fantàstic com hem defensat dur contra jugadors molt forts i molt bons. Estic feliç pel que estan fent els jugadors.
11: I'm happy. I'm really happy about this, about what they are doing.
0: Doncs content Hansi Flick. No tan contents els jugadors del Sabadell, que ara marxen ja cap a túnel de vestidors amb cares, podríem dir, agradolces, perquè és veritat que han aconseguit recuperar un punt als últims minuts, perdien 0-2, i amb els gols de Bonaldo i de Rubén Martínez de penal han aconseguit salvar un punt, però acaba el partit 2-2. Per tant, ara mateix el Sabadell té 3 punts més que l'Eldense, que ha de jugar a partir de 2:15 contra el Marbella, contra un equip que ja ha descendit. Per tant, si l'Eldense guanyés, atraparia el Sabadell per gol a veraix. L'equip alacantí se situaria, recuperaria la primera posició de la classificació quan quedaran 3 partits més per acabar la Lliga. A tot això hem sentit Hansi Flick i escoltem també un dels golejadors ahir del Barça al camp de l'Osasuna, Ferran Torres, content per la victòria i pel seu gol.
12: Sabíem que era un dels partits més complicats de la temporada. Aquest és un camp molt complicat. Crec que hem fet la nostra feina i molt ben feta. Entonces, doncs, anem a esperar a demà, a veure què fa el Madrid, i ojalà proclamar-se ja demà campions. Sí, al final ells ens han sorprès al principi, sortint a les contres, i és veritat que al descans, pues, el míster ens ha donat un parell de claves i crec que les hem aportat molt bé al camp i les hem aprofitat. Sí, molt content, aprofitant totes les ocasions, sempre que puc marcant, que al final és la funció del davanter i toca seguir.
0: I el Girona, que va encaixar la tercera derrota consecutiva, més davant d'un rival directe al Mallorca, que l'atrapa la classificació i, de fet, el supera per gol a veraix, i ara mateix a 4 punts del descens, esperant que jugui el Sevilla demà dilluns. Per tant, es complica força la vida al conjunt que entrena Mitchell.
13: Hem merescut més, però futbol has de tenir a fer, i avui no l'hem tingut. Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. 3 derrotes després de les 3 primeres jornades. és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
7: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i 20 minuts. Començàvem el programa amb la Champions femenina del Barça, la consecució de la setena final, sisena consecutiva. El Barça, evidentment, no ha pogut jugar el seu partit de la jornada 27 de la Lliga F. El jugarà entre setmana, però sí que han jugat el Badalona i l'Espanyol.
1: Badalona 0, Athletic Club 1. Alama 3, Espanyol 1.
0: Derrota intrascendent del Badalona davant de l'Athletic Club per la mínima, que valorava així la seva jugadora, Carla Abdón.
14: Los primeros minutos nos ha costado bastante entrar. Sí que luego en la segunda parte hemos empezado mejor, tocando mejor el balón, filtrando dentro algo mejor, pero lo mismo, si no vuelve a escapar.
0: I a tot això, l'Espanyol, que va perdre el camp de l'Alama 3-1, després del partit, doncs, lògica decepció per part de la jugadora Cristina Baudet i de l'entrenadora Sara Monforte, que feien referència a la greu lesió d'Anna Torrodà, que haurà de passar aquesta setmana pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I a banda d'aquesta lesió també feien referència, evidentment, als pròxims partits.
15: Te deja el cuerpo un poquito chof. Sí que es verdad que queríamos remar sobre todo por ella, porque bueno, cuando una compañera se lesiona, cuando sale con tantas ganas y quiere darlo todo, te jode muchísimo. No hemos podido hacerlo, por eso también jode esta derrota, porque no hemos podido sacarlo adelante. Y bueno, creo que nos quedan tres partidos súper importantes donde tenemos que remar hacia adelante. Nos viene un partido muy bonito en casa, que tenemos que darle la vuelta a esto, ir a por todas y todo lo que no hemos hecho hoy, hacerlo el sábado que viene en casa.
16: Yo soy tres jugadoras que el dibujo tienen que venir a entrenar, hacer el mismo entrenamiento posible. Tienen que jugar a esta final, pero no es una final contra Lona. Yo creo que tienen que cambiar la nuestra mentalidad, surtir a menjarnos al rival, al campo, no igual que siga, cual sea.

0: Alba Fundación 2, Barça Atlètic 2, València 4, AM 2, Europa 2, Betis 0.
1: Doncs l'empat als últims minuts del Barça B a Albacete li va servir per mantenir la primera posició i proclamar-se campió, encara que sigui de manera doncs simbòlica, perquè evidentment no pot pujar a Lliga F. L'ascens serà per l'Alavés, que ha acabat segon. I duríssima la derrota de l'AM davant del València, combinada amb les victòries del Cacereño i de l'Atlètic de Madrid B, fan que l'equip lleidatà perdi la categoria 13 anys després. Estava 13 anys seguides a la plata femenina. I després del partit, doncs, el document sonor que van recollir els companys de Lleida en joc, les transmissions que fan a segre.com, el tècnic Rubén López, que estava realment molt i molt disgustat.
2: Jo enfonsat i... i l'equip també. És, bueno, no és injust, al final és esport, no hem merescut guanyar avui i, bueno, malauradament els altres resultats tampoc ens han acompanyat, no hem tingut ni una miqueta de sort i, bueno, al final tothom ho ha vist, hem baixat. És que no em surt una altra cosa que agrair les jugadores el seu esforç aquests mesos, però no ha sigut suficient. Jo per la meva part també demanar disculpes i poc més. Bueno, al final portava una dinàmica molt bona. Avui, després d'empatar un, al minut 47, era optimista. La segona part no hem estat bé, no hem estat encertades. Tot el que escoltàvem no era positiu i tampoc ajudava. I, bueno, no ha pogut ser. Ho hem intentat, de veritat, amb totes les nostres forces. Que ningú dubti que ho hem intentat fins a l'últim segon. Esperant també un miracle a Tenerife, que no ha arribat. I ja està. És que no puc dir gaire cosa més. Al final, el compromís meu amb l'AM, des de que ha arribat, des dels anys, ha sigut molt gran. Les jugadores també tenen un increïble sentiment per l'AM i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament són grans jugadores totes i totes tindran una oportunitat d'estar a la categoria o d'estar a bons equips o seguir a l'AM. Però és veritat que som molt de l'AM tothom i ara mateix ho sentim molt per l'AM, no? El personal és que deu anar-se un segon pla.
1: I també baixa a l'Europa, que ahir va guanyar 2-0 al Betis en el comiat de Vanessa Núñez Pixú.
3: És una sensació molt agridolça, molt contenta per la retirada, crec que ja la necessitava i teníem moltes ganes de que arribés el moment, però és veritat que enyorarem molt el que és el futbol, que ens dona el futbol, tant el vestidor, el dia a dia amb l'equip, però contenta molt. Que ha sigut com una família des del primer dia, t'obren les portes i et tracten superbé des del primer minut i ja et dic, el vestidor és una família, el club és una família, que és molt important quan estàs tan a dalt a categories, a vegades per la professionalització pot ser això per una mica, i l'Europa no, l'Europa ho té amb el club i amb l'afició. Potser perquè és el més recent, però em quedaria amb l'any passat, perquè vam pujar de categoria, l'objectiu es va lograr i ho vam celebrar per tot lo gran.
1: Doncs el divendres, a 6:15 a Vilanova, els dos equips que han baixat, Europa i AM, que tindran la consolació de jugar a la final de Copa Catalunya. I qui està intentant pujar a Primera Federació Femenina és l'Ona Sant Adrià. Ahir, bon resultat.
0: Saragossa 1, Ona Sant Adrià 2.
1: Doncs partit d'anada de les semifinals, la tornada el diumenge a les 11 a casa. Bon resultat per a les jugadores de Miqui Oller.
4: A mi el que més m'agrada és com ha reaccionat l'equip, que reacciona amb un córner, després reacciona en diverses situacions d'àrea i al final 5 minuts acabem de ficar el segon gol. Un equip que al final no deixen de ser joves, deixen de ser nenes petites i, bueno, l'escenari i tot i el context, doncs, no han pogut amb elles. I això al final és el més important. A banda de que, bueno, evidentment vols guanyar i vols pujar i tot això, ja que estàs aquí, crec que com han competit avui i com s'han pres tot això i tot el play-off ara mateix, és el que ens fa créixer. Falta tancar-ho a casa, que no serà gens fàcil.
1: I a promoció d'ascens a Segona Federació Femenina, ahir anada per al Barça C.
0: Gijón 2, Barça C 2.
1: La tornada diumenge a les 6 i ho veurem a l'enjoc a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?

0: Jo una persona que em cuinés, et diria.
1: Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
2: Un dietista de regullons, no?
1: Sí, una mica sí, dit així.
3: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contra...
1: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
1: És veritat.
3: I Dani?
2: Jo contractaria un xòfer particular. De dir, ei, porti'm on jo li dic i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona idea,
1: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
4: Una Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el Món digital cada setmana a la teva emissora local.

En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: En joc, continuem repassant l'actualitat esportiva. Estàvem parlant de futbol i és moment de fer-ho de la primera federació masculina. Grup segon, 35a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors pel que fa als tres equips catalans.
1: Sabadell B, Sabadell, perdoneu, 2, Múrcia 2, Nàstic 2, Sevilla Atlético 1, Alcorcón 0, Europa 1.
0: Doncs el Sabadell ha acabat salvant un puntet per dia 0-2 i els gols als últims instants de Bonaldo de cap en una gran rematada de cap del capità o de la defensa central del Sabadell. I després Rubén Martínez de penal han acabat salvant un puntet pel Sabadell, que fa que ara mateix els arraquinats tinguin 3 punts més que l'Eldense. Un Eldense que a aquesta hora comença el seu partit davant de la Marbella, un equip que ja ha descendit. Si l'Eldense no guanya, el Sabadell mantindrà el lideratge. Si l'Eldense acaba aconseguint els 3 punts, efectivament el Sabadell acabaria cedint aquesta primera posició quan quedaran només 3 jornades per acabar el campionat de Lliga. A tot això, ahir el Nàstic va aconseguir una victòria importantíssima. 2-1 davant del Sevilla Atlètic, també un altre partit que es va decidir als últims instants i que fa que el Nàstic hagi aconseguit sortir de la zona de descens, tot perquè avui el Tarazona no ha passat de l'empat i d'aquesta manera ara mateix el conjunt tarragoní surt del descens, 43 punts, un més que el Tarazona. Però atenció, perquè la pròxima setmana s'enfronten a terres aragoneses. Per tant, tota una autèntica final per al conjunt tarragoní, la que jugarà la pròxima setmana, el pròxim diumenge, a 4:45 de la tarda, parlant de memòria, aquest partit tan important pel Nàstic. De moment, ahir, victòria importantíssima amb un gol als últims instants del capità Òscar Sanz, amb qui parlava ahir, després del partit, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Sí, al final, cuando hay un balón parado y más en los últimos minutos, y pues al final es un gol que mete todo el estadio animando, es de todo el equipo, ahí hay que ir con todo y pues me he tenido suerte y la celebración ha sido un poco eso, ¿no? Que es un gol que hemos empujado todos y lo hemos podido sacar adelante. Sí, al final pues lógicamente está siendo un año duro y pues las semanas pues son difíciles, pero es la situación que estamos ahora, hay que tirar para adelante, quedan 3 finales, desde ya pensando en Tarazona y con la mentalidad pues de sacar todos los partidos y semana a semana.
0: I a tot això us dèiem que l'Eldense començava el seu partit ara mateix contra la Marbella. Doncs res, només començar, primer minut de partit, marca l'Eldense. Déu-n'hi-do, ha anat per feina el conjunt alacantí. S'avança en el marcador amb aquest gol ara mateix. El conjunt d'Elda seria líder. Empatat a punts amb el Sabadell, 65 punts tots dos equips, però en qualsevol cas el gol average particular afavoriria el conjunt, en aquest cas, d'Elda. I a tot això, l'Europa, que va guanyar el divendres 0-1 al Corcón, amb gol de Jordi Cano, en porta 19, està a 1 del Pichichi Arnau Ortiz, el jugador figuerenc de l'Atlético Madrileño, que per cert avui ha perdut. Avui el Villarreal B ha guanyat el seu partit 1-0 davant de l'Hèrcules i això vol dir que l'Europa havia recuperat la quarta plaça, ara torna a caure a la cinquena, continua en zona de play-off, amb 3 punts de marge respecte al Cartagena i 4 respecte l'Algeciras. La pròxima setmana, partides també a 4:45 de la tarda a Can Dragó, Europa-Villarreal B. Si guanya l'Europa, li arrabassaria la quarta plaça a la filial Groguet. I, de fet, si guanya i perdessin Cartagena i Algeciras, l'Europa ja seria matemàticament equip de play-off. Però, evidentment, són 3 supòsits força complicats de que s'acabin resolent. En qualsevol cas, partit molt important per al conjunt de la Vila de Gràcia el pròxim diumenge, que ens analitzava així, fa uns minutets, el seu capità, Àlex Cano.
3: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar, poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge, seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, a l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament el Nou Sardenya, el retorn cada vegada està més proper, que Can Dragó sigui una caldera.

0: celebració dels jugadors del Sant Andreu. Aquesta tarda han fet la rua de campions. Van proclamar campions fa un parell de setmanes, però avui hi havia la celebració oficial després de la victòria avui, després del partit davant del Barbastre, en el perdent 0-1, derrota intrascendent. Però aquesta tarda doncs ho han celebrat pels carrers de Sant Andreu, per la parròquia també de Sant Andreu de Palomar, i al final, evidentment, a la plaça Orfila, espectacular. Milers d'aficionats quadribarrats acompanyant l'equip que ho ha celebrat d'allò més amb parlaments, evidentment, a l'Ajuntament dels capitans quadribarrats. Un d'ells, Jordi Méndez, també amb missatget inclòs per als que no confiaven en l'equip.
1: Agrair al club, agrair a l'afició, també els que deien al setembre que baixaríem. Espero que no us dediqueu a endevinar, regular, però bueno, agrair a tothom, a les famílies que han estat amb nosaltres, a l'afició, a les partits en especial, i agrair a tothom que heu estat al nostre costat, celebrar aquesta fita que és històrica, i ara gaudir de les vacances i preparar la primera red. Visca la bossa i visca Catalunya!
0: Doncs les celebracions dels quadribarrats del Sant Andreu aquesta tarda. A tot això, aquest matí han jugat, no només ells, sinó també última jornada en aquesta segona federació masculina, que ens ha deixat tots aquests marcadors que fan que el Reus entri a play-off històric, primera temporada a segona federació, i ja farà play-off per pujar. I també una gran notícia, que l'Olot s'ha acabat salvant. Aquests són els marcadors.
2: Com has dit, Ignasi, Sant Andreu 0, Barbastre 1, Terrassa 0, Reus 1, Torrent 3, Barça Atlètic 1, Castelló B 4, Girona B 2, Olot 2, València Mestalla 0, Andratx 3, Atlètic Lleida 0, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1.
0: Doncs com us dèiem, era un partit ja intrascendent pel Sant Andreu, acabat perdent 0-1 davant del Barbastre, però en qualsevol cas una nova festa de l'afició quadribarrada i que s'ha vist doncs coronada amb la cirereta de la presència de Nacho González després doncs de l'atac de cor que va patir precisament ara fa un parell de setmanes l'entrenador quadribarrat, que ha pogut presenciar el partit, i després del partit deia això.
3: Ha sido un buen año, ha sido un año lógicamente de mucho trabajo, ha sido un año que comenzó con unas expectativas muy, muy altas, ¿no? Un comienzo que no se iban cumpliendo esas expectativas demasiado ambiciosas de inicio, ¿no? Y que tuvimos ahí pues esa serie de dudas, sobre todo de puertas hacia afuera, y bueno, pues como fuimos capaces de tener calma, de ser autocríticos, de analizar y de, con el conocimiento de jugadores, con el conocimiento de entrenador hacia jugadores y viceversa, pues bueno, ir encontrando el camino que una vez encontrado, pues ya sabéis el resto, ¿no? Como un cohete, un equipo muy, muy fiable, un equipo muy, muy contundente y bueno, y un equipo que ha quedado campeón porque ha sido el mejor, ¿no?
0: Doncs felicitat a Sant Andreu i felicitat a Reus. Espectacular. Victòria 0-1 al camp del Terrassa per tancar ja aquest play-off, com dèiem, en el primer any, a segona federació, el conjunt roig i negre, el Reus Redis, doncs que aconseguirà o que jugarà al play-off. Una victòria 0-1 acompanyada de moltíssima presència d'aficionats del Reus que s'han desplaçat fins a Terrassa i que ha viscut des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: Dues realitats en un mateix partit. La del Terrassa, amb res en joc, i la del Reus, per certificar el seu passi a la promoció d'ascens a la primera federació. El partit s'ha solucionat amb un solitari gol del conjunt visitant. Sandro ha sorprès a Marcos Pérez al minut 76 i ha marcat el gol de la victòria. 1.300 aficionats han acompanyat a l'equip de Marc Carrasco en aquesta tarda per recordar per al conjunt reusenc. Escoltem els entrenadors, Marc Carrasco, entrenador del Reus Redis, i també l'entrenador del Terrassa Futbol Club, Oriol Alsina.
5: Molt feliç per, òbviament, per la victòria, per la imatge de l'equip, pel sacrifici que han demostrat durant tota la temporada, perquè crec que aquest repte dona forma doncs, a la implicació que ha tingut aquesta plantilla, on el menys important segurament mai ha estat els calés, simplement ha estat jugar pel Reus, jugar per la nostra gent. Crec que és un premi doncs, a la gent de Reus, que un dia va plorar pel seu equip i avui s'han desplaçat en massa. Vam dir que la tercera seria avançuda i crec que estem contents per tot el que s'ha generat. òbviament amb les ganes de disfrutar d'aquest repte i d'aquest èxit, però amb la vista posada a recuperar-nos i afrontar el següent pas.
6: Hem de prendre la mateixa lectura del primer partit fins a l'últim, no? No podem il·luminar-nos amb les dinàmiques de molts partits guanyats i tampoc amb la de molts partits perduts, perquè, a més, curiosament, segurament hi ha hagut dinàmiques de guanyats que potser no estàvem en el millor moment i partits que no hem guanyat que sí que estàvem, que hem jugat un bon futbol, no? Tenim que trobar aquest equilibri i valorar el que és des del primer moment fins a l'últim, tots els moments, independentment que sigui partits guanyats, partits perduts. El primer sóc jo, per poder millorar, tens que ser conscient de les coses que has fet malament, no? I jo en soc conscient que hi ha moltes coses que les podríem haver millorat i jo en soc el màxim responsable.
4: Doncs comença el projecte 26-27 del Terrassa Futbol Club, amb Oriol Alzira al capdavant, i comença l'aventura pel Reus per intentar assaltar la primera federació.
7: Doncs demà a la una, sorteig a les semifinals del play-off, possibles rivals del Reus. El Reus ha acabat quart a la classificació, per tant, li tocarà un tercer d'un altre grup. Poden ser Ourense, Logroñés, Àguilas i Conquense. El partit d'anada serà a Reus el pròxim cap de setmana i la tornada d'aquí dues setmanes a domicili. I recordem que en aquestes eliminatòries hi ha pròrroga en cas d'empat final, però no penals. En cas de penals, això no seria favorable al Reus, que com que ha acabat quart, qui passaria ronda seria el tercer classificat, és a dir, el seu rival. En qualsevol cas, felicitats als aficionats del Reus Redis Futbol Club per aquest nou èxit, amb Marc Carrasco al capdavant. I, per contra, el Barça Atlètic s'ha quedat sense premi de play-off perquè també aspirava a aquesta plaça i avui ha perdut 3-1 al camp del Torrent. Això deia després del partit el tècnic Juliano Belletti.
8: En la segunda fue intentar gestionar esto, ¿no?, de la ansiedad por buscar este segundo gol. Con un jugador menos, han competido muy bien. Otra vez, uno de esos goles que con un jugador menos el equipo rival aprovecha. Y luego el tercer gol nos hizo mucho daño, sobre todo mental. Aunque así hemos visto a través del carácter, ¿no?, de muchos jugadores que han peleado, han luchado hasta el final, representando bien la institución. Es una lástima estar fuera de los playoffs, pero creo que esos jugadores, los jóvenes que son, ya sabéis, la media de edad de 19 y 18 años es bajísima para esta categoría, pero seguro que han aprendido muchísimo. Y ojalá saquen provecho de lo que han aprendido.
7: I l'altra felicitat de la jornada ens l'ha donat l'Olot, que ha guanyat 2-0 el València Mestalla i ha aconseguit la salvació in extremis a l'última jornada, però salvació aconseguida per segon any seguit. Olot Televisió, Aniol Puigverd.
9: La Unió Esportiva Olot ha currat, aconsegueix la permanència i, per tant, serà equip de segona federació de cara a la pròxima temporada. Partit a l'estadi municipal, que s'ha jugat aquest diumenge a les 12 del migdia, en horari unificat amb tots els equips que s'hi jugaven alguna cosa en aquest últim enfrontament d'aquest grup tercer de segona federació. L'Olot ha començat ben d'hora, avançant-se al marcador gràcies a una jugada de Rubén Enric, que ha xutat, ha parat el porter de València Mestalla, finalment Pau Salvans l'ha acabat enviant al fons de la xarxa. Per tant, s'avançava la Unió Esportiva Olot, tot pintava pel conjolotí, de fet així ha estat, un València Mestalla que tampoc ha gaudit de moltes ocasions, Olot tampoc n'ha tingut moltes per ser més efectiu de cara a gol que no pas el conjunt valencià. La Unió Esportiva Olot, que ha tancat el partit, ha tancat la victòria amb un gol de Nuja Marrón a la segona meitat, quan faltaven uns 20 minutets per acabar el partit, ha tancat aquesta victòria, una victòria transcendental pels interessos dels homes de Roger Vidal, que fa que l'Olot sigui un any més equip de segona federació, aconsegueixi la permanència. Només depenia d'ell, per tant, l'Olot sabia que si guanyava el partit d'avui contra el València, aconseguia la salvació. I així ha estat, un Olot que ha estat acompanyat per més de 1.500 persones aquí a l'estadi municipal i que, per tant, doncs, certifica la permanència a segona federació, una permanència que tot semblava indicar que potser no arribaria a l'últim partit de temporada, perquè l'Olot estava també en situacions favorables en els últims 2-3 mesos de competició, però que finalment el conjunt olotí ha aconseguit una permanència, una salvació molt celebrada, més que celebrada a l'estadi municipal, amb els homes de Roger Vidal, tot el cos tècnic i tota l'afició olotina, que s'ha quedat una estona més a esperar la celebració dels homes de Roger Vidal, que per tant aconsegueixen aquesta permanència, una permanència vital i una permanència important també, no només pel club, sinó també per la ciutat.
7: I una permanència que valorava així el jugador de l'Olot, Sergi Marcillo.
10: El que buscàvem, guanyar aquest partit com sigués. El València sabien que era un gran equip. Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents. Per tot l'equip, per l'afició, l'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornarem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només al play-out. Vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
7: I derrota l'Atlètic Lleida per acomiadar-se de la categoria, perquè recordem que fa unes setmanes ja va consumar el descens a tercera divisió. 3-0 ha perdut al camp de l'Andratx, 1-1, Sergi Guiu.
11: El partit ha començat amb un Andratx més activat que l'Atlètic Lleida i que ha comptat amb les primeres accions de perill. La més clara, la protagonitzada Garri als primers minuts amb un xut acrobàtic refusat per un debutant aquest diumenge, Joel Llobera. A poc l'Atlètic Lleida s'ha anat animant i Jaume Pasqual ha tingut la més clara dels lleidatans amb un xut al minut 22 estavellat al través. Els visitants n'han tingut un parell més entre Pasqual Guay i Agüero, però el també debutant Lluís Francisco ha evitat el primer gol del partit i tot plegat s'ha anat al descans amb el 0-0. La segona meitat ha començat com el partit. L'Andratx no ha pogut més, però l'Atlètic Lleida, a través de Sier i Palacios, ha tingut les més clares. Tot ha canviat al minut 64 quan Agüero ha comès un penal dubtós sobre Nacho, que ha transformat Llabrés un minut després. Amb l'1-0, els lleidatans han abaixat els braços i més quan al minut 72 una sortida erràtica de Llobera ha acabat amb penal transformat al minut 73 per Nacho. Eugenio, amb un xut de fora l'àrea al minut 80, ha sentenciat el partit. Si no, ho estava ja amb el 3-0 definitiu. Jordi López, tècnic de l'Atlètic Lleida, ho valorava tot plegat així.
12: No sé, diria 4-5 claríssimes ocasions per avançar-te i després t'arriben en una. Un penal que jo crec que no era, o l'hem vist hasta a la banqueta d'ells em deien que no era, i després és veritat, tan mal marcant el gol en aquest context, en aquestes situacions, ja te'n vas al partit, i aquí sí que jo crec que ens equivoquem perquè ens hem anat del partit, la frustració.
11: L'Atlètic Lleida acaba la temporada 16 amb 30 punts.
13: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
7: 8 i gairebé 48 minuts i a tercera divisió tot queda obert, o moltes coses queden obertes de cara a l'última jornada que viurem, per cert, en directe diumenge a 12:45 a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més amb un carrusel per veure com queda tot. De moment, a la penúltima jornada, aquests són els marcadors.
2: Cornellà 2, Manresa 1. Badalona 3, L'Hospitalet 2. Vilanova 1, Can Vidalet 0. Mollerussa 1, Fundació Esportiva Grama 2. Sant Cristóbal 4, Europa B 0. L'Escala 4, Lleida 1. Vilassar de Mar 3, Tona 1. Cerdanyola 2, Peralada 2. Muntanyesa 0, Vic 1.
7: Doncs amb aquests resultats, el Manresa ja sabem que és campió de la setmana passada, però Badalona i Cornellà jugaran a l'última jornada en els seus respectius partits la segona plaça, perquè el Badalona té un punt més que el Cornellà. El Cornellà ha guanyat remuntant al Manresa i el Badalona, nou Badalona de Miquel Esparren, s'ha imposat a l'Hospitalet. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
14: Bona tarda. El Badalona ha trencat la mala dinàmica de resultats amb una victòria per 3-2 contra l'Hospitalet en el debut de Miquel Esparren a la banqueta escapolada. Aquest triomf li permet al conjunt badaloní tenir molt a prop el segon lloc, quan només manca una jornada per finalitzar la Lliga. A la mitja part, un golaç de Juaco i una segona diana de Tom Diawara han certificat un gran primer temps dels de Miquel Esparren, que s'han pogut alliberar de jornades anteriors. En el segon període ha continuat el recital escapulat i el festival de Tom Diawara, que ha fet el tercer gol i ha signat un doblet. Toni La Rosa ha estat a punt de fer el quart i a partir d'aquí l'Hospitalet, que ha retallat diferències amb un gol de Buba, ha entrat dins del partit. En el minut 84, Pele ha posat el 3-2 i ha donat emoció als darrers minuts. Al final, el Badalona ha mantingut el triomf que se li havia resistit tot el mes d'abril. Sentim Miquel Esparren, el nou tècnic escapulat.
15: Muy contento porque aquí había gente que estaba haciendo mucho trabajo, gente que estaba sufriendo ahora en momentos que parecía que no estaba la dinámica tan positiva, sobre todo por los jugadores, por el club, por todo el mundo. Es una liberación, pero sobre todo aquí hay un equipazo, aquí hay unos jugadorazos, tienen un trabajo de base de todo el año espectacular. Bueno, hay dinámicas en las que cuesta, por muy bien que estés trabajando, por muy bien que lo intenten los jugadores, pero bueno, aprovecharnos de todo el trabajo bueno, dar nuestros matices y si la suerte nos ayuda bien y si no, pues trabajaremos para minimizarla.
14: A la darrera jornada, el Badalona visitarà el camp del Vic. Els escapulats, per quedar segons, els val el mateix marcador que faci el Cornellà, que visitarà el camp de l'Hospitalet.
7: I tres equips aspiraran a dues places més de play-off: Ospi, Vilanova i Fundació Esportiva Gramà. El Vilanova avui ha guanyat i manté de moment la cinquena plaça. Canà Blau, Xavi Fernández.
16: Amb la mena als llavis s'ha quedat el club de futbol Vilanova, que ja esperava sobre la gespa després d'haver fet els deures, a celebrar l'ascens matemàtic a falta d'una jornada, però el gol de la grama en l'afegit a Mollerussa l'ha fet esperar. Es decidirà tot l'últim dia. La grama rep el Vilassar i el club de futbol Vilanova juga al camp del ja descendit Lleida Esportiu. El Vilanova parteix amb avantatge i una vegada més és l'únic que depèn d'ell mateix. Tot això després que els vilanovins avui, en un partit farcit de tensió, derrotessin per la mínima 1-0 un camp Vidalet que tampoc té la permanència assegurada i que, per tant, també vivia la seva particular final. Un club de futbol Vilanova que ha sortit a tenir més la pilota, però que ha mostrat algunes errades defensives greus. Tant és així que només començar una mala entesa entre l'Eix Semur i Àlex Frutos ha deixat absolutament sol mà a mà amb el porter el davanter Xavi Finot. El peu d'Albert Alfonso ha evitat el 0-1 del camp Vidalet. I, en canvi, en la primera que ha tingut el Vilanova, després d'un parell d'aproximacions sense massa perill, al voltant de la mitja hora, corna servit per Albert Celma i Àlex Frutos s'ha avançat a la defensa del camp Vidalet i ha fet pujar l'1-0 al marcador. Després, abans del descans, el propi Vilanova ha tornat a concedir una ocasió molt clara dins la seva àrea. I Jaume Ramoneda, amb la porteria tota de cara i sense el porter, que és a qui li havien pispat la pilota, en una cantonada de l'àrea, ha rematat sol, però l'ha acabat traient sota pals a l'Eix Semur. Partit, per tant, absolutament dramàtic, molt tens. El camp Vidalet ha estat millor en la segona part, ha tingut més la pilota, ha estat més en el camp del Vilanova, però ha generat poquet i, en canvi, el Vilanova ha pogut sentenciar només a arrencar la represa, enganxant justament a l'esquena la defensa del camp Vidalet i quedant-se Derek sol davant d'Ivan Casado. La seva rematada ha superat el porter, però ha fregat per mil·límetres el pal i ha acabat marxant fora. Com dèiem, a base del pas dels minuts, el canvi de l'ep pendent dels rivals directes, en aquest cas per la permanència, i el club de futbol Vilanova mirant que passessin poques coses i sobretot amb un ull pendent al que passava a Mollerussa. El Vilanova ha sentenciat la victòria, per alguna cosa és el millor equip local de tot el grup 5è de Tercera Federació, 1-0 i 3 punts que en aquell moment sí li valien l'ascens matemàtic o la promoció d'ascens matemàtica, però el gol a última hora, repeteixo, de la grama al camp del Mollerussa ha fet que tot això s'hagi d'esperar una setmana. Serà un cara a cara, ja només en queden dos de candidats i hi ha una plaça a repartir. Haurem d'esperar.
7: I després de 3 victòries en 4 jornades, el Vilassar de Mar ja doncs garanteix que continuarà a tercera, manté la permanència. Mataró Ràdio, Héctor Marc.
17: La Unió Esportiva Vilassar de Mar, quan queda una jornada de Lliga per disputar-se, ja sap que jugarà la pròxima temporada al grup 5 de la Tercera Federació. Ha guanyat, ha vençut, el Tona a casa, i és que els vilassarencs ho tenien tot de cara per certificar aquesta tan ansiada permanència. Jugaven el Xel Ramon davant de la seva gent contra un Tona que ha sortit sense la seva gran estrella, Marc Roquet, màxim golejador dels tonencs. El duel semblava que anava a marxar als vestidors amb el 0-0 al Lluminós, però d'això se n'ha encarregat Àlex Partera del Vilassar de Mar, que a l'última ocasió de la primera meitat ha posat l'1-0 al Lluminós. I al segon temps, Pol Rivera, un dels grans homes d'aquest filial del Reial Club Deportiu Espanyol, ha fet el segon pels vilassarencs. És el doble dígit per Pol Rivera, 10 gols aquesta temporada per l'ex de la Pedrera del Reial Madrid. La sentència l'ha feta Hugo Torondel amb el 3-0 i el gol posteriorment dels visitants ha sigut totalment anecdòtic. Final amb el 3-1, tot i que no han necessitat realment el Vilassar de Mar, perquè ja amb els altres resultats, principalment de Can Vidalet i Cerdanyola, doncs també certificava d'aquesta manera la seva presència la pròxima temporada al 5è esglaó del futbol estatal. El Vilassar de Mar, la pròxima jornada, marxa a Santa Coloma de Gramenet. Haurà de ser el butxí dels colomencs si d'alguna manera els de Robert Morales volen accedir al play-off a l'espera del que facin Hospitalet i Vilanova a Lleida.
7: I també s'ha salvat avui, novena temporada consecutiva a tercera, el Sant Cristóbal amb golejada sobre l'Europa B, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
4: Pas important i definitiu del centre parroquial Sant Cristóbal, que continuarà una temporada més a la Tercera Federació. I és que un dels millors partits de la temporada en el moment perfecte. Àlex Fernández avançava el conjunt de Cristian García al minut 7. A la mitja hora arribava el gol de Mario Cantí. Fins a la segona meitat, al primer quart d'hora, arribava el gol d'Adrià Alsina. Amb aquest 3-0, els agarencs han jugat a plaer, cosa que durant aquesta temporada ha costat en molts moments, i també la seva cita amb el gol. I és que l'equip de Cristian García tenia un problema amb el gol. Doncs bé, Marc Rió, amb el 4-0, tancava aquesta golejada per al conjunt agarenc, que ja pot respirar de cara a l'última jornada al camp del Manresa. Per la seva banda, l'Europa B trenca la seva ratxa victoriosa.
7: I a la zona baixa, tres equips lluitaran per evitar dues places de descens. Can Vidalet, 33 punts, Vic, 32, i Cerdanyola, 31. El Vic rep el Badalona, que s'estarà jugant la segona plaça, i Can Vidalet i Cerdanyola s'enfronten entre ells en un duel fratricida. Per tant, déu-n'hi-do, les emocions d'aquesta última jornada, a 1:15, el diumenge vinent, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. No us perdeu el carrusel, que hi haurà moltes emocions. Com hi ha també a la primera federació masculina, on l'Eldense fa el segon gol, 2-0 sobre el Marbella, i això vol dir que els alacantins ara mateix, per gol a veraix, li estarien traient el lideratge al Sabadell a 3 jornades per acabar. Vinga, notícies a les 9 i a les 9 i 3, més esports aquí en el joc.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
20: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
21: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
20: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
22: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El retorn del pont del 1 de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. Segons el Servei Català de Trànsit, fins a 8:45 de la tarda ja havien tornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 248.000 vehicles, més d'un 88% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de la tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. A hores d'ara, les carreteres catalanes ja no presenten problemes més enllà de retencions puntuals a les entrades de la capital, de Barcelona. I seguim parlant en clau de mobilitat, ja que Rodalies fa un pas més cap a recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Aquesta propera setmana reobren diversos trams claus de les línies R15, R3 i R4. I anem fins a Cunit, on l'Ajuntament busca crear oportunitats per connectar empreses i persones que busquen feina. Ens ho expliquen des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
2: L'Ajuntament de Cunit impulsa una nova edició de l'Speed Job Dating, que tindrà lloc el 6 de maig, una iniciativa que facilita trobades ràpides entre empreses i candidats amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. La jornada permet als participants presentar el seu perfil professional en entrevistes breus i directes, mentre que les empreses poden conèixer diversos aspectes en poc temps. Aquesta proposta s'emmarca en les accions municipals per fomentar l'ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local.
1: I del Baix Penedès anem fins a la Noguera, on prop d'un centenar de persones han tallat avui diumenge a la carretera C53 al pedrís de Bellcaire d'Urgell per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons denuncien els manifestants, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Bellcaire d'Urgell. I mig miler de ciclistes s'han sumat avui diumenge al migdia a la 5a Kidical Mas de Barcelona per reclamar una ciutat més pensada per anar amb la bicicleta i reivindicar el dret dels infants a desplaçar-se sobre dues rodes amb seguretat. Els usuaris reclamen carrils bici més segurs a la capital catalana i ampliar l'oferta d'aparcaments al voltant dels col·legis, entre d'altres premisses. I un apunt d'última hora, l'avió del president espanyol Pedro Sánchez ha hagut d'aterrar d'imprevista a la capital turca, encara a causa d'un incident de caràcter tècnic de l'aparell. Segons ha informat la Moncloa, seguiran el viatge demà cap a Armènia. I en esports, l'Espanyol ara a les 9 comença el seu match contra el Real Madrid, un partit on, si guanyen, li donarien la Lliga al Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, al programa d'esport que fem cada cap de setmana, l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem la Lliga Elit, l'inici de l'Espanyol Real Madrid, que pot ser molt i molt important per al desenvolupament final del campionat de Lliga, també tota la jornada del bàsquet, del waterpolo, de l'hoquei herba, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
3: Molt bé, doncs repassem tot el que dona de si aquesta actualitat, començant per l'Espanyol, que pot fer campió de Lliga al Barça.
4: Els blanquiblaus reben a aquesta hora el Madrid amb la urgència de guanyar per allunyar-se del descens després d'haver sumat només 6 punts de 48 des que va començar el 2026. Si els blancs empaten o perden, el Barça es proclamaria matemàticament campió de Lliga per segon any consecutiu, just abans del clàssic de diumenge vinent al Camp Nou. De moment, el partit que enfronta Espanyol i Real Madrid al Madrid, minut 3, 0-0.
3: I el Barça, en aquest cas el femení, tornarà a jugar a la final de Champions.
4: Les blaugranes han superat el Bayern de Múnich per 4-2 i es classifiquen per la final d'Oslo del 23 de juny de maig per donar davant l'Olímpic de Lió, que entrena Jonathan Giraldez. Els gols de Salma Peijor i un doblet d'Alexia classifiquen el Barça per la setena final de Champions de la història del club i sisena de consecutiva. 60.021 persones han omplert el Camp Nou en un partit en què Aitana Bonmatí ha tornat a jugar 154 dies després de lesionar-se.
3: Pel que fa al bàsquet, l'Uni Girona passa a semifinals del play-off.
4: Les gironines han derrotat el Leganés per 89-63 i superen els quarts de final del play-off pel títol de Lliga Femenina en un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà les semifinals contra el València.
3: I d'altra banda, també en bàsquet, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València.
4: Els manresans han derrotat 104-102 al segon classificat de la Lliga ACB amb un gran partit d'Obasoan, que ha fet 30 punts i 33 de valoració. Els de Diego Ocampo se situen 4 victòries per sobre del descens a 5 jornades del final. Pel que fa al Barça, guanya davant el Gran Canària 91-69 i són quarts classificats. Pel que fa al Girona, va sellejar la permanència amb un triomf sobre el Saragossa 90-81 i desena derrota en 12 partits del Lleida 99-91 a Burgos, que els deixa amb només 2 triomfs de marge sobre el descens. I el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona a només 5 dies de l'inici de la final a 4 de la Champions.
3: No ho diguis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit, començant per aquesta primera masculina pel partit de Cornellà-Prat entre Espanyol i Real Madrid.
4: 5 minuts a Cornellà al Prat. De moment el partit continua 0-0, Espanyol 0, Real Madrid 0.
3: Doncs amb aquest empat ara mateix el Barça seria campió de Lliga, l'Espanyol s'allunyaria una miqueta més del descens, ara mateix estaria 6 punts per sobre d'aquesta posició que ocupa el Sevilla, que recordem no jugar fins demà dilluns. A tot això, la primera federació masculina, l'Eldense, ha fet el tercer gol davant del Marbella, això vol dir que li estaria traient per gol a Berash el lideratge de primera federació masculina al Sabadell, que recordem ha empatat 2-2 amb el Múrcia. En bàsquet, a la Lliga ACB, ha acabat ja el partit del Barça.
4: I com us hem comentat al repàs, el Barça ha guanyat el Gran Canària per 91-69.
3: I d'altra banda, en hoquei patins a l'hoquei Lliga Plata, el grup Nord, teníem en joc l'últim partit de la jornada número 20.
4: Un partit de la jornada número 20 que enfrontava el Reus Deportiu B i el Club Petit Tordera. Un partit que resten 13 minuts per acabar el segon període i el Reus perd per 0-2 davant el Tordera.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 9 i 8 minuts, som els de l'Enjoc, segona hora del programa, i ens faltava per repassar encara una categoria del futbol català, la Lliga Elit, 28a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Rubí 3, Prat 2, Manlleu 0, Poble Mafumet 0, Martinenc 1, Sabadell B 0, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 1, Horta 4, Ciutat Cooperativa 1, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Vilafranca 1.
1: Doncs el Martinenc i el Sant Joan Montcada, que ja tenen pràcticament a tocar l'ascens directe. Recordem que els dos primers es classifiquen de manera directa, pugen de categoria. Ara mateix, quan queden dues jornades per acabar la Lliga, tenen 6 punts de marge respecte a la Pobla de Mafumet, en espera de que es resolgui el recurs que va presentar la Pobla del partit de la setmana passada. Doncs virtualment Martinenc i Sant Joan Montcada ja serien equips de tercera divisió. I avui un equip que aspirava en aquesta lluita i que de moment continua en zona de play-off és el Prat. Ha perdut a Rubí 3-2. Ràdio Rubí, Siscolara.
3: La Unió Esportiva Rubí ha guanyat el partit trepidant disputat davant del Prat amb el 3-2 final i un gol just arribant al temps afegit d'Eric Castillo, que ha acabat atorgant la victòria al conjunt de Can Rosés. En contra d'anades i tornades, amb grans ocasions de gol per a uns i altres, i 5 dianes en total, en una mostra de la capacitat ofensiva de dos equips que ho han deixat tot sobre el terreny de joc. Uns jugaven per la permanència, una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt, els altres per acabar de certificar la seva presència en la promoció d'ascens i sobretot tenir opcions a alguna cosa més. El Prat, al final, i malgrat que la diferència en la classificació potser podria decantar la balança cap als del Baix Llobregat, al final el Rubí, com ja va passar la primera volta, els va guanyar amb el mateix resultat de 3-2. Un Rubí que Maitor Torres s'ha posat per davant en el marc amb l'1-0 i el 2-1, i Eric Castillo ha acabat definint en un altre partit en què es mostra perfectament que l'equip funciona ara amb Blai Martí a la banqueta.
4: Hem fet el partit que hauria volgut ser el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva i estic molt orgullós de l'equip. Si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Els gols són gols molt mastegats, a més de cas que són molt necessaris, però que anem mastegant la jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent i ben juntets i superiorita sumèrica.
3: Resten dues jornades per tancar la Lliga i els dos equips que tenen opcions en els objectius, el de la Unió Esportiva Rubí de la permanència, que la té a prop però no certificada, i el Prat d'entrar en promoció d'ascens.
1: I el tercer classificat, la Pobla de Mafumet, no ha pogut passar de l'empat a 0 a Manlleu 0-0, de manera que també els objectius dels dos equips encara estan oberts. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
5: L'AEC Manlleu ha aconseguit un punt a casa en empatar a 0 contra la Pobla de Mafumet i sumar així 35 punts, quedar-se a 2 per damunt del descens. Ha sigut un partit sense lluïments, amb pluja, i on els visitants, la Pobla de Mafumet, han tingut el domini de la possessió i han apretat més fort, sobretot en la primera meitat. Amb el 0-0 al marcador i amb el descans, el Manlleu ha intentat un plus més a la segona meitat. Els de Luis Gallego han sortit més animats de cara a porteria i sobretot aprofitar les seves ocasions, que han arribat mitjançant sobretot el contraatacs. Atacs ràpids en què es despenjava la pilota amb el cap de Toni Rossell, la referència en atac del Manlleu, i que a partir d'allà generava una nova jugada, ja sigui obtenir un servei de cantonada, de córner o faltes properes a l'àrea. Tot i això, i amb algunes rematades que ha tingut els manlleuencs, no han sigut capaços de batre la porteria rival, i això que els últims minuts de partit s'han capgirat i eren ells, els locals, qui estaven més a prop d'aconseguir el gol que trenqués el marcador. Finalment, igualtat numèrica, tot i que la Pobla de Mafumet hagués dominat més, com dèiem, en la possessió i sigui un equip sèrio que es planta a la tercera posició de la classificació general de la Lliga Elit, no han aconseguit la victòria al Municipal de Manlleu, i per tant taules, repartiment de punts, i els dos se'n surten beneficiats, encara que el Manlleu, amb 35 punts, com dèiem, està a 2 per damunt la salvació, i són justos encara perquè li queden dues finals, una a Ciutat Cooperativa la setmana que ve, que tenen 33 punts, i l'última jornada de Lliga contra el Valls, que també estan empatats de punts amb 35.
0: El reportatge en joc.
1: Doncs ja tenim alguns equips que han aconseguit l'ascens a Lliga Elit de cara a la pròxima temporada. El Singuerlín i el Martorell, que ho ha aconseguit en proclamar-se campió del grup 3 de primera catalana. Tot un esdeveniment per a una ciutat de prop de 30.000 habitants que mai havia tingut un equip en aquesta categoria del futbol català. Aquest és un reportatge de Gerard Gormedino, de Ràdio Martorell.

0: El primer equip del Club de Futbol Martorell va fer història dimecres 22 d'abril en proclamar-se campió del grup 3 de Primera Catalana després d'imposar-se per 0-1 al camp del Sant Cugat. Els blanquivermells van certificar així un ascens històric a la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català, culminant una temporada brillant en què han dominat la classificació amb autoritat. El duel corresponent a la jornada 22 es va reprendre al minut 32 amb empat a 0, després d'haver estat suspès 4 jornades abans per la pluja. En aquest escenari poc habitual, el conjunt d'Edu Berrocal va saber adaptar-s'hi millor i aprofitar les seves opcions.
1: Molt, molt diferent. És un partit que no ens va permetre acabar de posar-nos a lloc, perquè tot va anar molt ràpid. Vam iniciar ja amb un servei de banda, ja la primera pilota ja és una pilota doncs, que hem de lluitar-la, que hem de posar tota l'atenció. Bueno, vam tenir la sort de les primeres jugades trobar el gol, que va acabar sent de la victòria, però és que els primers minuts abans d'acabar la primera part van passar molt ràpid, molt intensos, i la segona part amb un Sant Cugat que anava a buscar-ho, que apretava, que va estar molt bé, amb un Martorell que es defensava, que intentava tenir pilota, però no acabàvem de tenir aquesta calma. Jo m'imagino que fruit dels nervis, del partit, de tenir l'ascens a tocar, doncs va provocar que no poguessin viure una estona de partit tranquil·la, però valoro molt l'esforç que van fer els jugadors de poder aguantar el partit. Vam defensar molt bé, vam ser molt sòlids, vam tenir fins i tot alguna ocasió a la contra per fer el segon i matar el partit, però va ser tens, va ser tens, intens, però bonic.
0: Amb el suport d'una nombrosa afició, el Martorell va resistir al setge final dels santcugatencs, l'únic equip que encara podia disputar-los el lideratge, i va fer bo el gol del capità Albert Garrido, que va definir amb una rematada precisa des de la frontal. El títol posa punt final a una temporada gairebé perfecta. L'equip només ha cedit dues derrotes en tot el curs i ha signat una gran ratxa final, amb 14 victòries en els últims 16 partits i 12 jornades consecutives sense perdre. Berrocal assenyalava quina ha estat la clau d'aquest rendiment tan regular.
1: El secret d'aquest equip és això, és haver mantingut aquesta regularitat, haver sabut doncs no caure en els nervis quan les coses no acaben de sortir com ens agradava, tenir una identitat clara de treball, de joc, una manera de ser, i sobretot la clau ha sigut doncs, tenir una plantilla amb excel·lents jugadors, una plantilla compensada, una plantilla amb molt de talent, i saber-ho fer bo, perquè a vegades hi ha projectes també molt forts que no acabes de tocar la tecla, no els acabes de fer bons, i entre tots l'hem sabut fer bo.
0: Més enllà de l'èxit esportiu, l'ascens suposa un salt qualitatiu per l'entitat. El mateix entrenador destacava la transcendència del moment.
1: Pel club jo crec que entra una altra dimensió. Martorell mai havia estat per sobre de Primera Catalana, per tant, escriu el nom per jugar contra equips de solera de futbol català. Crec que el club donarà una passa endavant en tots els aspectes, a nivell estructural. Jo penso que la ciutat es volcarà molt més amb l'equip. El creixement serà evident i penso que això marca un abans i un després en la història d'aquest club. Crec que aquest hem fet història, però no només per un ascens, sinó perquè el club entra en una altra dimensió, i estic segur que hi ha una empenta important, hi ha una il·lusió important com perquè això no es quedi aquí. Agraït a l'estaf pel recolzament, agraït als jugadors perquè han sigut un grup humà molt maco, molt, molt especial, i bueno, sensació de treball acabat, de treball ben fet, i descansar una miqueta, tot i que queden partits de lligues que disputar, però des d'una altra tranquil·litat, i a gaudir d'aquest moment que costa molt que arribin.
0: En la mateixa línia, el president del club, Rafa García, ressaltava el valor d'aquesta fita després d'anys de creixement.
2: Bueno, entiendo que significa un éxito conseguido tras muchos años de batalla y de crecimiento del club, tanto económico como deportivo. Hemos estado creciendo cada año y cada año hemos consiguiendo retos diferentes, y este año es la culminación de un trabajo bien hecho desde el principio. Y hemos conseguido pues hacer historia en este club y conseguir un ascenso que pone el nombre de Martorell en lo más alto del futbol català.
0: Amb el títol ja a la butxaca, el club de futbol Martorell afronta les darreres jornades amb més tranquil·litat, però amb la voluntat de mantenir el nivell competitiu.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 20 minuts, ens podem parlar també de bàsquet de la Lliga CB, 29a jornada, que ens ha deixat aquests resultats.
2: Barça 91, Gran Canària 69, Manresa 104, València 102, Burgos 99, Lleida 91, Joventut 53, Unicaja 33. Aquest partit es va suspendre al descans per problemes amb els marcadors i s'haurà de tornar a jugar. Girona 90, Saragossa 81, i aquests són els resultats.
1: Doncs el Barça manté la quarta plaça amb aquesta victòria 91-69 sobre el Gran Canària en el partit que s'ha jugat aquesta tarda. I al migdia, enorme triomf del Baxi Manresa davant del València 104-102, que deixa els manresans pràcticament a tocar de la salvació. Quatre victòries per sobre, quan queden cinc jornades. Per tant, podríem parlar de salvació virtual del conjunt de Diego Ocampo, amb un gran partit d'Obasohan a 30 punts, 33 de valoració. Ràdio Sallent, Pol Farell.
3: El partit arrencava amb un ritme frenètic. El passat inicial de València ha trobat resposta de l'Axel Manresa, que aconseguia imposar el seu joc. Al segon període, primer l'equip visitant, que aprofitava els errors del rival, va posar el més 10. Però si anaven els albages, que amb els punts de Reyes i Obasohan tornaven a igualar el partit. Abans del descans, un millor final dels taronges deixava el marcador 48-56. A la represa, ha sortit millor el Manresa, amb un Obasohan inspirat que anotava 8 punts seguits. Tot i això, l'equip de Pedro Martínez no es posava nerviós i es mantenia per davant. En l'últim quart, un triple de Reyes que girava el marcador, però després d'uns minuts de desencert, el València completava un parcial de 10-2. El Baxi Manresa ha cregut fins al final, i en l'últim minut, l'equip visitant ha col·lapsat. Ha estat el cas de Reti Obasohan, autor de 30 punts, que ha anotat un triple que seria definitiu. A base del Manresa, Dani Pérez feia una valoració del partit.
4: Ha sigut un partit aquest, no? Menys 8, més 1, menys 5, més... Vull dir, molts canvis de resultat. Però bueno, hem estat allà tot el partit, nosaltres hem sigut creient i bueno, al final, doncs, bueno, Reti ha fet allà un triplazo, ens hem cregut encara més i jo crec que les defenses al final han estat molt bé i bueno, alguns dies surt creu, avui he sortit cara i òbviament guanyar un equip Eurolliga i guanyar un equip com València, doncs, ja s'ha de
3: veure. Un triomf que certifica virtualment la permanència. I els de la Bages ja pensen en el pròxim repte a la pista de Morlanga.

0: minutos tirarlo con más determinación, pero quitando eso, por ejemplo, la penúltima defensa antes del saque de fondo ha sido excelente. Y bueno, creo que mandar el mensaje de que ese es el camino, ¿no? De ir día a día, de no hacer mucho calendario y sí trabajar en lo que nosotros somos.
1: I es complica la vida al Lleida, 10 derrotes a les últimes 12 jornades. Ara mateix només dues victòries per sobre de l'Andorra, que és l'equip que marca el descens. Ahir 99-91 davant del Burgos, un rival directe. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
2: Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Y bueno, si tuviera que destacar por qué ha ganado San Pablo Burgos, pues creo que los minutos finales han jugado con mayor determinación que nosotros. Y el porcentaje de tiro de tres, pues también respecto al nuestro, pues es muchísimo mayor. Aquí van apareixen jugadors, ¿no? Tots tenen que aportar les seves coses, ¿no? Pues ja dies que estan més encertats uns que uns altres, ja tenen jugadors que creen més avantatges que uns altres, ja va, juguen per generar avantatges amb aquests jugadors. Ja et dic, jo veig els percentatges de tir de 3, no? James 1 de 6, Corey 0 de 3, el Melvin és el que ha fet 3 de 4, però la resta d'Oriol Pauli 1 de 5, Dani 1 de 5, no? Mellano 1 de 4, doncs aquí està la clau.
1: I la bona notícia de dissabte ens la va donar el bàsquet Girona. Ara sí, ja ha salvat matemàticament, després de guanyar el Saragossa 90-81. Ara mateix els gironins desens amb 13 victòries són a 3 de la zona de playoff, per tant, molt complicat. Pràcticament descartable, però en qualsevol cas han aconseguit ja la salvació. I això és una bona notícia per al conjunt que entrena Moncho Fernández.
3: Hem fet una segona part dolenta, amb moltes pèrdues, amb males decisions. Hem intentat resoldre des de l'aspecte individual situacions col·lectives, i a l'altre costat hem fet una primera part increïble. Hem jugat fantàstic, hem passat la pilota, hem trobat cistelles molt fàcils per les passades, hem fet un treball defensiu fantàstic i hem guanyat.
1: Doncs bona victòria per la Girona. I la mala notícia, o doncs, la situació curiosa i podem dir fins i tot lamentable, de la jornada d'ahir, el partit Joventut Unicaja, que es va suspendre al descans, guanyava de 20 en la penya, 53-33, però problemes amb el marcador, amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona van impedir que el partit pogués continuar. Això deia el president de la penya, Juanan Morales, després del partit.
4: Lógicamente estamos muy jodidos, creo que esto no refleja el trabajo que hace la gente que gestiona este pabellón día a día, pero es evidente que hoy no hemos sido capaces de restablecer, no hemos sido capaces de sacar el partido. Entonces, desde ahora mismo ya estamos trabajando para volver a analizar componente por componente y ser capaces de arreglarlo a la mayor brevedad posible.
1: Doncs important solucionar-ho, perquè recordem que aquesta pròxima setmana l'Olímpic de Badalona acull la final a 4 de la Champions, on la penya finalment no es va poder classificar, però molts dels equips europeus, 4 equips europeus, vindran a jugar i, per tant, s'ha de solucionar aquesta problemàtica. Vinga, ens aturem 3 minutets i continuem parlant de bàsquet. Hem de parlar de la Lliga Femenina Endesa, del playoff d'ascens, la Lliga Femenina, a la Challenge, de moltes coses aquí a l'enjoc.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: M'arrenquem a l'Octubre en Teatre.
9: Fantàstic.
8: Teatre Amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 2:15 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. A punt d'arribar la mitja hora també de joc a l'estadi de Cornellà-Prat. 0-0 encara entre Espanyol i Real Madrid. I Gil Manzano, recordem l'àrbitre que havia provocat doncs, molta polèmica a la seva designació per al partit d'avui, doncs ha estat a punt de fer la grossa, perquè havia expulsat a Omar El Hilali per una entrada sobre Vinícius i el VAR l'ha hagut de rectificar. Per tant, finalment és targeta groga, però Gil Manzano, que recordem és aquell àrbitre que en el seu dia fa 3 temporades doncs va tenir molta polèmica en aquell partit de l'Espanyol sobre el València, que va acabar sent decisiu en el seu descens a segona, ha estat a punt d'expulsar un jugador de l'Espanyol de manera injusta. El VAR, per sort, l'ha rectificat. I a tot això, continuem parlant de bàsquet. De la Lliga Femenina Endesa, quarts de final tornada. Avui l'Unic Girona ha jugat, ho hem pogut veure a l'enjoc televisió, les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, i ha accedit a semifinals.
2: Girona 89, Leganés 63.
1: Doncs si el partit d'anada havia acabat amb empat, cosa poc usual, evidentment, en un partit de bàsquet, a no ser que siguin eliminatòries com és aquest cas, doncs avui l'Unic Girona no ha tingut pietat al Leganés i s'ha classificat per les semifinals, on ja l'espera el València, amb Girona FM, Jan Torrent.
3: L'Espar Girona jugarà les semifinals després del gran partit que ha fet a Fontejau i aconseguir la victòria contra el Leganés per 89 a 63. L'inici del matx ha sigut un teva meva entre els dos conjunts, però les gironines, amb diferents canvis en el 5 inicial, ha aconseguit reduir l'impacte de l'estrella del Leganés i així marxar en el marcador. Aina López i Lola Pendande han sigut les protagonistes en defenses per aturar a Minata Sangarela, aquesta estrella del Leganés. Després del 10 a 14 en el marcador, ha passat el 30 a 18, aconseguint un parcial de 20 a 4. Per obtenir aquest avantatge necessari per respirar en la segona meitat, el tercer quart ha sigut definitiu per a les gironines. Ha aconseguit un avantatge màxim de 30 punts de diferència amb el 71 a 41. I a partir d'aquí, Roberto Iñiguez ha pogut donar descans a les més habituals i ha valorat molt positivament la feina de les seves jugadores i ja pensa en el València Bàsquet, un equip amb moltíssims talents a totes les posicions.
4: Yo creo que ahora lo que se trata es de recuperar otra vez energía. Hoy ha habido un desgaste grande porque Leganés juega intenso, duro, en mucho contacto y a ver, mañana les va a venir muy bien el día y bueno, y a creer, ¿no? A intentar hacer mejor el trabajo. Ya les hemos ganado a Valencia otra vez, es verdad que en el partido que jugamos aquí éramos otro equipo, ese equipo volaba en ese momento con el roster completo, luego allí, bueno, pues subimos a adaptarnos bien, pero es que ahora es otro roster, es decir, estamos jugando diferentes equipos contra Valencia continuamente, vamos a ver si lo podemos hacer otra vez, pero bueno, sabemos que cuando llega estos momentos Valencia es Valencia, ¿no?
1: Doncs veurem què fa l'Unic Girona davant de la València. A la Transmit Televisiva, les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, també hem pogut escoltar una de les jugadores de l'Unic Girona, l'Ainhoa López.
5: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit... Tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta. Felicitar també al Leganés per la temporada que han fet, per posar-nos les coses difícils en aquell partit, no?, d'anada, i bueno, que felicitats perquè han fet una gran temporada. Ja nosaltres ens centrem-nos en el següent partit, aquest és el camí, i re, contentes amb el treball.
1: Doncs contentes a Girona i contentes de moment a les jugadores del Lima Horta. Estan jugant al play-off d'ascens precisament per pujar a Lliga Femenina Endesa i ahir van jugar a l'anada dels quarts de final.
2: Lima Horta 64, Unicaja Mijas 59.
1: Doncs de moment tindran 5 puntets de ronda per jugar la tornada el pròxim diumenge a 6:45 a Màlaga. No és una renda molt gran, però com a mínim tenen avantatge en aquests quarts de final anada. Després del partit escoltàvem a la jugadora de Lima Horta, Núria Barrientos.
6: Doncs la veritat que ha sigut una passada. No veníem amb, bueno, amb unes expectatives molt, molt altes, perquè al final estàvem competint contra el tercer a la classificació. És un equipàs, és un equip molt físic i bueno, jo crec que hem estat molt, molt ficades. Molt ficades físicament també, i bueno, crec que ha sigut un partidàs i molt contentes. Bueno, realment no ens esperàvem estar aquí ara mateix. Bueno, jo les últimes temporades que porto aquí mai havia arribat als play-offs i molt menys guanyar un partit de play-off. I bueno, ha sigut aquests últims dos mesos que bueno, m'ha anat increixendo i molt contentes amb això.
1: Una tornada diumenge a 6:45 a Màlaga. I una altra promoció d'ascens, en aquest cas a Lliga Femenina Challenge. A l'eliminatòria de campions a Nada no van anar massa bé les coses pel GEC.
2: GEC 58, Maristes Corunya 61.
1: Doncs aquesta derrota doncs que fa que el GEC hagi de remuntar doncs aquests 13 punts, haurà de fer una gesta, de fet, a Corunya per assolir l'ascens en aquesta eliminatòria de campions, per aconseguir-ho de manera directa. Si no, si caigués el pròxim dissabte a les 5 a Corunya, doncs encara optaria a pujar per la via llarga en dues eliminatòries més. En aquest cas, escoltem a la Vane González, jugadora del GEC, i a l'entrenador Pau Fuster.
7: Se'ns ha fet una mica llarg el partit, però bueno, hi hem estat molt carregades de faltes també al final i així, però bueno, jo crec que hem de pensar que queden 40 minuts i doncs, que no ens passi això allà, i que tenia energia per tot el partit. Elles han estat molt encertades a l'últim i nosaltres no, i ha sigut uns mals minuts i elles ho han sabut aprofitar i ja està, però bueno, ens queda un.
8: Elles han ajustat molt a la seva defensa, s'han posat molt, molt més dures del que havien sigut a la primera part, i a partir d'aquí doncs ens hem equivocat segurament en algunes accions i hem impactat potser massa contra la seva defensa, i hem deixat de generar els avantatges que havíem generat a la primera part i que ens han permès, no?, doncs anar anotant i estar més dintre del partit del que marca el resultat al final.
1: I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a segona FEB masculina, ahir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més vam veure el partit d'anada pel campionat de conferència entre Mollerussa i Prat.
2: Mollerussa 79, Prat 73.
1: Ens agafa una renda de 6 punts de cara a la tornada, el pròxim dissabte també a les 6 a les televisions locals. El Mollerussa doncs, que s'imposa per 6 punts al Prat, tot obert de cara a la tornada doncs, en aquesta eliminatòria de campions. Després del partit escoltàvem a Marc Díaz del costat local i Mario del Campo del costat Potablava.
9: Al final sabem que és una eliminatòria de 80 minuts, que és una eliminatòria molt dura, com ha mostrat el partit. Estic molt orgullós del meu equip perquè penso que en molts moments hem controlat el pla de partit que volíem i ha sortit tot bastant bé, i si no ho hem anat ajustant, i penso que tots els jugadors han aportat, i supercontent per l'afició. Això ha sigut un espectacle, tenir tota aquesta gentada aquí animant-nos és un impuls enorme i estic molt orgullós, molt agraït.
10: Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat. I quan hem volgut entrar al partit ja era tard. No me'n vaig content, la veritat.
1: Vinga, 9:38 minuts. Elda, continuen les coses. Ha començat ara la segona meitat. El Lens 3, Marbella 0. Amb aquest resultat, com dèiem, el Sabadell perdria el lideratge, tot i que ha acabat salvant un punt davant del Múrcia en un partit que s'havia posat molt i molt complicat. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
11: No ha acabat encara, però fa tota la pinta que quan conclogui l'Eldense Marbella, el Sabadell perdrà el lideratge del grup 2 de la Primera Federació. Li haurà durat una setmana després de l'empat d'avui, 2-2 a casa contra un Real Murcia que aspirava a tot, que pressupostàriament parlant era dels millors de la categoria, però que en canvi està lluitant per segellar la permanència. En qüestió d'un minut, literal, entre el 17 i el 18 de la primera, s'ha posat per partida doble per davant l'equip de Curro Torres. Havien anul·lat ja un gol a Agustín Costia, el davanter arlequinat just abans, i Pedro Benito primer i Flacus després ha fet el 0-2 momentani que deixava amb un pam de nas els més de 9.000 aficionats que s'han donat cita avui aquí a la nova Creu Alta. No ha deixat de creure, i per això el conjunt de Ferran Costa, i no li ha donat la volta al marcador, però per poc. Les que ha tingut el Sabadell no havien entrat fins aleshores. La primera cassola, obra d'Arthur Bonaldo, de cap en el 86, i en qüestió de dos minuts, penal sobre Rubén Martínez. Ja sabem com és la Primera Federació, entre revisions del VAR, low cost, etc. Ens hem anat ja al 89, però el mateix capità, que havia entrat de refresc, ha fet el 2-2. per acabar de creure-hi del tot que era possible la remuntada, que era possible acabar de segellar el lideratge, però aquest tercer gol s'ha resistit i, per tant, el 2-2 ha deixat amb un punt d'insatisfacció als dos equips, el Real Murcia perquè no pot certificar encara la permanència i el Sabadell perquè segurament acabarà perdent el lideratge, tot i que Ferran Costa ha assegurat que li pot més l'orgull de veure com han continuat picant pedra fins al final que no pas la decepció de perdre la primera plaça.
12: No vull dir tots, però un equip normal en aquestes dues setmanes hagués mort i nosaltres, és que no et maten, eh? O sigui, aquest grup de jugadors no el maten. I què dir, de l'empenta de la gent, de com hem anat fins al final, com hem cregut, i tranquil·litat. I tranquil·litat, que al principi de temporada dèiem que els empats eren insuficients i els empats ens han fet anar líders de la jornada 34.
11: Al final de temporada, això sí, serà de bojos, perquè després d'aquest 2-2 davant de més de 9.000 persones a la Nova Creu Alta, el següent partit serà a fora, duel directe contra el tercer classificat, l'Atlético Madrileño, divendres. Les últimes dues jornades seran a casa contra l'Antequera. Aquella setmana hi haurà també un Eldense Madrileño, que també pot ser decisiu, i l'última a Tarassona, per un Sabadell que, insisteixo, si tot acaba com sembla al Pepico Amat, perdrà el lideratge per una qüestió de gol a baràs particular, empatat a punts amb l'Eldense.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Vinga, i parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina, jornada número 18. I, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa. Miquel, una cosa.
13: La lluita per la Final Four a la divisió d'honor masculina de hockey serà de photo finish. I és que entre Atlètic Terrassa, Sanse Complutense, Júnior i Club Egara, d'aquests quatre equips, sortiran dues places. I és que la igualtat és màxima, només 3 punts de diferència. L'Atlètic Terrassa continua a la tercera plaça amb 37, després de guanyar per 0 gols a 4 al camp del Sardinero, amb gols de Marc Escudé, Pepe Cunill des del penal córner i un doblet de Quim Malgosa. El Club Egara continua lluitant per aquesta posició de Final Four després de golejar per 5 gols a 2 al Jolaseta. Jan Trujillo, amb un doblet des del penal córner, avançava el conjunt agarenc. Pere Diborra marcava el tercer, retallava distàncies al Jolaseta. Ton Niran i Pere Diborra establien el 5-1 i el Jolaseta posava i maquillava el resultat amb el 5-2, que seria definitiu. En aquest triple empat estan Sanse, Complutense, Júnior i Club Egara. El Club Deportiu Terrassa ocupa la setena plaça amb 25 punts després de guanyar per 4 gols a 3 al Futbol Club Barcelona. Ja l'ara avançava des del penal córner a l'equip de Jordi Fitó, empatava Golanski per al conjunt del Barça. S'avançava novament el Barça amb un gol de Tim Archibald i empatava el conjunt de Jordi Fitó amb un gol d'Enric Miralles. A l'últim quart ha passat de tot. Novament el conjunt del Club Deportiu Terrassa amb Enric Miralles s'avançava al marcador amb un gol de penal córner, tornava a empatar el Barça. I ja al tram final, des del penal estroc, Enric Miralles marcava el seu hat-trick i donava la victòria al Club Deportiu Terrassa. Resten 3 jornades per al final del campionat. L'Atlètic Terrassa rep a casa a la Unió Deportiva Taburiente. El Club Deportiu Terrassa visita el camp del tennis de Santander i el Club Egara s'enfronta al Júnior en un partit vital de cara a aquesta possibilitat de disputar la Final Four.
1: I també s'ha disputat la 18a jornada a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba. Com ha anat, Miqui?
13: Atlètic Terrassa i Club Egara aprofiten amb sengles victòries per allunyar-se del cinquè classificat, el Júnior, després d'aconseguir victòries importants. En el cas del Club Egara, guanyava per 0 gols a 2 al camp de la Real Sociedad, amb gols de Mireia Herrero al primer quart i de Berta Muñoz al tercer. Un conjunt ratllat, que recordem, acabava la tercera posició a la Copa de la Reina. Un Club de Campo que continua líder amb 47 punts, després de guanyar per 2-0 al Club Deportiu Terrassa, que continua amb aquesta lluita frec a frec davant el Castelldefels. De fet, el cué de la classificació visitava a Can Sales, al camp de l'Atlètic Terrassa, que és el quart classificat. L'equip de Sílvia Bonastre s'allunya 6 punts del cinquè classificat, amb gols de Sophie Rogoski al primer quart i de Mar Sola des del penal córner. Abans del descans arribava el gol d'Eli Vilella per al conjunt del Castelldefels, que retallava distàncies. Núria Carles, des del punt del penal estroc, marcava el tercer, i dos gols de Sophie Rogoski i un d'avui fet a fer establien el 5-1, que seria definitiu. Resten tres jornades pel final de la Lliga regular i l'Atlètic té l'oportunitat al camp del tenis de reformar aquesta posició. Per la seva banda, el Club Egara rep el Club de Campo i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Taburiente.
0: En joc.
1: Ja no caipa dins, hoquei Lliga Femenina. Hem arribat a l'última jornada que es va resoldre amb aquests marcadors.
2: Les Roces 0, Vilassana 3. Palau 2, Cerdanyola 3. Mieres 1, Manlleu 10. Sant Cugat 0, Telecable 2. Vigues i Riells 3, Alpicat 1.
1: Doncs amb aquests resultats, la Vilassana, ja ho sabíem, acaba com a primer de la Lliga regular amb 66 punts. S'enfrontarà al quart, al Palau. Per tant, tindrem semifinal de play-off pel títol catalana i això garanteix la presència d'un equip de casa nostra a la gran final. Això serà, però, a partir del 23 de maig, la semifinal del play-off al millor de 3 partits, perquè abans, una setmana abans del 23 de maig, s'haurà jugat la Copa de la Reina i dues abans, és a dir, la pròxima setmana, a jugar la Champions a Coimbra, i el Vilassana el divendres té les semifinals davant del Fraga. La gran final, si passés, seria diumenge. Un Vilassana on aquesta setmana Maria Porta ha anunciat que retirava, valora així el triomf davant de les Roces, que de retruc li dona la permanència a l'Alpicat i també el que li ve per davant al conjunt lleidatà.
14: Contentes per acabar primeres de la fase regular. Realment crec que és un premi, doncs, a la feina ben feta que hem fet durant l'any, perquè crec que hem tingut partits complicats, hem tingut moments complicats i hem sumat en pistes molt complicades. Sí que és veritat, doncs, que l'Alpicat per nosaltres... O sigui, sí que és veritat que l'Alpicat, doncs, s'ha salvat gràcies als nostres 3 punts, però al final, bueno, és el que ja hi està. O sigui, nosaltres sabíem que anàvem aquí a les Roces i anàvem sí o sí a sumar els 3 punts. No pensàvem en si l'Alpicat se podria salvar o no, però al final contenta perquè s'hagi salvat, doncs, un equip de Lleida, de casa nostra, i que es pugui, doncs, repetir també el derbi, doncs, un any més de la categoria.
1: I l'altra gran notícia, com dèiem, la salvació de l'Alpicat, tot i perdre a la pista del Vigas i Riells 3-1. Arantxa González, capitana de l'Alpicat, ens deia això.
15: Per nosaltres és un orgull, doncs, haver pogut mantenir la permanència, tot i que no sigui guanyant l'últim partit. Però vam fer la feina a casa la setmana anterior i sabíem que la nostra afició sempre ens acompanya. I no només al final és un premi per nosaltres, sinó per tota l'afició que porta apoyant-nos tota la temporada. I, bueno, al final... poder seguir a Hockey Lliga un any més és per nosaltres com intentar deixar de ser les novates de la categoria, per dir-ho d'alguna manera, i pues, poder enfrontar nous objectius i mirar una mica més endavant, veure com creixem també. O sigui, un altre any a Hockey Lliga sense haver de fer el sube-baja, que es diu de quan puges-baixes, pues, és una manera d'enriquir també l'equip, les jugadores.
1: I a Hockey Lliga masculina també s'ha acabat la Lliga regular amb aquests marcadors.
2: Barça 8, Ribes 4, Calafell 4, Cerdanyola 1, Sant Just 2, Xum 2, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3, Igualada 5, Voltregà 2.
1: Doncs amb aquests marcadors ja definits els play-offs pel títol seran Liceu, Lleida, Barça, Noia, Igualada, Voltregà i Calafell, Reus, el millor de 3 partits. Ja havien descendit, recordem, Caldes, Sant Just i Cerdanyola. I una categoria per sota, Hoquei Lliga Plata, Grup Nord, 20a jornada amb aquests marcadors.
2: Reus B 1, Tordera 3, Companyia de Maria 4, Vic 4, Sant Cugat 5, Alpicat 3, GEC 2, Mataró 2.
1: I la victòria del Lloret davant de la Manlleu en el partit que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, que fa que el Lloret li tregui la primera posició al Manlleu. Ara té un punt de marge al Lloret respecte al Manlleu. Un partidàs que analitzaven després del partit el jugador local, Jan Gomatier, i el de la Manlleu, Lluc Sitjà.
16: Era una mica el que teníem previst, defensar bé, sortir, i les ocasions que tinguéssim, ficar-les dintre, i bueno... Al final ho hem pogut fer i ha sortit prou bé. Ara queden dos finals, igual d'important que aquests, i a veure si ho podem aconseguir.
17: Sí, crec que els primers minuts són bons,
16: ens enganxen una contra ben feta, que és un dels seus punts forts, treure bones contres, ens fan el primer, i tenim després una estona de... Bueno, de no saber estar a la pista una mica, ens fan dos més, marxem 3-0 mitja part, però bueno, crec que tot i així ha estat un partit molt empatat i, bueno, que l'hem lluitat fins al final. Això és una cosa increïble, tenir tota aquesta gent que es mobilitza per nosaltres, no té nom, tio, i això no s'ha acabat, queden dos partits, encara queda molt per escriure, i amb ells això ho aixequem i ho aconseguim segur.
1: I pel que fa al grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata, ens deixa aquests marcadors.
2: Barça Atlètic 2, Vendrell 4, Espanyol 3, Olot 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 6, Palafrugell 2, Igualada B 2, Girona 3, Congrés 1.
1: Doncs déu-n'hi-do com està la classificació. L'Igualada B és clarament líder, 46 punts, 10 de marge respecte a l'Espanyol, que és segon, però com que l'Igualada B no podrà pujar, atenció a les garrotades que hi haurà per la segona plaça, amb Espanyol amb 36 punts, Vilafranca amb 35, amb 33 Palafrugell i Barça Atlètic, i amb 32 Alcobendas. I pel que fa a l'handbol, a la Lliga Sobal, 27a jornada, el Granollers va jugar el divendres.
2: Granollers 33, Frigoríficos Morrazo 25.
1: Havia jugat a la Barça amb la victòria 23-52 de la pista del Conca. La plata masculina, penúltima jornada per al Barça Atlètic.
2: Barça Atlètic 27, Burgos 26.
1: I penúltima jornada també a la divisió d'honor or femenina amb la salvació ja matemàtica de Lleida.
2: Lleida 32, Caja Rural Cleva 29.
1: Doncs la permanència celebrada per una jugadora que doncs ho deixarà a final de temporada, la jugadora del Lleida, Marina Grey.
17: Per una part contenta perquè l'equip continuarà a Hort i això m'alegra molt i em plena d'orgull, i per l'altra trista de deixar aquest vaixell, però bé, ja tocava. Me'n vaig orgullosa, contentíssima del club, de l'equip, i això és el que importa. Increïble, al final érem les noves de la categoria, l'objectiu era salvar-nos i avui podem dir que s'ha complert. Hem lluitat tots els partits durant tot l'any, al final ens ha portat a jugar-ho ara al penúltim partit, però bé, hem pogut fer, jo crec que un partit bastant èpic i poder quedar-nos a la categoria com ens mereixem. Li donaré un 10. Un 10 per tot l'esforç i les ganes que hem hagut de posar per tirar endavant, davant dels moments baixos. Hem hagut de remar moltíssim i crec que aquí és el punt de diferencial d'aquest any i d'aquest equip, que ens porta a l'èxit d'haver aconseguit el repte que teníem, que era quedar-nos.
1: 9:52, descans a Cornellà Prat, Espanyol 0, Real Madrid 0. En moment seria un bon punt per l'Espanyol, que s'allunyaria una miqueta més del descens, i amb aquest empat el Barça seria matemàticament campió de Lliga. A Elda ha marcat el Marbella, 3-1 guanya l'Eldense, de moment continuaria doncs, traient-li el lideratge per gol a veratge al Sabadell, a la primera federació masculina. I a tot això, en waterpolo, divisió d'honor masculina, hem arribat a l'última jornada que ens ha deixat aquests resultats.
2: Boadilla 11, Barcelona 17, Cavalla 16, Sant Andreu 15, Echeide 12, Sabadell 20, Mediterrani 5, Barceloneta 24, Catalunya 10, Mataró 20, Terrassa 14, Rubí 15.
1: Doncs amb aquests resultats queden definides les semifinals del play-off pel títol, que començaran la setmana vinent. Seran Atlètic Barceloneta Terrassa i Sabadell Barcelona. D'altra banda, jugaran per dues places europees, eliminatòria d'anada i tornada, d'una banda Mataró-Rubí i de l'altra Sant Andreu-Echeide. I lluitaran per evitar el descens en primer lloc a doble partit, Cavalla-Boadilla i Mediterrani-Catalunya, i els perdedors d'aquestes eliminatòries jugaran a tres partits per decidir quin únic equip és el que perd la categoria. I en futbol americà, ahir es va jugar l'Spanish Bowl a Badalona. A Badalona, Dracs, Black Demons, Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
18: Ahir a l'estadi municipal de Badalona es va disputar la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà entre els Badalona Dracs i els LG OLED Black Demons de Las Rozas. El partit va començar molt de cara pels madrilenys, que ràpidament es van avançar 14-0 al marcador. Els Dracs ho van intentar durant tota la primera meitat, però no van aconseguir puntuar fins l'última jugada abans del descans, deixant el resultat en 14-7. A la represa, els madrilenys van tornar a sortir més encertats i van anotar un altre touchdown que pràcticament sentenciava la final. Tot i això, en la jugada següent, els Dracs van respondre amb un touchdown, però aquest va resultar insuficient per optar a la remuntada. Finalment, els Black Demons es van proclamar campions amb un marcador de 27-14. La nota més amarga de la jornada es va produir durant l'entrega de trofeus, quan els madrilenys es van negar a aixecar la Copa de Campions com a gest de protesta. L'equip fa anys que reclama que la final es disputi a Madrid, una petició a la qual la federació encara no ha accedit.
1: Vinga, darrers instants del programa. Ens arriben declaracions de Willy Hernán Gómez, jugador del Barça, després de la victòria del conjunt blaugrana a la Lliga CB davant del Gran Canària.
19: Bueno, la verdad que ha sido una semana en la que hemos trabajado mucho. Sobre todo queríamos preparar bien el partido, volver a la senda de la victoria, sentirnos bien, jugar como equipo, intentar seguir las normas en el del partido, tanto en ataque como en defensa. Sinceramente creo que hemos jugado un sólido partido casi los 40 minutos. Todos hemos podido tener nuestro momento. Y bueno, a seguir adelante, ¿no? A tener otra semana para seguir trabajando, recuperando a los que están fuera y bueno, intentar seguir sumando victorias, que tenemos ahí el segundo puesto de esta lucha.
1: I tot això en un diumenge on el Barça s'ha classificat per la final de la Champions femenina i ha tornat a jugar 154 dies després. Aitana, bon matí.
20: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta al pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, cinc mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més. Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip, i bé, a pel lió.
1: Doncs vinga, a pel lió. No hi ha temps per més. Gràcies, Eric López. Bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció. Roger Aliaga, el control de so i els que us hem parlat. L'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Bona nit, bona setmana.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
23: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
24: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
23: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
24: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
25: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit. Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Rodalies fa un pas més que per recuperar la normalitat prèvia de l'accident ferroviari de Gelida. Durant aquesta propera setmana que comença aquesta matinada, s'aniran reobrint diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4. I seguim parlant de la mobilitat, ja que el retorn del pont de l'1 de maig ha estat marcat per la pluja i per les retencions a bona part de la xarxa viària catalana, especialment a l'AP7. La mobilitat ha estat lleugerament superior a la de l'any passat, però la pluja ha complicat sobretot el retorn de tarda amb un pic de 92 quilòmetres de retencions a tota la xarxa. I prop d'un centenar de persones ha tallat avui diumenge a la carretera C-53 al Pedrís, a Valqueira, d'Urgell, a la Noguera, per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. L'empresa ha reiterat la seva intenció d'iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer trimestre de 2026. Tanmateix, segons anuncien, el projecte encara no disposa dels permisos d'obres dels dos ajuntaments afectats, la Sentiu de Sió i Valqueira, d'Urgell. I seguim a la plana de Lleida, ja que l'Albert Municipal de Serós, al Segrià, obrirà portes demà per donar servei i allotjament a persones en situació de vulnerabilitat que busquin feina durant la campanya agrària. L'equipament de titularitat privada disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats. I parlem d'una notícia que ve des de la informació de la Moncloa, ja que l'avió del president espanyol, Pedro Sánchez, ha hagut d'aterrar d'imprevista a la capital turca, a Ankara, i a causa d'un incident de caràcter tècnic a l'aparell. Sánchez volava cap a Armènia, la cimera de la Comunitat Política Europea, i la delegació espanyola passarà la nit a la capital turca, segons, com us dèiem, ha informat la Moncloa. En successos, una dona de 57 anys i el seu gos han mort aquesta matinada en un incendi d'habitatge a Vilanova i la Geltrú. I paral·lelament, també en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit passada un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval a Barcelona. En plana internacional, l'Organització de Països Productors del Petroli, la OPEP, augmentarà la producció de cru amb 188.000 barrils diaris a partir de juny. L'increment, però, continua sent simbòlic, mentre continuï tancat l'estret d'Hormuz per la guerra a l'Orient Mitjà. Ja ens n'anem en cultura i a Girona, que ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt i final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral de la capital gironina. La banda ha combinat grans èxits amb les cançons del disc Sempre dempeus. I l'Espanyol, per ara, segueix amb empat amb el Real Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

et je viens

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: L'històric GT em van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment adot. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: destetados por la ley serán como por la ciudad bonanza.
1: Josep Guardiola, Pepe Utxa, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep. Era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé. I no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que, a més, cantat, perquè, com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi, em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
2: Si te caballo viene de Bonanza.
1: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè em deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari. Ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però ara Garfunkel en va fer algunes de notables.

I en aquesta, el seu company de tota la vida l'ajudava a cantar. Li feia els cors. My Little Town.

racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines. He localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975. I com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Breakaway. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai del bon rotllo.

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiat ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: T'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986, que es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que, concretament, a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Battiato Forever. Des de la perspectiva Niebski. Algú va dir: tot passa. Ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Visos va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily O'Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada

0: En directe, Marc Knopfler i Emilio Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emilio Harris que Marc Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emilio Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Marc Knopfler va néixer dos anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu, et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone en els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un one-hit wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això... Això ho fem junts.
4: Albert, voldria escoltar una cançó del Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight. Tenim la nit. Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I'm

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-nos, no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La Noche y Tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco, Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de les oficines als Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li Cómo eliminar a su jefe. El record per Sheena Easton. Perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de la FM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com o, si prefereixes, a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: Hola, Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu: tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó. És tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de roquers i els de la casa de discos van dir, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: I aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu Dipinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor. Perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets. Amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, en la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80. Yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita." Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Comencem una nova entrega de la Xau en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ulla de Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat avui? Avui hem de parlar d'actualitat, eh?
2: Sí?
0: Ens aniria bé parlar.
3: Molt bé, doncs...
1: Ha acabat de pit.
3: Dos finals he d'analitzar.
0: A veure...
3: D'una banda de pit. No i, de l'altre Severance. Segur que la setmana passada vaig exagerar...
1: que si era molt llarg i tal i tal.
3: Sí. Feia temps que no gaudia tant d'un final d'una sèrie.
1: Vaja, ara què?
3: I no me n'amago, no se'm cauen els anells en dir-ho.
1: Està bé, està bé.
3: Em reafirmo que en 20 minuts menys hagués sigut igual de bo, eh? També és veritat. Però feia molt de temps que no veia un final de temporada i una hora i 20 que t'enganxés tant com ho fa l'últim capítol de la segona temporada de Severance. Em va semblar sublim el capítol 10 de la temporada 2 de Severance. Em reafirmo que aquesta sèrie ha estat... és a dir, ara entenc per què s'ha parlat tant d'aquesta sèrie. Perquè més enllà de tenir una campanya darrere segurament bona a nivell comercial...
1: Sí perquè a més és Apple TV, no?
3: És una bona sèrie. És una molt bona sèrie. Vaig veure aquest final de Severance el dijous.
1: I divendres què va passar?
3: I divendres vaig veure el final de The Pit.
1: Ai.
3: Que em va semblar just el contrari per tancar una temporada.
1: Per què?
3: Ben poques coses van passar. El final em sembla... Bueno, és que em va deixar molt enfadat l'últim capítol de The Pit.
1: Vaja.
3: Em va semblar... molt pitjor final, per exemple, que el de la primera temporada i em va semblar, com a final de temporada, un capítol fluix. La veritat. No m'ha agradat la segona temporada de Pit, puc confirmar-ho.
1: No sé si t'agradarà la tercera pels titulars que s'han dit, ara els comentarem.
3: Vaig llegir un article del Mundo, referent, seriàfil, que venia a dir alguna cosa així i no he acabat de... analitzar-ho bé el que deia, perquè tampoc no vaig llegir amb gaire atenció el que deia, però parlava del personatge de Machowski, del el protagonista, el Kowalski.
1: El de Pit... el doctor Robinavik, Robi.
3: I parlava de que la segona temporada de Pit cau en la... Clar, no podem desvetllar massa coses, eh? Si només estem opinant sense poder dir massa coses de perquè va acabar fa no res. Però parla del personatge de...
1: No, Wiley.
3: Robinovich, que de Pit cau en la trampa de tornar a uns estereotips de protagonista masculí que acaba caient malament a la gent. Quan,
1: estic d'acord, però...
3: Quan era un personatge, Makronovich, que no necessitava la primera temporada ser més que un humà amb els seus problemes i amb els seus mal de caps, mantenint un respecte cap als seus companys de professió, cap a la resta de gent. I és veritat que el personatge de Noah Wiley, en aquesta segona temporada, estic d'acord amb que cau en el parany de fer... que un personatge amb els seus problemes interns caigui malament com a protagonista, en el sentit de tracta malament els seus companys, és extremadament que... irascible, i acabo, eh? Extremadament irascible, maleducat, que fins i tot acaba portant a que en certs moments estigui més pendent del que fan els altres que de la seva pròpia responsabilitat com a cap del servei, i no em va desagradar. I crec que és veritat que es podia mantenir el desgast mental que té el personatge sense caure en els tòpics de ser un malcarat i un maleducat. I em va agradar el que escrivia aquest article del Mundo, que em corrobora amb que a mi la temporada de Pit m'ha deixat molt fred. De principi a fi, i el final, a mi em sembla un final per una supersèrie a la primera temporada, em sembla un final que no està al nivell de molts dels 29 capítols anteriors de la sèrie.
1: Bé, molt bé. Interessant tot això, eh? Jo t'he de dir que em va agradar...
3: Provocat el silenci, eh?
1: Jo t'he de dir que m'ha agradat molt... M'ha agradat molt la segona temporada de The Pit. Puc entendre totalment el criticisme que hi ha. No vol dir que sigui una temporada perfecta i tinc moltes coses a dir, com que, per exemple, estic d'acord en que aquesta temporada...
3: No, spoilers, eh?
1: No, en que, però aquesta temporada s'ha centrat massa en Noah Wiley i massa poc amb els altres interns. Estarem d'acord amb això?
3: Sí, sí.
1: Per què? Perquè com que Noah Wiley i Catherine Lanasa l'any passat es van fer un far de rebre premis per la primera temporada, sento que han estat allargant i dilatant converses importants que havien pogut tenir els personatges en un capítol i les han allargat durant 3, 4, 5 capítols, només com per buscar aquestes seqüències dignes d'Emmy.
3: Però els premis són posteriors a la gravació de la temporada, entenc.
1: Sí, però clar, quan estaven gravant la segona temporada ja estaven, ja tenien els premis, o estaven en procés de... Per tant, jo aquest te diria que és la meva crítica. També dic, les segones temporades acostumen a ser més fluixes que les primeres, i això sempre és així. Perquè quan una sèrie com The Pitt impacta tant en una primera temporada, tens dos camins. Fer una segona temporada més impactant que la primera, o en aquest cas el que ha fet The Pitt és jugar una mica... També sorprendre, pot ser per a malament, per a molta gent, però el no tirar d'un cas de caos massiu al nou episodi i repetir un altre cop la fórmula de la primera temporada.
3: Per mi s'han fet massa seguides les dues temporades.
1: S'han fet massa seguides, eh?
3: Per mi es necessitava calmar una miqueta el suflé, analitzar bé què havia fet bé de Pitt i gestionar una temporada amb una qualitat igual que la primera. És que no...
1: Jo és que no trobo que sigui de menys qualitat, eh? Trobo que els tiros han anat per una altra
3: a
1: banda.
3: A nivell argumental i a nivell de guió, jo crec que sí.
1: Els tiros han anat per una altra banda, jo però no que trobo sí. Que l'argument sigui dolent en absolut. De fet, te faig actualitat i notícies sobre la tercera temporada. Supriya Ganesh, l'actriu que interpreta la doctora Samira Mohan, deixa la sèrie i la substitueix, o com a mínim creix a personatge regular, el personatge de Ayesha Harris, que és la doctora Parker Ellis, és una de les doctores del torn de nit.
3: Ah, vale.
1: Que, doncs això, entrarà a formar part del torn de rotació diari. I més coses que s'han dit, i és que Noah Wyle, bueno, el personatge de Noah Wyle, el doctor Trobinovich aquest que dius tu, encara no ha tocat fondo. I això és el que veurem a la tercera temporada, segons diuen ells.
3: Doncs...
1: Jo
0: no
1: insisteixo que
3: sí,
1: a mi...
3: Sí, sí, la veuré perquè em costa molt deixar una sèrie a mitges, però em fa ràbia perquè era una sèrie de metges que a mi m'havia causat la primera temporada, que la vaig mirar seguida, una sensació que aquesta temporada no... Bueno, però ho porto dient des del principi de temporada, eh? No és una cosa que hagi... Vull dir, des del principi de temporada
1: he estat molt
3: reticent amb com havia o com estava digerint la sèrie. I crec que el final és un mal final de temporada. Crec que com a final de temporada és un final molt fluix. A nivell tensió, a nivell portes obertes que deixen... Em sembla un m'ha semblat un final... M'ha deixat molt fred al final.
1: La seqüència de postcrèdits amb la vas veure o no te vas ni esperar?
3: No ho sé. Quina és?
1: Que surten la doctora Santos i la doctora Mel.
3: Ah, sí,
1: al karaoke.
3: Absolutament innecessari. A mi això em va semblar absolutament innecessari.
1: Dit i ja... Amb això
3: quan, a més, tens uns fronts oberts de tensió allà dins que no has tancat a l'últim capítol i te'n vas a ficar-te per aquelles dues allà. No,
1: jo és que penso que sí que s'han tancat les coses. És que tampoc penso... O sigui, és que al final és una sèrie diària en la que tampoc els personatges poden progressar molt. És un dia de la seva vida. No és un mes. No són sis mesos. És un dia.
3: Val, doncs... Tu t'has muntat aquest guió. Llavors, és a dir...
1: També penso que el capítol que va escriure Noah Wyle és de lo pitjor d'aquesta temporada, eh? Bueno, dit això i per acabar...
3: Però ja l'estàs començant a criticar, això m'agrada, perquè estava sent molt defensor d'aquesta segona temporada i ara ja t'estic pegant
1: una
3: miqueta més.
1: Però és que una cosa és aquesta sèrie
3: crític.
1: És dolenta i l'altra cosa és aquesta sèrie m'agrada, però té problemes.
3: De la meva boca no ha sortit això, eh?
1: Però per mi, bueno...
3: Vull dir, jo no ho he arribat a dir que la sèrie és dolenta. Crec que la temporada és més dolenta que la primera.
1: I dit això, i acabo amb això, eh? El personatge de Noah Wyle, que tu sempre dius... Bueno, que tu has dit que notarà del seu comportament durant aquesta temporada... A mi em sembla
3: ja
1: un personatge...
3: Ja l'he vist aquest personatge, yeah. Amb d'altres sèries.
1: A mi em sembla un personatge molt interessant perquè, mentre que Robbie intenta ser un home deconstruït i modern en aquest sentit en el sentit que no és un jefe abusiu, no es sexualitza, correcte, però que per amb ell és molt difícil portar aquest equilibri entre les dues coses. Per exemple, quan hi ha el problema amb la dona que té un... Faig petit spoiler, que té un problema cardíac perquè no se li han posat els detectors B i no se li ha fet un bon anàlisi, i Robbie humilia davant de tota la sala d'urgències als operaris que van cometre aquest error, i la és que ja m'ho explica, aquí els operaris no li van posar bé els sensors perquè era una dona amb pits grans. Llavors, per no sobrepassar la línia del sostén, li van posar els detectors en una zona on no captaven bé el ritme cardíac. Aquesta dona té un problema cardíac perquè no se li ha detectat correctament durant el viatge amb ambulància, i llavors Robbie carrega contra aquests dos infermers davant de totes les urgències, cridant a totes les dones i dient: alguna de vosotras prefiere que le toquen los pechos o morir? I em sembla un moment on es dona una lliçó molt important, però es fa de la manera més horrible possible, des d'un punt de vista masclista. I aquest em sembla el moment perfecte que reflecteix la dualitat de Robbie durant aquesta temporada.
3: Cau en uns clichés, un personatge que no necessitava, per ser un bon personatge, caure en clichés que a l'audiovisual han vist moltes vegades. A la primera temporada crec que ofrega una línia fantàstica d'una persona que té un passat, que recorda la mort d'un mentor...
1: Però si aquests traumes ens segueixen perseguint.
3: Però ara provoquen que entri en uns clichés de persona que és una maleducada i un mal company, que a la primera temporada no es veia tant.
1: Correcte.
3: I això crec que és un clichè que ja hem vist en moltes sèries de metges. La figura aquesta de ser un company mal company ja l'hem vist moltes vegades.
1: No només un company mal company, sinó un jefe mal jefe.
3: Doncs, The Pitt tenia la capacitat de que hi havia coses que sobresortien dels altres. Ara, en aquesta segona temporada, ha entrat amb clichés que les sèries de metges ja tenien i que no tenia The Pitt. Uh-huh. Això l'està convertint en una sèrie de metges de més.
0: Com respira.
1: No, en absolut. En absolut.
0: Vale.
1: Ni com respira, ni com anatomia de Grey, ni tant se val com House, no.
3: No l'he vist, però no la compararia com a tal. No,
1: no passo per aquí, no.
3: Però, Judit...
0: Deixem aquí l'actualitat, no? Perquè porteu com 13 minuts parlant de The Pit.
1: Vinga.
0: O sigui, se us diu, avui necessitem parlar d'actualitat...
3: No, però just ha sigut una bona setmana. I torno al principi. Si teniu Apple TV, mireu Severance. Si no teniu Apple TV... Proveu de fer un mes de prova d'Apple TV i mireu Severance.
1: Clar, perquè teniu dues temporades ara.
3: Després de Severance, aprofitant que tenim Apple TV, hem començat a mirar, i per am em refereixo a la Maria i a mi, d'Estudio.
1: Molt bé.
3: Hem vist dos capítols i ens atabala una miqueta. Gestiona molt el pla seqüència, això a tu t'agrada de tecnicismes i així. Però els dos primers capítols ens estan deixant una miqueta freds i a la vegada atabalats. I, recomanació, si teniu HBO, mireu Rooster.
1: Sí, me l'han recomanat. Sí,
3: és,
1: sí,
3: una,
1: sí, sí.
3: És a dir, és una sèrie d'aquelles que si tens un mal dia, estàs milloreta, sense pensar en problemes.
0: Mira, doncs, aquesta setmana ahir, no...
3: Ahir la nit la vam mirar i em va salvar el dia.
0: Sí.
1: Saps qui és el creador d'aquesta sèrie?
3: El de...
1: Bill Lawrence, el creador de Ted Lasso i de Scraps.
3: Sí, correcte. La Maria ha vist Scraps, jo he vist Ted Lasso, i és veritat que el personatge de Steve Carrell té semblances amb el de Ted Lasso. Recomanacions.
0: Molt bé.
3: Les que vulgueu. I ja està.
0: Molt bé. Vinga,
3: documental de Ronaldinho, també, a Trend Netflix. La setmana passada.
0: Ahir vaig veure un... no sé.
3: Tinc moltes ganes de veure'l, també.
0: Com sí? Un fragment a Twitter que deien, malgrat no entendre res, és com un bon documental.
3: Són tres, com que són tres capítols, podem entendre que és una docusèrie. Per tant... ja en parlarem, però... Ronaldinho, crec que es diu Ronaldinho, el documental, per no enganyar, ningú.
0: S'ha currat moltíssim. Doncs a la secció d'avui el que farem són sèries amb nens com a protagonistes i citarem la font d'on hem tret, bàsicament perquè la feina l'han fet ells, que es diu Fórmula TV.
1: Molt bé. En els últims estertors de Fórmula TV.
0: D'aquestes sèries només en conec que... poques, les altres no n'he sentit mai a parlar, així que confiarem en la veracitat i la bona feina que han fet aquesta gent. I la primera sèrie que destaquen ells com a, amb nens com a protagonistes és Hermanos y Detectives.
2: Argentina, Franco Montero. Es un policía con pocas luces.
4: A ver, Montero.
5: Señor.
4: Quiero este caso cerrado y archivado en 48 horas.
5: Sí, señor.
2: Su padre lo abandonó cuando era chico, pero ahora que está muerto... ha dejado un pequeño encargo para él.
6: ¿Usted estaba al tanto de que su padre tenía otro hijo?
5: No.
6: La última voluntad es que usted sea el custodio de Lorenzo hasta que te cumpla la mayoría de edad.
5: ¿Es una joda?
2: Lorenzo Montero es un niño prodigio con un altísimo coeficiente.
0: Només amb aquest to. Ja posa bastant dels nervis com havia de ser la sèrie.
3: Una mica.
0: però vaja. Perquè, Judit... És una adaptació de la sèrie argentina del mateix títol i dirigida i creada per Damián Cifrón. La ficció va durar en antena dues temporades, fins que el 2009 es va acomiadar dels seus seguidors després que la segona tanda d'episodis no va tenir l'èxit que s'esperaven, sobretot després dels primers capítols.
1: Oh.
0: Representa que Lorenzo, que és el protagonista, captava tot el protagonisme gràcies a la seva forma de ser i sobretot per aquesta curiositat que sempre el portava a fer investigacions policials, o sigui, a intervenir en les investigacions policials del seu germà, el que al final sempre acabava ajudant a resoldre els casos. Una mica com el detectiu Conan.
1: Sí, tenia un punt... Bueno, però clar, el detectiu Conan era un adult atrapat amb el cos d'un nen, no?
0: Sí, però ajudava a l'altre.
1: A l'altre sí, que era un sapastre.
0: Exacte. Al final va aconseguir l'estima del seu germà i dels espectadors de la sèrie.
1: Molt bé. Diego Martín, eh? Molt bo Diego Martín, jo sempre ho dic.
3: Però entenc que aquí no feia d'argentí.
1: No, perquè aquí estem parlant de l'adaptació de la sèrie argentina que va fer Televisió Espanyola.
3: Vale, però sí. Diego Martín es representa que era la que protagonitzava la sèrie a Espanya.
1: Correcte.
0: Sí, exacte. Vale. Exacte. Una altra sèrie, evidentment, és Stranger Things.
7: This is Hawkins. The worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest.
0: Bé, aquí, jo, com que no l'he vista...
3: Bé, realment, aquesta secció jo la tenia en ment des de feia moltes setmanes, però no l'havien feta. Vas agafar el relleu tu.
0: Sí.
3: La secció venia amb l'excusa de que havia acabat Stranger Things. Ara ja ens queda una mica lluny el final de Stranger Things.
1: No tant,
3: però...
1: perquè ara comença la sèrie aquesta spin-off.
3: Sí, bueno, però ja no és Stranger Things. Correcte. Com a Stranger Things. Doncs res, ens anem en aquests anys 80, a aquest grupet d'amics i a aquest punt de ciència-ficció, perquè apareix el Demogorgon i aquestes coses al cos d'un d'aquests i acaben havent de salvar el món. Ja està. Probablement dels últims anys sigui la banda de nens més famosa de l'audiovisual.
1: Bueno, ho van ser en el seu moment perquè ara ja tots tenen...
3: Sí, s'han fet
1: tenen
3: grans,
1: una edat.
0: Clar, perquè grans. La sèrie també... O sigui,
3: no amb el ritme de... La, clar, no creixen tan ràpid com el que estan fent a la vida real, clar.
1: Correcte, però... la pausa a la producció que va tenir la pandèmia va generar això.
3: També han vist molts actors i actrius d'institut que tenen 30 anys. Vull dir que...
1: A Eufòria sense anar més lluny?
0: Sí.
3: També passa això. Clar, les produccions no van lligades amb... Hi ha moltes vegades que no va lligat el temps que passa l'audiovisual amb el temps que passa la vida real. Llavors has de saber trobar l'equilibri. Hi ha sèries que el troben més o menys. Stranger Things no es fa extremadament incòmode, tampoc.
1: No.
3: Vull dir...
1: No, més...
3: Es pot assimilar una mica perquè els que fan d'adolescent representen també s'han fet grans. Llavors, tot segueix una línia sencera, però és que hi ha sèries... Que hi ha profes que semblen més joves que
0: alumnes.
3: Penses, home, fillet.
0: Sí. Estem d'acord. Una altra sèrie que destaca Fórmula TV, protagonitzada per nens, és Hotel Dulce Hotel, les aventures de Zack i Cody.

0: No recordava que fos tan animada.
1: Que bé que fa les intros Disney sempre, eh?
0: És que això hauria de tornar.
1: I tant, jo estic d'acord aquí.
0: Les intros amb cançons, amb música.
1: I a més, que és una intro de 35 segons, vull dir que tampoc és una cosa que se't menja moltíssima sèrie.
0: Sí, sí, sí, no sé, a més que enganxa també a vegades.
1: Així és.
2: Sí, està bé, la talareja, l'entrada ja d'aquí a...
1: Vosaltres teniu present aquesta sèrie?
0: Jo crec que la vaig mirar un dissabte, tonto, però no...
1: Jo, quan Disney Channel va arribar a la TDT, pues, evidentment, Hotel Dulce Hotel era una de les sèries que més m'agradava en aquell moment. Per què parlem d'aquesta sèrie? He agafat el control del programa, eh? Jo, si et sembla bé.
0: Sí, sí, tio, tio.
1: Estava protagonitzada per Dylan Sprouse i Cole Sprouse, que en aquella època, a més, eren superjovenets. Devien de tenir 10 o 11 anys quan va començar la sèrie original. Va ser un èxit, a més de tenir amb aquests dos nens ja t'ho diré, al cast, també tenia a Phil Lewis, un gran actor de comèdia, a Kim Rhodes, que era sa mare, a Ashley Tisdale, que és una de les protagonistes de High School Musical, Escàndols de Phineas i Ferb, i a Brenda Song, també, que feia el paper de London, que London Tipton, que era una mena de paròdia de, ja t'ho diré ara, aquesta també senyora Paris Hilton.
2: Molt bé.
1: La sèrie va ser un èxit tant que a les tres temporades es va signar, o sigui, se suposa que la sèrie havia d'acabar, però es va signar un spin-off que va durar tres temporades més, on els nens, aquest cop, se n'anaven, en lloc d'estar en un hotel, estàvem en un creuer de luxe, on rebien també l'educació. No sé per quines raons, no sé per què, no sé com van justificar aquesta moguda. Però va funcionar també molt bé i va durar tres temporades més. I els dos bessons, Dylan Sprouse i Cole Sprouse, amb el moment en el que va acabar la sèrie, li van presentar a Disney un nou projecte per continuar la història dels dos bessons, on un anava a la universitat i l'altre no, però la idea també era mostrar, doncs, amb aquestes moralines de les sèries més infantils, doncs que es pot tenir una vida exitosa si vas a la universitat o no, si, bueno, en fi, totes aquestes coses. Però Disney li va tirar cap enrere perquè no volia que ells tinguessin el control creatiu de la sèrie.
0: Perfecte.
1: Dit això, jo crec que són...
2: No han fet res més, aquestes
1: sí,
2: dues.
1: Sí, han fet algunes cosetes més i, de fet, són dos de les estrelles de Disney que millors parades han sortit d'aquest món, eh?
2: Vols dir que no tenen gaire addiccions?
1: No tenen cap mena de problemes, segueixen tenint vides normals i segueixen tenint papers com a actors adults normals. En aquest sentit, no els hi ha passat res.
2: Potser han tingut els seus pinitos en certs ambients, però
1: a veure, han passat coses perquè tots hem estat adolescents i en
2: aquest
1: cas...
2: Bueno, sí, però jo no m'he drogat mai, Joan.
0: Bueno,
1: però ells eren adolescents amb un món molt sòrdid. Ja sabem el que va passar també amb Miley Cyrus, amb Selena Gomez, amb Justin Bieber i totes aquestes coses, no?
0: Sí.
1: Amb Demi Lovato, per exemple. Sí. Per això dic que ells són unes estrelles més que han sortit bastant ben parades perquè no han tingut cap d'aquests problemes i a dia d'avui segueixen tenint una vida com a actors normal.
2: Molt bé, ho celebrem. Enhorabona, sí, per ells.
1: A mi em cau
2: molt bé. Per haver... A mi...
1: Jo els he sentit amb entrevistes i ja tenim...
2: Molt bé.
1: Celebrem perquè generen confiança.
2: No és fàcil quan tens totes les opcions damunt la taula per ser un...
1: Clipolles.
2: Evitar-ho.
0: Sí, la veritat és que sí. Una altra sèrie, jo aquesta sí que la desconec absolutament, que és Punky Brewster. My shoes. I remember that girl. I have two different feet. Why shouldn't I wear two different shoes? Still works? Newly single. Professional photographer. Used to be fun. I'm still fun. Here comes the dance. Can't stop! Won't stop. Okay, I'll stop. Raising three kids on my own, I'm barely keeping it together. It's time for me to focus on myself and my needs. Ooh, check

0: Ya no confies en mi.
1: Potser sí, potser sí. Per això estava rient. Perquè tenia ganes de preguntar-te que la tornessis a dir, però molt bé. Sisplau, què diu Punky Bearfish?
0: Narra la vida d'una nena que s'escapa i s'escapa bé de casa, de la seva casa d'acollida, després de ser abandonada pels seus pares per acabar vivint amb el Henry Warnimon i el seu company, el gos Brandon. Després de conèixer el tràgic passat de la nena, el Henry no pot desfer-se d'ella i li resulta impossible fer-la fora de casa, decidint adoptar-la, formant part així de la seva vida i de la resta dels veïns, entre els quals hi ha el Cherry i la seva àvia, la Betty. Diu Fórmula TV que Punky va arribar a guanyar-se el cor, els nostres cors, per la seva forma de ser i pels valors en els quals creia i pels quals lluitava.
1: Molt bé. Revolucionari. O revolucionària, vaja.
2: Sèrie del 1984. Jo
0: mira
2: dic,
0: si em tira
2: sèrie... Sí, jo dic, aquesta sèrie em sona, però jo crec que no em va agafar. I tant.
0: No estava ni en projecte, no. Ivan.
2: No. No.
1: A veure... Buah, és que no tinc ni la
2: mira,
1: imatge al cap.
2: Mira, és que ja veus el tràiler i tu ja veus el pòster i tu ja veus que aquesta sèrie pertany a una altra època. Té com un punt pipi calzes largues. Fins
0: mira, aquesta també sortirà després.
1: Ah, molt
0: mira,
1: bé. Veus?
0: Ara la que sí que repassarem ara en Sònia a tots, que és Verano Azul.

0: Diu Fórmula TV que és una de les ficcions més recordades pels espanyols, ja que forma part de la història de la nostra televisió. També va comptar amb nens i adolescents per protagonitzar les seves històries. Va ser creada per Antonio Mercero i també comptava amb Maria Garralón i Antonio Ferrandis en el seu elenc. Narrava les aventures i desventures d'un grup de nens que estiuejaven a la localitat andalusa de Nerja i es van convertir en un èxit de la seva època.
1: Molt bé. Xanquete mor.
2: Així és el que he dit, sí.
1: Per si algú... No sé si s'ha sentit.
2: Sí.
1: Per si algú...
0: No s'ha sentit, no ho he sentit.
1: Per si algú...
0: No,
1: crec que estava tancat, estava obert de la Judit.
2: Ah, vale.
1: Per si algú no ho sap encara.
0: Molt bé.
2: A més, sèrie que ha traspassat generacions i generacions, perquè, clar, amb totes les reemissions que ha tingut, potser no l'heu vist sencera, però un capítol de Verano Azul no heu vist mai.
1: Jo sencer crec que no.
2: Allò d'anar a casa dels avis i que estigués Verano Azul posat a l'estiu?
0: No.
2: No?
0: No.
1: No, no, no. Hi havia futbol.
2: O el cor de la ciutat.
0: El cor de la ciutat, ja hi és. Sí, sí, sí. Una altra sèrie, com dèiem, és Pipi Calces Largues.
3: Pipilota, Virtualia, Rogaldina, Socominsa, hija de Efraín Landstrup, es la niña más famosa. Pipi Calzas Largas, basado en el libro original de la escritora Astrid Lindgren, ahora por primera vez...
0: ¿Aquesta l'heu vist?
1: No.
2: Jo algun capítol suelto també he mirat d'aquesta, sí.
0: Jo no, la veritat.
2: En absolut, eh?
0: No.
2: Pues re, era una nena que... No recordo també molt el lore d'aquesta xiqueta, però en principi va escapar de casa i vivia sola en una granja, una cosa així, era, no?
0: Em sembla que sí. Em sembla que sí. L'actriu és Inger Nilsson.
1: Que té 66 anys. Del 4 de maig del 59 és.
0: Molt bé.
2: Bueno, clar, és que aquesta sèrie és del 69, no? Havíem dit.
1: Pipi Langstrom, la sèrie és del 69, sí.
2: Correcte, sí, sí. Ah, mira que ho posa, sí.
0: Molt bé. I l'última que repassem és Amarte así, frijolito.

0: mami. Esa es la tumba de mi perro. Pero la de mi papá, yo no sé en dónde está.
1: Esa és mi verdadera pelea con Margarita.
2: Aquesta també, ni Flowers, eh? De quina sèrie és?
3: Aquesta era un pedaço de culebrot.
4: Jo crec que era protagonitzada per nens, però...
3: Era un culebrot, sí, sí.
4: Uf, me sembla que era dura, eh?
3: Sí, que sí que ho era.
4: Sí, sí, no vol dir que sigui per nens, bueno, puguis veure un xavalet de 6 anys, eh?
2: Ah.
4: Me sembla que era trista, era dramota.
2: Carai.
4: Crec, eh?
2: No sé, jo la veritat és que...

0: és que ho desconec, i va durar més de 100 episodis.
1: Així és.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs aquestes són algunes, perquè segurament n'hi ha moltíssimes més de sèries.
1: Hem parlat de les de Disney Channel, de Zack i Cody, a quin pots treure? Només una secció, només d'aquestes
2: sèries. Intentaré fer-ne una de més actuals. A veure si a dia d'avui, si és una...
1: Home, Los Protegidos, per exemple.
2: Més. Los Protegidos se n'està fent, però no deixa de ser. A veure si en els últims 5 anys...
0: Jo crec que s'ha...
2: És un tema que...
0: Jo crec que no es tiré per aquí.
1: També no és actual, però bueno, Los Serrano també era una sèrie on, per exemple,
2: no.
1: Els nens
2: no,
1: hi tenien però... molt de protagonisme.
2: Però quan parlo d'actual, no em...
1: Ja, ho sé,
2: Primero
1: ho sé,
2: Serrano
1: entenc.
2: Ja no ho és.
1: Hauria de ser de l'última dècada, no?, per entendre'ns.
2: I si pot ser de... Sí, des del 2000 cap endavant, eh? A veure, potser no, potser simplement...
1: Que ara també és més complicat, perquè gravar amb nens ja està molt regulat, això. Les hores que poden treballar i totes aquestes coses.
0: Clar, és que ara no es pot fer res.
1: Clar, és que com són, eh? Aquest, el mundo woke, eh?
2: No vull que ens tanquin el programa.
0: En fi, vinga, va, ho deixem aquí. Gràcies, no, és que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això van ser l'Espai de Sèries d'Ulida Ràdio.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: El preu de l'habitatge continua pujant i continua situant-se en màxims històrics, en màxims que no s'havien vist des de, doncs, des de la crisi del 2008. I llavors, doncs, clarament, la tasca del sindicat davant d'això continua sent, segons el nostre parer, més necessària que mai. Perquè una cosa que crec que és evident és que ens enfrontem a monstres molt grans. Per exemple, Blackstone, que és un dels fons d'inversió més grans del món, té 185.000 habitatges a l'estat espanyol. Llavors, com que els monstres als que ens enfrontem són molt grans, i nosaltres de manera individual doncs no ho som tant, doncs creiem que el sindicat doncs, ha d'enfortir-se, ha de créixer, perquè és l'única manera que tindrem de fer-hi front.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: 1, 2, 3, 4, 5... I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: M'arrenquem a l'octubre en teatre. En teatre amateur, que teòricament és el nostre camp més... Bé, més com més fonamental, no? Més el pilar. Ara ja tornem a començar la temporada del Teatre Professional Infantil i tenim programades ja d'aquí fins a final de temporada 7 obres.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dietista de regullons, no?
3: Sí, una mica sí, dit
2: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
4: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
2: Doncs mira, és bona
3: Dani,
2: idea,
3: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.